0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
4: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
3: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
5: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
6: A la ludoteca,
5: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
7: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

it when you take control, even if you know that you don't.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vivint.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Estàs escoltant?

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Virus a càrrec, biòtic, és tu, l'otu, podute, cogorta, és tu, acer...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la Torre del Club Nàutic, no?
3: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Te necesito en mí.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: ¡Recargar!
5: ¡Torpedo!
7: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
7: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Mar Negre. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que som cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li n'hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire, els pobres. Jo, mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de soparet amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. I em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la Casa dels Clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet... Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedava amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, l'ha de parellada amb renya. Però és que és veritat, que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
2: Quin mal! Què és això? No, no, sisplau!
3: Digui!
4: Et sento fatal, què estàs fent?
3: Preparant el sopar.
4: Quin sopar?
3: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social, jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
4: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
3: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
4: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
3: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
4: I tu ets el cuiner?
3: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
4: Quina por que em fas.
3: Ah! passa, sergent? Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
5: Pel que veig, aquests atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
3: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar. Dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
5: Doncs mira, a gaudir-la.
6: Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
3: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar arròs a la marinera, per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
5: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
3: No fotis. On? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
5: Sí. Mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors, que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
3: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
5: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I, sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
3: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
5: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la rata fia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
3: Puta misèria.
5: Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
3: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics, hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
5: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'un xat on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
3: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de l'amor de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
5: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els donen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó. Un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial i mira, els pares, que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
3: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
5: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
3: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
5: Nosaltres potser no tindrem ni això.
3: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
5: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
3: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
5: Però ja en saps.
3: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta. I bé que ens hi escarrassem cada dia.
1: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt, com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor, només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que, ara que hi penso, deu ser sang. Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos, com si m'estiguessin esquinçant. I, en canvi, no he pogut dir ni fava, absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar, ara que la vida se m'escola. I no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir. I sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust i esdevenir no res.
5: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'Escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
7: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
5: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
7: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
5: Vostè la coneix?
7: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Pot ser, per això, és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
5: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
7: D'acord, així ho faré.
5: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
7: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva, però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
5: Gràcies, jo parlaré amb ell.
3: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant, de moment?
3: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
3: Jo me n'encarrego.
5: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
3: Com vulguis.
5: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
3: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
5: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
3: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
5: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garriga Said, que potser el coneixes, és el director de la Casa dels Clàssics.
3: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret a Des i Ara.
5: Sí, com sorprens, ara.
3: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
5: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
3: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
5: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que, mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podrien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
3: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
5: Exacte. Van sopar aquí mateix on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà i es van acomiadar.
3: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
5: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
3: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans, i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
6: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil, que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
3: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
6: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
3: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com per exemple les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a 7:45. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a 9:15 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a 9:00 i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, cagant llets.
6: I què han trobat els companys de la científica?
3: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podran confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
6: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
3: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
6: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
3: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe, o que si no hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
6: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
3: Sí, comença a ser complicat.
7: Caporal Vaireda, sergent Xiquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
5: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran. Tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
3: Cago'm la mare d'en Tano.
8: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos, que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar. Sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i, és important, moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Sí, no tens opció de sortir fora amb una cafeteria, pots provar anar en una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar i segurament quan ho tornis a llegir pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé. Reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació, o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aqueducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
4: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula. Acostumen a ser, de vegades, molt llargues. Poden tenir bastantes desenes de quilòmetres. I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no? Per dins, perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no? Unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont per sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, Si suméssim tots els quilòmetres d'aqüeductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
4: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer el baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: El pont d'Armentera i el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat, i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Ramó de Pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
4: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Font d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? on hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests productes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns productes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests productes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
3: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes. Vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre que es va trobar no fa una trentena d'anys és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? i que sortia des de allí mateix del Catllat, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
3: Sí, bé, jo, això ho porta doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veu més quatre ulls que dos, no? O que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que

0: passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
1: I era visible o estava colgat per la terra?
0: Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no sé, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, esclar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, molt detallat, que diu, totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí, doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint el mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
2: Ramó de Pedra.
3: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
4: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és neix a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
3: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
4: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquests del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua amb una

0: vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no? uns banys on l'aigua servís per alimentar aquests banys, no? Que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc. I que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no? I té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no? I per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no? Que agafaven el Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. De fer prospeccions tenim pendent seguir-ho, però per cotes va parar Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no? Tipus pont del Diable o un sifó, potser. I és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no? Que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
1: Ramó de Pedra.
2: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
3: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte. Em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrega. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no? d'irrigació pel seu territori natural.
1: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
4: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la Séquia Major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
1: Ramó de Pedra.
2: Precisament, a tocar del molí del mig de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
3: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana. No? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys, i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí. Però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu. No? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasolla, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà. No? I aquí dalt, també a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya. No? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
2: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
4: Turlit. Burginus o edicnemus.
1: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
4: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
1: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
4: Estornell comú. Esturnus vulgaris.
1: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: dels que...
1: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
4: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica, ens n'informa Ramon Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això. O sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del papa mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 7:15. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algú algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és el que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una 30 d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. I això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà...
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
18: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats, USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
19: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
20: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
21: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
19: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
2: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
3: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem, tot seguit, en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 7:45 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria, a la C25, a Santa Coloma de Farners, també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa, també, a aquesta hora, cap al nus de la Trinitat, en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormuà i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'ha respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona. Unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullen i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tonyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri i, com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres ja ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de

0: fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
1: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
0: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
2: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
3: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
3: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
2: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
0: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
4: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem, també passa, no?, que estem tenint nens i nenes que

0: quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I on a més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
0: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
0: El lleure educatiu té un impacte directe també, no, en l'educació dels infants. Primer, perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, no, estem, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
2: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
4: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
2: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que al conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarrí, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
5: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
6: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
7: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines. Som un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
6: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És hora punta i, per tant, volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida, en sentit Sabadell, arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la D23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera a tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir, déu-n'hi-do, les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme, tot això es retira, i la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
7: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros. I no debe hacerlo nadie.
5: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
8: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía. No aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlarà català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores, el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix un quart de nou del matí. L'estació del nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del nord de Barcelona hi hem enviat el Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
12: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
13: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
14: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
15: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sí?
16: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy. Ayer estuve mirando en internet los horarios y tal y he venido directamente al horario. Yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
17: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
12: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans. Així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans. Un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
1: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
2: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
18: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
1: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
20: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
21: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no? Que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
20: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
22: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo Sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell, ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
0: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
3: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes, porque al final como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
0: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat. Com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes jo, ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh?
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Just hear me out.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
3: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
2: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores, amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
0: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
0: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
0: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
2: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
2: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara, s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
3: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
8: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
9: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
2: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa.

0: que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
1: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el mercat audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb en Lau Delgado, el director del mercat audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
2: Sí, estem a punt de començar. Tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
1: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
2: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
2: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
1: I en tot aquest debat, no, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
2: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes. I aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
1: Podem parlar de xifres d'aquest any? No sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
2: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
1: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Roca Umbert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar, arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Roca Umbert.
0: I quan passen 2 minuts de 3:15, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
3: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
4: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absurdo.

0: absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de la CB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
2: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà al play-off a la pista del Bascón. I a partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
3: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
4: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
3: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
1: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
5: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar 3 dècades, no és poca cosa, 3 dècades que venen, a més, d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
1: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. 2 d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
6: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
7: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
1: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez. El tècnic serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la 5a posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
8: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
1: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
8: Molt bé, Marta, fins demà.
1: Adéu.
8: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el Tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
9: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
10: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
9: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
11: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
9: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
8: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
14: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
15: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
16: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
17: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt bé.
16: Sí, una mica, sí, dit així.
15: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
16: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
15: I tapa uns tàpers de 10.
16: És veritat.
15: I Dani?
17: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
15: Doncs mira, és bona
16: Dani,
15: idea,
16: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat, eh?
13: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Marc Rodríguez.
4: El carrer Jacint Verdaguer podria començar a asfaltar-se d'aquí a 15 dies quan ja s'hagi acabat la reforma de Joan Prim fins a la Riera, però abans cal que Endesa enllesteixi la part que li toca i això un cop més està costant més del compte. Ho ha dit el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, segon Subirà, com en tota obra d'aquestes característiques, l'Ajuntament, per mitjà de l'empresa adjudicatària dels treballs, fa l'obra civil, és a dir, la infraestructura, però després són les companyies de serveis qui l'habiliten per tal que el servei funcioni i en el cas de la llum, es tracta que Endesa faci les connexions de baixa tensió pels 5 encreuaments dels carrers que hi ha des de Joan Prim fins a la Riera. Endesa ja hi està treballant, però d'una manera, ens diu Subirà, bastant intermitent i per això la data de l'asfaltat encara és un interrogant. Dijous passat ens confessava que està una mica emprenyat amb la companyia.
5: Ens estem una mica emprenyats amb Fecsa perquè ens està retrasant, ja podríem tenir-ho acabat. Fecsa Endesa fa creuaments en els carrers i ens està enredarint molt, però bé, sembla que aquest mes ho tindrem enllestit i ja podrem obrir el carrer, però ja podríem estar. Però això de les companyies aquestes grosses de subministres, Telefònica i Fecsa, uns deures que el país ho té que fer mirar, perquè va molt malament això. Però esperem que aquest mes ja puguem tenir acabat.
4: Segons el mateix Subirà, els treballs d'Endesa estan al 50% i com que la voluntat de l'Ajuntament és asfaltar durant les dues últimes setmanes de juny, caldria que el 50% restant es fes en les dues pròximes setmanes. Tot plegat, afegeix, s'hauria de sincronitzar perquè l'encàrrec de l'asfaltat a l'empresa que se n'ocupa s'hauria de fer amb els dies suficients.
1: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: El Consell Comarcal confia tancar abans de final d'any el recull de demandes i propostes dels municipis costaners que serveixi per bastir una proposta conjunta d'actuacions i traslladar-la al Ministeri per la Transició Energètica. El treball de consultes als diferents consistoris va començar el juny del 2024, fa dos anys, i ara el president de l'ENS, Rafa Navarro, ens ha indicat que a hores d'ara falten incorporar al recull les aportacions de quatre municipis i que s'espera tenir el document llest abans que acabi l'any. En aquell moment, Navarro no era president del Consell Comarcal, però sí que era responsable del litoral i per això liderava aquesta escomesa. Ho ha justificat en la necessitat d'actualitzar l'estratègia iniciada a principis dels 2000, que va desembocar l'any 2014 en un pla de protecció del litoral de l'antic Ministeri de Medi Ambient que finalment només es va materialitzar a Premià de Mar amb els espigons que s'han construït recentment.
0: El que hem fet des del Consell Comarcal o com a Consell Comarcal és anar a parlar amb el Ministeri i dir-los que volem ser l'organisme que reculli les sensibilitats de tots els ajuntaments, aquells que estan d'acord amb l'estratègia del 2014, però també aquells que volen ofertar alternatives diferents, perquè el Ministeri és partidari de poder-les incorporar en una nova versió d'aquesta estratègia. I això és el que estem fent, parlar amb tots els ajuntaments litoral, recollir aquestes propostes especials o aquests detalls específics, aquestes puntualitzacions sobre la proposta del 2014 i refer el document per poder anar al Ministeri de nou com a comarca cohesionada, tot i que cadascú tingui les seves particularitats, i entregar una reversió, una versió 2.0 d'aquesta estratègia litoral.
4: El mateix Navarro, en declaracions de Ràdio Arenys, admetia que no serà fàcil conjugar en una mateixa proposta conjunta les diferències de criteri que existeixen entre municipis, però es mostrava convençut que s'aconseguirà perquè, segons deia, hi ha molts més punts en comú que discrepàncies. Mentre espera que es concreti i es materialitzi la inversió anunciada per la Generalitat en el servei de busos interurbans, l'entitat Millorem Bus Baix Maresme continua la seva campanya de recull d'incidències i queixes als usuaris, campanya que també s'acompanya sovint de propostes dirigides al Departament de Territori, que és qui pren les grans decisions en el servei i a l'empresa concessionària Moventis. Justament, la plataforma ha tramès a totes dues instàncies una proposta encaminada a millorar la informació que es dispensa als viatgers sobre l'estat dels servei a temps real i sobre eventuals retards o incidències. En concret, proposen dues accions, la instal·lació de panells o rètols lluminosos a les parades que informin de l'hora d'arribada de cadascun dels cotxes de cada línia i la creació d'un canal de WhatsApp unidireccional que traslladi als usuaris les informacions que ja es donen a l'aplicació de Moventis o al compte de la xarxa X, però que molts viatgers no veuen per raó de la bretxa digital, en el benentès que molts d'aquests usuaris sí que utilitzen WhatsApp. Millorem Bus considera que, més enllà de treballar per reforçar el servei, especialment en les línies més concorregudes, Generalitat i Moventis han de vetllar per l'usuari també en els casos d'incidències i evitar, tant com sigui possible, les situacions d'incertesa i malestar que actualment es repeteixen a les parades cada cop que un vehicle queda aturat en un embús o bé pateix una avaria.
1: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
4: La Societat Centre l'Amistat celebrava el dilluns 1 de juny una assemblea de socis, l'assemblea en la qual es feia balanç de la feina de la Junta que va agafar les regnes de l'entitat l'abril de l'any passat i que encapçala en Pere Fabrés. Ell mateix ha explicat que de la trobada se'n desprèn satisfacció generalitzada per tot el que s'ha fet, que ha tingut a veure, segons ell mateix, amb endreçar els números, reforçar la relació amb els socis i entitats adherides i millorar també el manteniment de les instal·lacions i tot això aplicant una prudència financera que en alguns casos ha demanat frenar o renunciar a certes activitats per tal de no posar en perill l'estabilitat econòmica de la societat. Fabrés passava per Premià Mèdia i ja ens avançava una visió que després va ser refrendada pels assistents a l'assemblea.
6: Ara, com deia l'Àngels, estem, jo crec que molt bé, la veritat. És que si hi hagués una cosa molt gruixuda que hagués passat, però sembla que hem sapigut, o hem intentat almenys, reconduir la situació, donar una estabilitat, donar tranquil·litat, tot això és molt important. I aquella sensació que dèiem, no?, que ara la gent estem tranquils, està bé, tot bé, avui ens presentarem, ho explicarem, i crec que la gent tindrà el convenciment que la Junta està treballant dintre del que pot oferir el millor possible.
4: La satisfacció dels socis va quedar plenament palesa quan va aprovar per àmplia majoria d'una banda l'augment de quotes per l'any vinent i també una derrama per a la tardor que permetrà escometre obres de reforma al bar, concretament per canviar el terra de parquet per un terra ceràmic més sofert i més fàcil de netejar i mantenir. El Consell Comarcal anuncia per aquest juny la primera fira Ramats del Rescat, una fira dedicada a la silvopastura, que és la pràctica ramadera que conjuga la producció agrícola amb la salvaguarda sostenible de l'entorn natural, i tot plegat en el marc del projecte Eurovelo que s'implanta aquest estiu al Maresme, la xarxa ciclable europea que a la nostra comarca el Consell Comarcal ha convertit en un pretext per promocionar el turisme sostenible. La primera edició de la nova fira es farà, com anuncia el mateix Consell Comarcal, a Dos Rius el diumenge 21 de juny durant tot el dia i es farà, atenció, a la granja lletera de Viu Can Gel, al veïnat Rimbles de Canyamars. El programa diu que es començarà amb una obertura institucional a càrrec de l'alcaldessa Sílvia Garrido, el conseller comarcal de Bon Govern Xavier Pons Domènech, la directora de Serveis Territorials d'Agricultura Anna Castellví i el president del Consell Comarcal Rafa Navarro. Després d'això es succeiran diverses converses i taules rodones d'experts en silvopastura, però també agricultura sostenible o gestió forestal, i al migdia podrem tastar productes elaborats a partir de ramats que han pasturat en zones estratègiques en protecció d'incendis.
7: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
4: L'Espai L'Amistat projectarà aquest divendres 5 de juny a 7:45 del vespre Andrea Bocelli 13 The Celebration, un esdeveniment cinematogràfic que commemora els 30 anys de trajectòria d'un dels tenors més estimats i admirats del món. El concert va ser enregistrat al Teatro del Silencio a Toscana i reuneix alguns dels moments més destacats de la carrera de l'artista. L'espectacle compta amb la participació de convidats de renom internacional com Plácido Domingo, Celine Dion, Brian May o Will Smith, entre d'altres, en una celebració que combina grans èxits, emoció i una posada en escena espectacular. Les entrades tenen un preu de 12 euros en venda anticipada i es poden adquirir a través del web de l'Amistat.
8: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 2 dècimes de litre han caigut, per exemple, Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també Sant Cebrià de Vallalta, o 4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest, un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud, i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia, i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloret a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament, el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat, i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
9: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: A partir del dia 5 de juny arriba a Premià de Mar una nova edició del Rebombori i avui hem volgut venir fins a la Casa de la Festa per parlar amb la presidenta de Deboli, la Mariona Cava. Com estàs?
5: Hola, molt bé.
4: Tot a punt ja per sí, aquest Rebombori?
5: Sí, ja aquestes setmanes són d'última coses, així pinzellades, de fer compres pel sopar. I ja està, i a tope.
4: Molt bé, per qui ens estigui ara veient o escoltant i dic què és això del Rebombori, com ho podríem explicar?
5: El Rebombori és la festa per antonomàcia de Bòlit, és el festival del folk i de la cultura popular de Premià de Mar, i consta de 3 dies. Primer es fa el tret de sortida en trabucaires i després es fa el correfoc infantil. Tant el tret de sortida de trabucaires com el correfoc infantil venen colles convidades i fem que sigui un espai participatiu. I el dissabte es fa la mostra de colles, que aquest any pues, tenim la sort que ja tenim la Casa de la Festa inaugurada, i es fa la mostra de colles que els infants poden venir a fer una gincama per conèixer les colles, i òbviament el museu estarà obert, llavors es pot venir a visitar. I la mostra de colles és molt important i és molt xula perquè els infants que vinguin a participar s'emporten un obsequi. Molt i bé. Això hi motivem que tothom pot venir a participar. I és de manera gratuïta, així que molt sempre bé. Està bé. I a la tarda és la Gran Cercavila, amb colles convidades, que és l'acte més maco que hi ha per mi. I a la tarda hi ha pues, una mostra de colles, quan s'acaba la Cercavila a la plaça dels Països Catalans, que aquest any, pues, com Diables fa els 30 anys, hi haurà un mini espectacle de Diables, però no patiu, perquè és sense trofort. O sigui, que els infants, els avis i els gossos no patiran. I a la nit hi ha el sopar popular, que encara es podeu apuntar fins demà. I a la nit hi ha 2 concerts i uns punxadiscos.
4: Molt bé, déu-n'hi-do la de coses que han de passar.
5: Ah, i el diumenge? El diumenge hi ha la Cercavila infantil.
4: D'acord.
5: Són totes les colles infantils de Debòlit que surten, i Pirates i Premianencs amb gegantons.
4: De fet, Mariona, hem parlat i has fet referència diverses vegades a les noves generacions, als infants, als nens i nenes. Està assegurat el relleu de la cultura popular a Premià de Mar?
5: Sí, confiem que sí. Al final, qui s'estima un gegant, qui s'estima un cap gros, qui s'estima ballar bastons, segueix, perquè tens el teu cercle d'amistats, fas caliu, fas una família al final, i ara volen impulsar noves colles que... Per exemple, Panderos no té colla infantil, però està oberta a que hi hagi una colla infantil. Així que si algun infant es vol apuntar a Panderos, que ens escrigui.
4: Molt bé. Mariona, tu com vas entrar en tot aquest tema de Debòlit i a la cultura popular de Premià de Mar? Quina va ser la teva porta d'entrada?
5: Jo vaig entrar, quan feia segon de l'ESO, tercer, amb Burros Borinots, que és Burros ara, però en el seu dia era Burros Borinots, i va ser per mi increïble. O sigui, sempre he tingut aquest com feeling amb Debòlit, perquè m'encanten les figures festives, i llavors vaig entrar en un grup de percussió, vaig conèixer els meus amics, que encara conservo molts d'ells, i llavors he anat saltant com burros, he fet bastons, faig gitanes, i estic molt contenta.
4: Molt bé. Suposo que és una via també d'expressió, no?, per la gent, més enllà de col·lectivitzar i de fer grup, també és una manera, perquè no, doncs, d'expressar-te i de mostrar-te al món, no?
5: Sí, i també és que és molt guai, vull dir, al final pots apuntar-te a una acadèmia de dansa, però potser són més exigents, o pots apuntar-te a fer música i potser són més exigents, i aquí és com... Bueno, una festa de poble, tocar, ballar... Què has de fer? Pues gaudir i fer que la gent gaudeixi amb tu i ja està. O sigui, cap tipus d'exigències. i això és molt maco.
4: Clar que sí, de veritat, és que sí, de fet, ara estem en aquesta casa de la festa, que és també doncs, recentment inaugurada, per tant fa molt, molt poquet, que suposa també per totes aquestes colles tenir un espai de trobada, que era una de les grans reivindicacions que feien des de fa molt de temps.
5: És la nostra salvació, realment, perquè abans havíem com de distribuir-nos per fer coses i ara anem a fer una reunió i ara no sé què, i ara és com tot centrat aquí, passa alguna cosa i ho solucionem a Can Manent, i tenim les nostres coses, les guardem, estan tots ben resguardats, abans patíem per si ens trencava alguna cosa perquè no, potser ho teníem apartat i no teníem accés cada dia, i aquí qui pot tenir accés, que són les colles, és la seva habitació envoltada de cotons perquè no els hi passi res mai.
4: Molt bé. Era, com dèiem, una de les grans lluites. Ara, en la cultura popular, quin és el següent pas o què és el que ens faltaria aquí a Premià de Mar? No sé si tant com a infraestructura o també com a col·lectiu, és a dir, cap a on hauria de caminar ara la cultura popular de Premià de Mar?
5: Com a infraestructura ens encantaria tenir un embalat, perquè ara pues, patim que l'any passat, no, fa dos anys ens va ploure el rebombori i no ho volem cancel·lar perquè les coses segueixen, o sigui, clar, perquè plogui no cal. Llavors volem un espai tancat on puguem fer les nostres coses, i com a col·lectiu, no sé, és que podem ser molt ambiciosos, però al final el límit és econòmic i si tinguéssim... Si totes les persones que viuen a Premià fossin socis de Bòlit, pues faríem coses xulíssimes, però és molt complicat perquè nosaltres posem molts diners que surten de les quotes dels socis i de les campanyes econòmiques que puguem fer, però és limitat. A mi m'encantaria fer, bueno, festivals, marxar i portar tot això a veure món, però és molt complicat.
4: Clar, totalment. De fet, estem parlant de Bòlit, que és aquesta coordinadora de totes aquestes colles, que aquí ho tenim com molt assumit a Premià de Mar, però hi ha municipis que no ho tenen, això.
5: No, clar, no.
4: És a dir, que ho tenim com molt integrat dins de casa nostra, però hi ha cert privilegi de poder-ho tenir,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí, totalment, som privilegiades. O sigui, que jo pugui estar al mateix espai que venen a assajar capgrossos i, ei, anem a fer una col·laboració, perquè molts cops ho hem fet, sobretot per Festa Major l'any passat... Festa Major d'hivern, perdó, es van fer col·laboracions i Panderos ballava bastons i bastons ballava Panderos. Al final és juntar tot el que ens estimem, que és la cultura popular a Premià.
4: De fet, tenim diferents dates marcades al calendari on de Bòlit i les colles doncs, es mostren al total de la ciutadania, que és per vosaltres també el fet de poder compartir doncs, tot el que feu de cara al poble, que al final és una mica l'objectiu, no?
5: O sigui, jo crec que la gent no és conscient de tota la feina que es fa de Bòlit, i si tu et pares a pensar en Festa Major, apareixen els gegants, apareixen els capgrossos, et pares a pensar Festa Major d'hivern i apareixen gitanes. Et pares a pensar en la satrotada i és un acte únicament de Simplement Diables. Llavors, la majoria de coses que es fan al poble són gràcies a que gent voluntària que està a una colla decideix muntar un esdeveniment i mostrar al món el que és la cultura catalana, bàsicament.
4: Que fer això ho pensava, i és una cosa que no pots comprar. És a dir, tu pots tenir una gran infraestructura, pots tenir un espai molt xulo, pots contractar una orquestra molt xula, però aquest gruix de la cultura popular es té gràcies a la gent o no es té.
5: Sí,
4: no?
5: Sí. O sigui, si no hi ha voluntaris, no hi ha festa. I això crec que fa molts anys que es porta parlant, que la gent ha de perdre aquesta por a venir a participar, perquè és que som bona gent. I quantes més mans millor, perquè al final pots anar molt més relaxada, pots fer moltes coses, poden sortir tots els gegants, poden sortir tots els capgrossos, poden haver grups de panderos de 50 persones, que serà xulíssim, i al final jo crec que la gent ha de perdre por a venir i dir hola, vull participar, perquè els diríem que sí, però rapidíssim.
4: Mariona, hem parlat de la Festa Major, que aquest any serà molt especial perquè arribem al 30è aniversari de Pirates i Premianencs. Com encareu també aquesta fita? Perquè totes les festes són especials, però clar, marcada en el calendari en 30 anys no és poca cosa.
5: Com a de Bòlit et diria que és una més, però amb aquest punt especial, perquè és l'aniversari, perquè realment sí que tenim un acte, que és la passejada, que és el nostre acte preferit, 100%, però com a persona premianenca que estima la Festa Major és increïble, o sigui, és viure-ho tot amb la màxima intensitat sempre.
4: Que això no és poca cosa, aquesta festa, no? Que, de fet, encara la gent que va fundar aquesta festa encara està viva, per tant, és un relat viu de la cultura de casa nostra, que això poder que t'ho expliqui algú que la va fundar és una cosa molt xula.
5: I mantenir actes que fa molts anys que es fan, la Ruixadeta, tornem a mantenir-la perquè ara podem utilitzar la cuba. L'any passat ens vam inventar la cuca trapell, no ens la vam inventar, però...
4: La vau recuperar?
5: La vam recuperar i vam fer que la Ruixadeta fos de la cuca trapell. I al final, la festa major, com tot... aguanta, perquè aguanta la gent, perquè la gent treballa i això és el més important. Que la gent estigui implicada.
4: Que bé. Doncs, Mariona, estarem ben pendents a aquest rebombori, que també està apropant-se ja també a una data importantíssima, també marcada al vostre calendari, i suposo que la millor notícia de totes és que es va mantenint, no?, i que, com dèiem al principi, hi ha un relleu de gent que va entrant, no?, i va assegurant també que es manté.
5: Ja són 23 edicions, si no m'equivoco, i 23 anys són molts anys. O sigui, és la vida de qualsevol de les persones que vingui aquí. I pensar que una persona ha nascut amb el rebombori i que probablement es pugui morir amb el rebombori és com increïble, perquè potser poden haver rebomboris 50, 60 anys
4: més. Clar. De fet, estem a l'edició 23, l'any que ve el 24, i després per a 25, que és això que ens agrada dir, un quart de segle.
5: Sí.
4: No sé si ja esteu pensant, dir, escolta, per l'any 25 encara no, eh?
5: Hem de sobreviure aquestes setmanes.
4: Diviu el moment. Molt bé.
5: Sobrevivim i l'any que ve...
4: Ja veurem com va tirant. Doncs, Mariona, moltes gràcies per rebre'ns avui. Que vagi molt bé.
5: Molt bé.
0: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: I ara és l'hora de premiar Mèdia pels grups municipals. Obrim l'espai d'opinió. Avui conversem amb Crida Premianenca i amb el regidor Pere Ramoneda. Pere, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Un grup municipal que, d'entrada, vol posar sobre la taula en aquest espai que avui firma el Pere Ramoneda, la qüestió dels pisos de lloguer subvencionat a l'antiga fàbrica de pijames, la finca que coneixem com l'antiga fàbrica de pijames. Estàvem esperant, almenys des d'aquí l'última hora que tenim, és que s'estava ultimant aquest reglament en matèria d'habitatge que ha de, d'alguna forma, regular, entre altres coses, la concessió d'aquests habitatges. Què teniu a dir al voltant d'aquest tema, Pere?
1: Doncs mira, vàrem preguntar en aquest ple perquè havíem fet un correu preguntant per veure com estava aquest document, perquè sí que és veritat que se'ns va fer una taula un dia per presentar el document i, bueno, la cosa va ser que ens van dir que sí, que ja estava quasi enllestit i que demà mateix tenim una darrera taula per acabar d'enllestir l'aprovació d'aquest document, que ja et dic ara que pràcticament no votarem pas a favor. No estem a favor de com s'ha gestionat tot plegat, perquè en un principi sí que és veritat que se'ns va dir que era en lloguer social i no ho entenem com a social pels preus que s'han posat, pels preus i per les condicions que s'han posat per accedir-hi.
0: Aquesta seria l'objecció, diguéssim, que fa que us porta a votar-hi en contra, o hi ha altres aspectes amb els quals no esteu d'acord?
1: La línia vermella és el preu. De fet, al final, nosaltres ho vam entendre com una cosa social, perquè hi ha una necessitat premiada d'aquest tipus de vivenda, i entenem que els requeriments que s'hi posen no és ben bé pel tipus de gent que té aquesta necessitat. Vull dir, sí que és veritat que hi ha un dèficit de vivenda en el poble, però entenem que els valors de sous de la gent que s'hi posen en aquest conveni són assumibles d'agafar lloguers a un preu de mercat, diguéssim.
0: D'acord.
1: A més a més, entenem que al final aquests preus surten per un preu que està molt per sobre del preu que marca l'Estat a les zones tensionades. Sí que és veritat que és vivenda nova i se sap, doncs, que les vivendes noves estan exemptes d'aquest tipus de regulació, diguéssim, però ens sembla que, bueno, ens han venut com que la propietat fa un esforç per no posar uns preus de mercat, i, bueno, entenem que l'esforç aquest hauria de ser d'una altra manera i no pas que l'Ajuntament tingui que assumir segons quines diferències.
0: D'acord. Entenem que demà es fa avinent els grups el resultat d'aquest treball, diguéssim, però que el reglament pròpiament prosperarà o no en funció del que es voti en un ple municipal. Ha de passar per ple,
1: exacte,
0: això.
1: Exacte. Sí.
0: Sabem si ja està previst que vagi al ple de juny, potser.
1: Suposo que sí. Suposo que la celeritat en convocar-nos demà per la segona revisió d'aquest document, la intenció és que entri per aquest ple d'aquest mes proper. Bueno, esperem, a veure, no podem perdre l'esperança. Potser nosaltres vam reivindicar totes aquestes línies vermelles en l'anterior taula i esperem a veure quines modificacions portaran, però ja et dic ara que no crec que hagi canviat gaire cosa. Per el tarannà de la taula anterior.
0: D'acord. Bé, en tot cas, esperarem que se celebri aquesta nova taula per parlar del tema, per veure si hi ha hagut algun tipus de variació en els plantejaments de l'equip de govern, i doncs anirem buscant també, lògicament, l'opinió dels diferents grups. Com la demanem ara també l'opinió del grup de Crida Premianenca per una altra qüestió que recentment s'ha posat en comú de les forces polítiques, com són els projectes que l'Ajuntament portaria aquesta convocatòria del Pla de Barris. Entre el 6 i el 17 de juliol s'han de presentar projectes i Premià de Mar hi acudirà, a més, amb un propòsit de màxim, segons ens va dir l'alcalde. Com va sortir Crida Premianenca d'aquesta trobada?
1: Bueno, engrescats. La veritat és que sí, perquè veiem que el projecte està força bé, tot el que es va exposar en aquell moment. Sí que és veritat que hem de fer una mica més de de lectura en profunditat i portar-ho a l'assemblea i acabar de decidir entre tots quines coses cap a on més podem tirar, saps? Però, bueno, ens sembla una bona proposta, el que passa que és una mica el de sempre, saps? Sempre anem una mica com a contrarrellotge i ens toca sempre remengar-nos perquè, bueno, són els temps que a vegades són molt lents, l'administració a vegades són molt lents i a vegades són tot el contrari, massa ràpids. Però, bueno, va anar-hi la Marta i sí, sí, vam sortir força engrescats amb tot el que es va plantejar i tot el que es va proposar i el que es va deixar sobre la taula sobre els projectes que hi havia.
0: Molt bé.
1: De fet, seria també... Ja tocaria una mica dignificar segons quins sectors del nostre poble, i no només urbanísticament, sinó socialment.
0: Entesos. Pere, hi ha una altra qüestió sobre la qual ens vau avançar fa ja algunes setmanes que preteníeu, que estàveu orquestrant, podríem dir, algun tipus de moviment conjunt de les forces polítiques per protestar sobre l'estat de l'estació de trens. Ens ho va explicar la teva companya Marta Solà, que l'estat lamentable d'aquesta estació, d'aquest equipament, i la inacció de la companyia Renfe us havien empès a començar a organitzar alguna cosa, però no n'hem tornat a saber res. Com ho tenim, això?
1: Doncs estem esperant a veure... Ho estem acabant de lligar caps, diguéssim, i jo crec que en breu ja podrem fer alguna cosa. Tot això va sortir en una sessió d'informatives que van posar sobre la taula la inacció, que deies tu abans, de DIF sobre un pressupost que ja estava ja aprovat durant el 24 i es tenia que començar a executar durant el primer semestre de l'any 25, i estem a finals gairebé del primer semestre de l'any 26, i tots, bueno, tots heu vist com està l'estació. Vull dir, és que és lamentable i ja fins i tot està perillós, perquè hem posat unes... Bueno, ja ho heu vist, no? Hi ha unes xarxes allà protegint una cosa que, bueno, que amb un cop d'aire o amb una mica més del que segueixi fent la natura amb l'aire del mar i tot plegat, pot acabar prenent mal algú, i és el que no volem evitar. Vull dir, sapiguent que hi ha un pressupost, sapiguent que hi ha un projecte tot plegat, no entenem per què fa tant de temps que s'ha d'estar amb un calaix esperant que comenci. No sé, sabem si s'està esperant que algú prengui mal per començar a fer coses, de veritat.
0: Però en quin punt tenim aquest... presumpte acte de protesta? Diem presumpte perquè en realitat no heu acabat de definir de què esteu parlant.
1: Sí, sí, sí. La cosa és mirar de fer com una, bueno, una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar bueno, l'estat de tot plegat de l'estació i l'estat d'aquesta inacció que comentàvem abans.
0: I això té ja alguna mica de forma definida?
1: Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve. És que ara mateix m'enganxes fora de joc.
0: Perdona, si és la setmana que ve, algun detall més ens n'has de poder donar, perquè estem a qüestió de dies, doncs.
1: Sí, sí, sí, sí, és el que et deia, doncs. És, la idea és que vagi tot el plenari en ple, valgui la redundància, i això, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació a denunciar com està tot plegat.
0: Bé, doncs entenem que ben aviat se'ns oferiran més detalls, el que sí que...
1: Jo crec que sí, tampoc no... Vull, a veure, sí que és veritat que la proposta va sortir de Crida, però és una cosa que s'està treballant entre tots els grups municipals, perquè ha de ser una cosa conjunta, tampoc vull ser jo ara aixafar guitarres de ningú i avançar-me res més. O sigui, sé que ho estan parlant a portaveus i bueno, això, com de... La cosa seria una mica això, posar tot el plenari davant de... Bueno, perquè al final és que no hi ha colors, no hi ha sigles, no hi ha res, i és pues això, tot el plenari que denuncia l'estat d'una cosa que, bueno, que estem ja, no només ja a l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior, la falta de manteniment de la infraestructura general.
0: D'acord. El que sí que donem per fet és que almenys a data d'avui hi ha consens, eh? És a dir, aquest front comú que ens dius no té fissures.
1: El consens va ser des del primer minut de la proposta. Perquè, a veure, al final tots volem el bé, cada un a la seva manera, no? Però tots volem el bé de la població, no?
0: Molt bé. Doncs quedem pendents, que ens oferiu més detalls per acabar. Pere, s'ha parlat aquests dies, també arran d'algunes protestes d'alguns veïns, d'aquest inici de la campanya de platges pel 15 de juny, que a la vista de com evoluciona la climatologia, quasi que podria fer riure, no?, una mica, que segons quines coses es comencin a activar el 15 de juny.
1: Sí, una mica sí. I, de fet, ho veiem tot bastant verd. Mira, no fa gaire, ahir mateix vaig estar passejant pel passeig i, la veritat, si el dia 15 de juny han de començar la campanya de platges, ho veig com encara com bastant verd. Vull dir, hi ha tots els rostolls que hi ha al costat de la via del tren estan tallats des de fa no sé quan i estan pendents de que es recullin. Totes les branes que hi ha pel passeig... Bueno, sí que és veritat que és una que s'ha dit moltes vegades que això és una cosa que es va posar sense permís de ningú i a risc de multa per part bueno, a risc de multa, diguéssim.
0: Sí.
1: Està com un manteniment deficitari, vull dir, hi ha baranes que estan trencades, hi ha les passeres que no estan posades per accés, hi ha moltes coses, queden moltes coses pendents que no només són les dutxes, sinó que hi ha tot això que et dic. Hi ha com una falta de manteniment, les papereres, tot plegat, els passos que estan també una mica com estan, vull dir que no sé, jo ho trobo com molt optimista, començar la campanya el dia 15, si encara no hi ha uns mínims de que la gent pugui gaudir d'aquest espai. No hi ha ni les papereres. Suposo que entenc jo que el que volen dir amb això de que comencen abans la campanya és la contractació dels socorristes, perquè la resta de coses, et dic ara que ho veig bastant verd encara.
0: D'acord, Pere Ramoneda, són les impressions avui i opinions i anuncis també del grup municipal de Crida Premianenca. Pere, moltes gràcies.
1: Entre cometes, els anuncis, entre cometes.
0: D'acord. Bé, però en tot cas, fins i tot ens has avançat que la setmana que ve tenim sidral a l'estació.
1: Jo penso que sí. A veure si s'acaba tot de... Però ja saps que és el que dèiem una mica abans. Hi ha coses que sembla que vagin molt a poc, altres que van massa ràpids, i trobar l'equilibri de tot plegat a vegades és complicat. Però bueno...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Les nits de veu tornen aquest juliol a Premià de Mar amb una nova edició que manté l'aposta per la música de qualitat i l'humor en un format proper i íntim, però que també arriba amb novetats destacades i que avui us volem explicar. I per conèixer tots aquests detalls d'aquesta nova edició i també el cartell, avui conversem amb la regidora de Cultura de Premià de Mar, la Bàrbara Anglí. Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Dèiem novetats, que és un dels secrets, no? Intentar sempre innovar una miqueta perquè hi hagi algun reclam doncs, que faci que la gent també s'interessi.
2: Sí. Bé, en realitat, novetats seria potser el format dels monòlegs, no? Uh-huh. L'any passat la novetat era que les nits de veu, doncs la primera nit eren monòlegs i van venir dos, vam fer un tàndem. Aquest any, la nit de monòlegs, doncs són 7 monologuistes que faran doncs un quart d'hora cada un, no ho sé ben bé exacte, uh-huh. però farem una tanda de 4, una pausa i després una altra tanda de 3 més, no? Llavors són... doncs seran segurament molt divertits, perquè si és un format més curt, doncs segurament tindrà més gràcia, suposo, sí. no? perquè es poden concentrar més, i a més perquè també hi haurà molta varietat d'estils, que això també és interessant. Uh-huh. I la

0: És que l'any passat va ser una aposta que va tenir moltíssim d'èxit. Jo crec que sobretot també interessa un tipus de públic més jove, no? Que no veiem potser tant, o que no d'una manera tan abundant, no? Jo vaig quedar molt parada perquè hi havia realment un públic molt jove, 30, 40, o gent així, que ara ho van apreciar molt i que ara ja alguns em diuen, oh, que bé, ja tinc les entrades, no? La veritat és que es van posar les entrades ara fa una setmana i ja estem quasi arribant al centenar, entre els dos dies. A veure, pensem que això és pel 17-18 de juliol, o sigui que falta, encara falta molt, però que hi hagi hagut ja aquesta primera resposta, doncs ens alegra, no? Perquè dius, hòstia, doncs està ben rebut, no?
1: Molt bé. Dèiem que en comptes que hi hagi dos monologuistes heu fet aquestes rondes, no? Suposo que això també li dona molta més agilitat, no?
0: Exacte, justament. Jo crec que serà que la nit serà molt àgil, no? Perquè 15 minuts passen ràpid, per tant serà un darrere l'altre. Jo crec que pot ser molt, una nit molt diferent i no, són coses que normalment doncs, no tenim aquí a Premià, i més amb un format tant d'una nit de monòlegs.
1: Clar, no? I t'anava a dir amb noms molt consagrats dins de l'humor i del món còmic a casa nostra, no?
0: Sí, exacte. Hi ha gent més gran, més consolidada, d'altres més joves, per tant, sí, una oferta molt, molt variada que espero que faci que ens ho passem molt bé aquella nit escoltant les coses que diuen. Alguns són, doncs, surten a la televisió també semanalment, per tant, sí, sí, una proposta de qualitat.
1: Molt bé. Això dèiem que serà el divendres i després dissabte la veu es converteix en música, no?
0: Exacte. El dissabte mantenim el format de veu. Llavors, el primer grup, Sabana, és un grup del Vallès, un grup emergent molt bo, un estil semblant als Pets, em deia ara el meu tècnic, però crec que pot ser una proposta molt interessant. I després tenim en Joan Miquel Oliver, que ens ve a presentar el seu darrer disc i que serà el primer bolo de presentació del disc que fa a la zona del Maresme. Per tant, també som com els primers que,
1: tindreu l'exclusiva,
0: Tenim l'exclusiva, sí. Per tant, també espero que doncs, es vengui tot l'aforament i que la gent doncs, apreciï aquesta nit de veus de qualitat amb aquest concert del dissabte, que a més també sabeu que apostem per aquest format sopar. El dissabte tu pots comprar un tiquet normal, hi haurà una barra, que sempre podràs consumir beguda, però si vols pots comprar l'entrada amb sopar, no? Llavors el format és amb taules. Aquest any ho tornem a fer amb Cal Formatger. Llavors hi haurà tres opcions, o sigui, és com una sortit de quatre coses diferents, hi haurà tres opcions, no? Sense gluten, vegà i sense restriccions.
1: Molt bé.
0: I la primera nit no fem el format sopar, no? Perquè creiem que pues, potser no hem d'estar més atents, no ho sé. Ho hem proposat així. Però sí que hi haurà també barra, i a la barra hi haurà la possibilitat de comprar alguna cosa de menjar, i si no, sí que es permetrà també entrar a menjar.
1: D'acord.
0: Beguda no, però menjar sí.
1: D'acord.
0: Al final, un format una mica així mixta, que també al final, a la fresca, doncs, escoltant aquests monòlegs, doncs segurament és molt agradable, i si pots doncs, menjar una mica, doncs encara millor.
1: Molt bé. N'hem parlat i n'hem donat moltes pistes, però explica'ns una mica, Bàrbara, per què d'alguna manera heu instaurat aquest Nits de Veu i per què s'ha quedat ja Premià de Mar. És a dir, què és el que us ha resultat doncs, aquesta proposta que es va renovar any rere any?
0: A veure, jo ja saps que a mi, quan una cosa es comença a fer, no? Quan una activitat cultural, una activitat de música es consolida una miqueta, no? Com s'havia consolidat ja les Nits de Veu, que s'havia iniciat, em sembla, amb el mandat anterior, ostres, doncs sap greu eliminar-ho, no? Llavors el que hem fet ha sigut intentar-ho ajustar a nivell econòmic, perquè sí que és cert que les primeres edicions es feien quatre concerts, que entre la festa major, les vacances i tot, al final quedava com una mica molt apretat tot, i potser es perdia una mica, no? Llavors, es perdia aquesta sensació d'unitat, no? Llavors, ho vam concentrar en un cap de setmana, bàsicament, també per qüestió de recursos, no? Perquè al final, doncs, tens tot el muntatge, et serveix per dos dies i evidentment, si tinguéssim segurament més recursos o més opcions, però també és veritat que la nostra festa major, que és molt intensa i que això ho farem just al cap de setmana després, mm-hmm. i sí que és cert que després ja, segons quines propostes, doncs hi ha molta gent marxa fora, ja. Hi ha moltes opcions també arreu de Barcelona, del Maresme, no? Mm-hmm. Hi ha molts festivals, i llavors, home, crec que concentrar-ho en un cap de setmana, poder oferir un bon cartell i poder fer aquesta oferta, no?, de barrejar, doncs, de moment mantenim aquest format. Recorda també que al principi es feia a l'Escola de Música, sí. Crec que també entre que va haver-hi el Covid, mm-hmm. alguna vegada que va ploure o així, també va, pobre, va començar una mica així, sí. amb el peu. Però sí que és cert que l'Escola de Música és un entorn preciós, però potser no permetia aquesta infraestructura de poder mm-hmm. realment tenir taules, cadires i poder menjar, no? Perquè hi ha gent que pot escoltar el concert. Clar. I el format de butaques i prou, però hi ha l'altre format de menjar, ens permet fer la barra, mm-hmm. és un lloc espaiós, cèntric... Jo crec que hi ha l'aparcament a prop, no?, que la gent que pugui venir de fora... Jo crec que és una aposta que en aquest espai, a l'Escola de Lió, ja ho sé que pateixen molt perquè fem moltes coses allà, però sí que és cert que és un entorn inigualable per fer aquest tipus de propostes.
1: Molt bé. Ens deies, Bàrbara, que amb el tema econòmic doncs, sempre ajusta molt moltes de les propostes que es poden fer, però malgrat això hi ha opció de futur per al Nits de Veu, hi ha coses que es poden fer més, pot créixer encara més aquest festival?
0: Home, sí, clar. Sí, eh? La veritat és que sí. La veritat és que podríem créixer doncs, fent un doble cap de setmana. Uh-huh. Per què no? Seria una possibilitat. I explorant aquesta nova... aquesta combinació amb els monòlegs, no? O potser de vegades penses... o créixer amb un mm-hmm. divendres, dissabte i diumenge. Potser el diumenge, per què no oferir un format familiar, infantil... Ara, tot això ara sí, m'està sortint
1: ment,
0: així,
1: sí, sí.
0: Vull dir, però al final dius, home, doncs mira, ara que ho dius, per què no, no? Doncs sí, sempre intentar explorar noves vies, no?, per que puguin interessar o coses que penses que falten en, el nostre, en la nostra oferta cultural a Premià, no? I al final, quan fas una proposta així i dius, ostres, la gent et respon, doncs, escolta, hem de ser més valents, no? De vegades, fer propostes noves.
1: Ho has dit abans, ja es poden comprar les entrades, eh?
0: Sí, exacte. Des de la setmana passada ja estan a la venda les entrades, són numerades, també les taules del sopar, per tant, qui vulgui estar a prop i que corri, perquè, ja et dic, en una setmana, doncs, ja s'estan començant a vendre i tot just hem començat a fer la promoció. Tampoc n'hem fet molt encara. Mm-hmm. Per tant, un bon senyal, jo crec.
1: Molt bé, doncs quedem tots emplaçats per el 17 i 18 de juliol aquest Nits de Veu. Gràcies, Bàrbara, per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a l'AP7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat. I tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en... Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el Col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Bona tarda a tothom. Comencem la tertúlia política d'aquest dimarts 2 de juny del 2026 i ho fem, com sempre, presentant els representants polítics que ens acompanyen en aquesta ocasió. Donem la benvinguda a la Cesca Domènech, d'Estimem Premià. Cesca, benvinguda.
8: Hola, Gemma, bona tarda.
7: També ens acompanyen Xavier Gatius, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Xavier, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma.
7: La Luz Cànovas, del PSC. Luz, benvinguda.
10: Bona tarda, moltes gràcies.
7: I doncs, fins a ara són els convidats que tenim de moment. Potser després s'afegeix un últim convidat. Tenim tres temes. El primer, aquestes darreres setmanes, les altes temperatures han omplert les platges de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada. Tot i això, alguns dels serveis, com les dutxes, el socorrisme o els reforços de neteja a la platja, no entraran en funcionament fins al 15 de juny, data d'inici de la campanya. Davant d'aquesta situació, tot i això, el govern local apunta que en futurs estius es podria estudiar avançar aquest dispositiu, és a dir, avançar-ho abans del 15 de juny, ja que les temperatures, doncs, sembla que a finals de maig ja estan apuntant a l'alça. Doncs amb aquest escenari, creieu que les administracions s'han d'adaptar aquestes noves dinàmiques pel que fa al temps, Cesc?
8: Home, totalment, no? Crec que és una evidència que fa més calor, que el canvi climàtic és una realitat i que, per tant, doncs, les temperatures ni a l'hivern ni a l'estiu ni en cap moment de l'any ja no són les que eren abans, no? Ja abans anàvem molt abrigats a l'hivern i ara tampoc hi anem, i per tant és evident que les administracions, doncs, també ens hem d'adaptar, igual que ho fa la ciutadania, val? Però sí que també és veritat que actualment la temporada de platges comença el 15 de juny i és evident, doncs, que això no és un senyor o una senyora que decideix des de l'Ajuntament que comença aquest dia, sinó que això va vinculat, doncs, amb uns contractes, per exemple, amb la licitació de, per exemple, de salvament i socorrisme, i va també relacionat amb una normativa de la Generalitat, que és qui finalment dona l'autorització d'aquests serveis que es donen a l'estiu, no? A les platges, no només aquí, sinó a tot el litoral català. Per tant, sí, d'acord amb repensar-ho, nosaltres, doncs, hem dit que, clar, evidentment s'ha de repensar, però crec que és una cosa que s'ha de repensar més a nivell global, més a nivell de Costa del Maresme, més a nivell de país, perquè és una evidència, no?, que necessitem abans aquests serveis i, per tant, doncs, hem de fer aquesta reflexió, igual que també estem reflexionant a l'entorn de crear nous espais de refugi climàtic, com el diumenge que vam inaugurar la nova pèrgola fotovoltaica, doncs, que realment quan entres allà es nota una baixada de temperatura bastant important i, per tant, doncs, haurem d'anar generant aquests nous espais en el futur. I sí, és evident que el clima és un tema que ens afectarà i molt en els propers anys.
7: De seguida li donem la paraula a en Xavier, però abans, a Cesca, deixa'm també preguntar-te, de moment la data es manté, el 15 de juny comença la temporada, per tant, avançar-se de moment...
8: Jo, per les notícies que tinc, sí. Evidentment, potser alguna cosa es podria avançar, però el gruix... insisteixo, el permís no el tenim fins al 15 de juny i els serveis, doncs, que estan amb un contracte, doncs, tampoc. Per tant, doncs, en principi, la data es manté. Sí.
7: Molt bé. Xavier?
9: Sí. Bé, jo crec que, a banda del context de canvi climàtic, que això ja ho hem esmentat i és evident, a Premià també es dona la circumstància, és que tenim una platja, no?, nova, entre cometes, no?, que és tota la platja del Vellamar i la platja del Pla 2, vull dir que amb aquesta actuació del litoral, doncs, ara sí que tenim una platja, tenim un espai prou important, llavors es conjuguen aquestes dues coses, no? Tenim més platja i, a més, doncs, sembla que acaba de fa calor abans, no? Però una miqueta en línia amb el que deia la Cesca, no és tan fàcil modificar la temporada de platges perquè hi ha molts serveis, no? No és només el tema de dutxes, és el tema de vigilància, de les línies salvavides, de les passeres, de la senyalització de la platja de gossos, es reforça la neteja, s'aplica un tema de control de qualitat d'aigües, vull dir, són molts serveis que es posen en marxa en aquesta temporada i per tant, doncs, modificar, no?, aquest inici de temporada és una cosa, doncs, programada i pensada amb molt de temps, no? És el que dèiem, vull dir, és evident que ens ho hem de plantejar, vull dir, ens ho hem de plantejar perquè cada vegada fa calor abans i cada vegada tenim més ganes de platja. Per tant, el que fa l'equip de govern és, enguany, doncs, iniciar la temporada de platja de temps. Hi ha altres serveis, com per exemple les guinguetes, doncs, que aquest any ja van estar, doncs, instaurades en marxa a principis del mes d'abril o mitjans del mes d'abril. De fet, la platja ja, el tema de reforçar neteja, per exemple, sí que em sembla que hem començat, no?, a fer-ho, perquè evidentment, doncs, bueno, és un servei que s'ha de donar. Si hi ha usuaris de la platja, doncs no podem deixar les platges brutes, però, per exemple, tot el tema de salvavides, que és una licitació, que és una contractació que està, doncs, programada, etcètera, etcètera, no és fàcil, no podem...
10: Que no és d'un dia per l'altre.
9: Exacte, no podem fer-ho d'un dia per l'altre. I això, i aquesta circumstància més que dèiem, que tenim més platja, també ens ha fet reforçar tot el tema de vigilants, no? De vigilància. Enguany tindrem 6 punts en comptes de 4. I això vol dir molts més vigilants, vol dir doncs, més infraestructura, etc etc. Per tant, jo crec que ens queden ja 15 dies, com que diu, perquè ho tinguem tot en marxa, i sí, evidentment, doncs, prenem nota i fem aquesta reflexió de veure què hem de fer en un futur.
10: Luz.
8: Bueno, jo crec que no és tema d'una reflexió, jo crec que és una cosa que ja hauria d'estar decidida i s'hauria d'estar treballant ja, perquè això del canvi climàtic, bueno, hem parlat molt del canvi climàtic, no?, tema dutxes, i nosaltres l'any passat ja vam estar molt crítics amb el tema de les dutxes, i crec que un error és veure com la platja com un espai que només se'n fa ús a l'estiu, no?, o a la temporada, que nosaltres, perquè sí que decidim nosaltres que sigui el 15 de juny, que comença la temporada, perquè avui venia amb el tren, Badalona ja té els socorristes, o sigui, estan avui, dimarts, tenen els socorristes amb un gat, em sembla que també, tenen les dutxes en marxa, vull dir que és qüestió de veure que la platja, sobretot la platja de Premià de Mar, en un municipi com el nostre, que disposem de tan pocs espais d'aire lliure i d'esbarjo, és una part més de Premià, i hem de cuidar la nostra platja durant tot l'any, perquè els premiants i premianques en fan ús tot l'any, vull dir, hi ha gent que va cada dia a banyar-se, hi ha gent que fa esport, és una via de fer esport, hem muntat una zona esportiva, no podem tenir això sense els serveis que han de tenir, no?, el servei de dutxes, que ja hem dit, per nosaltres han d'estar tot l'any, perquè és un ús, i a més, un tema de salut, no?, hi ha molta gent que va caminar pel passeig, i un cop de calor, és que aquest cap de setmana hi ha hagut cops de calor, hi ha hagut víctimes arreu d'Europa, no?, llavors jo crec que és un tema més de sentit comú. Evidentment, aquest any no pots moure la temporada de l'època, però l'any passat ja podies haver previst això, o fa 2, o fa 3, o fa 4, perquè aquí, en realitat, la temporada de platja és com aquell que diu, comença Setmana Santa, que ja fa molts anys que tenim bon temps. Jo crec que és l'error aquesta, veure com temporada de platges, com només se'n fa ús del 15 de juny fins al finals de setembre. No, la platja és un espai del poble, del municipi, que fan serveis premianes i premianenques. Jo crec que hem de donar-li tots els serveis possibles. Socorristes estan d'augmentar. L'any passat tenien molts quilòmetres més, bueno, quilòmetres, metres més de platja, i a tota la zona del Vellamar i la platja de l'Os només hi havia un socorrista. Evidentment, és impossible que dongui la base a tot el que és la platja. No sé què has dit quan parlava de vigilants, no sé si parlaves d'això, Xavi, sí, que augmentaran els socorristes. Llavors, clar, evidentment, un socorrista per a tot aquell volum de platja és molt poc. Llavors, jo crec que això que sí que depèn, veieu, aquesta data de l'Ajuntament, el 15 de juny, ja fa molts anys que és molt tard aquesta data, i sobretot això, canviar aquesta visió de que la platja és com una cosa que només es fa servir durant uns mesos d'estiu i veure com un ús que es fa servir tot l'any. Sobretot això és el que dèiem. I aquest espai ara d'esports és una cosa que la gent fa servir tot l'any. I hem de tenir aquests serveis tot l'any. Les guinguetes, guanyem metres a platja, només en tenim 2, també. Fem curt. Ja sé que el senyor Gatius està en contra de les guinguetes, però bueno, és esbarjo, i al final és un espai on te vas a refrescar-te i a passar la tarda, a passar el dia. Avui és un servei més pel municipi. Llavors jo crec que hem de tractar la platja i tot l'espai que l'envolta com un espai, una extensió del nostre municipi. Com hem dit moltes vegades, no viure d'esquenes a la platja, sinó viure de cara i integrar tot aquest espai a la vida diària dels primers i primerenques. Ja vam sentir moltes queixes amb el tema de les dutxes l'any passat i encara no les tenim, i a més s'ha de fer la instal·lació, perquè clar, es van retirar, s'han de tornar a posar. Al final veiem la gent que es bandeja els peus a les fonts del poble, que això tampoc no és el que volem, no? O sigui, jo crec que hem de cuidar la platja i que sigui un atractiu, ja no només per la gent que ve de fora, sinó per nosaltres, per els primers i primerenques, que la fem servir pràcticament a diari moltes persones, sobretot gent gran.
10: Cesco.
8: No, bé, jo estava pensant que si escoltes la senyora Cànova sembla que la platja de Premià s'acabi gairebé, no?, que estigui deixada de la mà de Déu, i recordar doncs tota la operació que s'ha fet doncs per recuperar aquesta platja gràcies al Ministeri del Miteco, que ara no recordo, Ministeri de
9: Transició
8: Ecològica. Crec que s'ha fet una molt bona intervenció, que no tots els municipis ni tots els partits veien bé, i crec doncs que, com deia el Xavi, això també ha generat doncs un espai més gran. Evidentment, no vivim d'esquenes al mar, evidentment és un espai molt important pel municipi, però també és veritat que la temporada de platges és la que és, i els serveis que proposem...
10: Qui ho decideix?
8: Deixes acabar. Els serveis que es posen a l'estiu, de socorrisme, de salvament i d'altres, doncs són precisament per la temporada de platges, i evidentment no poden ser-hi tot l'any, i vostè ho sap perquè vostè ha governat, el pressupost no és infinit, i per tant, dir aquí que haurien de posar tots els serveis durant tot l'any em sembla bastant irresponsable.
11: Tots,
8: en tot cas, és veritat que l'Ajuntament és qui proposa el calendari, i hem dit doncs, que l'hem de repensar, vostè ja l'hagués repensat abans, però en tot cas doncs, tampoc ho va fer quan ho va poder fer, però en tot cas, jo insisteixo, el tema de l'aigua, i jo personalment jo soc de les que defenso que em semblava una bona opció, després de la sequera que vam viure i de totes les... segurament en tornarem a patir, desgraciadament. Jo, per mi, personalment, crec que era una bona aposta, doncs, tot l'estalvi d'aigua que es produïa doncs, tenint rentapeus, com altres operacions que s'han fet en el municipi de millora de la xarxa d'aigües, que justament tenim un regidor d'urbanisme doncs, que això li preocupa molt, no? I tenim una xarxa molt compacta, amb gairebé sense fuites, no? I, per tant, el tema de la dutxa, doncs, les hem recuperat, doncs, perquè és veritat que aquest any ha plogut i, per tant, podem, però jo soc de les que penso que si en alguna altra ocasió doncs, tornem a passar per un moment de sequera, doncs potser ho haurem de repensar. Val? Uh-huh. Per tant, no, que no podem donar tots els serveis a tothom, a tot arreu, durant tot l'any, perquè això costa uns diners i perquè, a més, té unes repercussions. I volia fer l'incís també en que també hem posat l'esforç des de l'any passat en elaborar un plànol de platges entre totes les àrees de l'Ajuntament que hi participen, perquè són moltes les àrees que fan alguna cosa a la platja, no? Des d'esports, que la regidora comentava, el nou centre esportiu municipal de platja, com tots els serveis d'accessibilitat, que a més doncs, incorporem una nova cadira amfíbia per les persones amb mobilitat reduïda, les línies de vida, les passeres, que aquest any a més s'allargaran una mica més fins a l'aigua, doncs, perquè les persones amb mobilitat reduïda o cotxets doncs, tinguin millor accessibilitat, i més cobertura de socorrisme doncs, també per aquest increment de metres de platja, no? Per tant, hem de fer les coses amb seny, no? Ben planificades, però, vaja, no sé, no crec que tinguem la platja més terrible del món, ni molt menys.
7: Regidor Gatius, fa uns moments la regidora Cànovas exposava que hi ha poques guinguetes. Què en té a dir d'això?
9: Doncs que hi ha les guinguetes que han d'haver-hi, perquè, de fet, vam ser nosaltres que vam decidir que no hi haguessin tres guinguetes, sinó dues guinguetes, i ho vam fer, al final, per una qüestió d'oferta-demanda. Vull dir, tu has de saber doncs, quin públic tens, quina afluència tens, quin model de guinguetes també doncs, volíem, que bueno, doncs, no, diríem que no hem volgut repetir, no?, el model que vam doncs, d'alguna manera heretar, de guinguetes doncs, pràcticament d'oci nocturn, per dir-ho d'alguna manera, i per tant del model de guinguetes que nosaltres volem, creiem que no hi havia prou demanda per sostenir dues guinguetes, i més una doncs, molt allunyada del nucli urbà. Bueno, doncs crec que l'experiència ens ho ha demostrat, i llavors mantenim aquest número de guinguetes que dona més que cobertura suficient a totes les banyistes i pràcticament doncs, allà on també és platja hi ha Premià, que és on es concentra la major part d'usuaris, no? Per tant, no creiem adient, no creiem convenient que hi hagin tres guinguetes, i és el que hem mantingut, eh? Vull dir, des d'aquest punt de vista molt contents i seguirem en aquesta línia. I això que comentava la senyora Luz, vull dir, de mantenir els serveis durant tot l'any, això pressupostàriament és impossible.
11: Vull dir, tots que els serveis, eh?
9: És que és igual, vull dir, si tu dius, escolta, hem de tenir
11: tot l'any, si tens un centre esportiu,
9: les dutxes s'han de mantenir, i les dutxes hi ha un contracte que l'hem de licitar, i a més a més s'ha de pagar aquest contracte, no? Llavors bueno, ara hi ha les dutxes i potser doncs, podem fer una reflexió, hem de veure com funciona el tema de les dutxes al centre esportiu, hem de veure com funciona el centre esportiu, i en funció d'això doncs, decidirem doncs, si s'obren més durant més dies o menys dies. El playver potser no té sentit tampoc, no? Vull dir que amb temperatures gèlides no cal tenir les dutxes perquè ningú es dutxarà allà. Llavors tot això s'ha de veure, s'ha de veure com evoluciona, i a partir d'aquí prendre decisions. Però nosaltres, al final, governar és prendre decisions en sentit comú, i doncs a vegades estar a l'oposició és demanar coses que saben que no es poden demanar, a vegades. Llavors, nosaltres hem de mantenir una coherència i un equilibri i optimitzar els recursos, que és el que estem fent. I, evidentment, no hem dit que no reflexionarem i que no mirarem doncs, quina ha de ser aquesta temporada, però les coses s'han d'establir, s'han d'estudiar i s'han de definir. No podem estar cada any en funció d'ara fa calor, doncs mira, obrim ara. I si adelantem la temporada de dutxa, de platges un mes, no? I comencem el 15 de maig i amb aquest context torna a dir de canvi climàtic, que al final està com, el temps està com boig i ara resulta que igual l'any vinent doncs, escolta'm, ja no comença a fer tanta calor abans, vull dir, tot això s'ha de fer amb molt de seny i mirant molt que al final els primerencs i les primerenques tots paguem aquests serveis que estem dient, que són molts, eh? Que no només és el tema de socorristes, vull dir, que és el tema, com deia abans, de vigilàncies de qualitat de l'aigua, de reforç de neteja, de col·locació i manteniment de passeres, de col·locació i manteniment de línies de vida, de manteniment de les dutxes. Les dutxes no és només obrir una aixeta, s'han de mantenir, i en cas de que hi hagi algun problema s'han de reparar. I per això hi ha una empresa, vull dir que és una sèrie de serveis que no són gratuïts, que els paguem entre tots, i per tant doncs, s'ha d'actuar amb coherència i s'ha de veure... doncs quin és el punt d'equilibri, no? Doncs, entre tenir tots els serveis durant tot l'any i fer-ho doncs, a aquells que siguin necessaris doncs, durant el temps que s'hagin de fer servir.
10: Regidora.
8: Sí, bueno, a veure, dutxes hem tingut sempre, durant sempre, tota la temporada. Vull dir, no és una cosa que ens estem inventant ara. Vostès quan han decidit treure-les fa 2 anys. Hi ha moltes mesures que van adoptar altres municipis de baixar el cap dalt de les dutxes o treure'n unes altres, no, posar horaris. Vull dir, hi ha coses a fer i no és treure-les. Tema guinguetes. Jo deia la senyora Domènech que som la pitjor. No, no som la pitjor ni molt menys. I ens serveix, evidentment, que no mantenim tot l'any, però... passegi vostè pels pobles del Maresme, que diu que s'ha reunit. Ostres, jo passo cada dia amb el tren, cada dia, fins a Mataró molts dies i torno. Veus com estan les altres platges i els serveis que tenen? Masnou, que em sembla que té els mateixos metres de litoral, no sé, té 4 o 5 guinguetes, les té cada any. Estan sempre plenes de gent, se'n va a Masnou, se'n va a Arenys, perquè els premianers, al final, quan volen anar a prendre alguna cosa, hem de sortir de Premià, perquè malauradament estem carregant tot el que és l'oci, no? Amb aquesta i altres mesures que podem parlar un altre dia. Llavors jo crec que si volem tenir un centre esportiu, hem de pensar tenir aquestes dutxes, evidentment sí que es dutxa la gent, hi ha molta gent que es dutxa tot l'any perquè van a fer ioga, van a fer esport, com a mínim treure't la sal, persones que tenen problemes de mobilitat, que necessiten donar-se dutxes. Jo tinc, no sé si a vostès no els arriben les queixes dels veïns i veïnes en aquest aspecte, quan van decidir tancar. I el tema de quan comença la temporada d'estiu, hi ha molts municipis que, ja li dic, ja tenen els socorristes, tenen dutxes, tenen de tot. Qui decideix que sigui el 15 de juny? Per vostès, el 15 de juny comença la temporada de platges? Però per
9: no,
8: què?
9: No, perdó, això ja és així des de fa molts anys.
8: Però,
9: i fins
8: però
9: i tot
8: sí que
9: deia, perdoni, i fins
8: no,
9: i tot el mateix que deia la senyora Cesca.
8: El canvi climàtic, és veritat, fa 10 anys bueno, no feia el clima que ara, però estem veient com que a vegades fa més calor. Vostès, abans parlàvem de l'aire condicionat a l'Ajuntament. Per què no posen l'aire condicionat a partir del 15 de juny, que és quan farà calor? No. Fa calor, quan comença a fer calor, ens adaptem a la calor que fa. Clar, és que no té sentit el que diuen. Posar el 15 de juny, fa molts anys que el 15 de juny no s'inicia la temporada d'estiu. Ja fa uns anys que venim patint aquestes calors. I a més, és que no cal... Temporada de platja és el que els deia. Mirar d'esquenes a la platja és veure la platja com un lloc per prendre el sol i banyar-te. No, la platja l'hem de veure com una pista esportiva, com una pista de lleure, com la gent va a passejar, igual que cuidem els parcs del municipi tot l'any, i tenim fons, i podem els arbres, també són uns diners que ens costen a tots, però en fem servir ús, no? Doncs la platja ha de ser el mateix, ha de ser un espai que cuidem, que mantenim tot l'any, perquè els premiants i premianques en facin ús tot l'any.
9: Però vostè entén que a l'hivern la gent no es banya a la platja?
8: Però
9: ho
8: entenc, que la gent es
9: i que no podem tenir totes les dutxes obertes per una temporada...
8: Però no tingui totes, tingui
9: temporada
8: unes,
9: que no...
8: disminueixi l'horari, però si ningú les fa servir, no patirà, no pateixi, no gastaran aigua. Si
9: no, no, s'equivoca. És que sembla mentida que digui això, s'equivoca, perquè has de tenir un contracte de manteniment i es facin servir una vegada, es facin 50, vostè l'ha pagat contracte
8: de manteniment.
9: I no
8: és més car treure-les i tornar-les a posar cada any? Perquè a veure quan ens costarà tornar a posar tot el servei, fer el manteniment, a veure com ha quedat tot el sistema, quan no s'ha fet
9: servir. Evidentment, quan es fa d'aquesta manera...
8: Tota la vida, senyor Gatius, venim portant les dutxes tot l'any. Tota la vida han estat les dutxes tot l'any.
9: Quan es fa d'aquesta manera és perquè, evidentment, doncs hi ha tècnics que han estudiat el tema i si no estan en funcionament, es fan malbé i és millor tenir-les doncs, guardades... que no estan...
8: Però això només ho deixeix
9: no
8: per a Premià de Mar.
9: És no, que... però això ho diu vostè, que no es fa la Premià
8: bueno,
9: de Mar.
8: Bueno, diguin més
9: vull
8: pobles que ho que facin, això. Passegi pel
9: miri,
8: Maresme.
9: Jo no tinc un inventari, però no dic coses si no tinc fonaments, que
8: passegi
9: és el que fa vostè.
8: Passegi pel Maresme.
9: No, jo no dic coses jo com vostè. Jo em passejo i, escolti'm, vostè ha vist tots els pobles, les guinguetes que hi ha?
8: Passa amb el tren, no passeja. Però
9: vostè sap quantes guinguetes hi havia a la resta de poblacions del Maresme? Per exemple, vostè sap quantes guinguetes hi havia a la resta de poblacions del Maresme?
8: Jo miro per la...
9: No, ara he fet una pregunta. Contesti vostè. Vostè sap quantes guinguetes hi ha a Vilassar, per exemple? O a Cabrera? Ho sap vostè?
8: Pues a Cabrera n'hi havia 3 o 4,
9: i a Vilassar?
8: Sembla. Pues més o menys.
9: Pues no.
8: No sé aquest any quantes n'hi ha, pues però no. N'hi havia en un munt.
9: Pues ja dic que no. Pues no es passeja gaire.
8: Vull dir, aquest any encara no he anat. Aquest any encara no he anat.
9: I l'any passat tampoc va passar.
8: Aquest any encara
9: vostè saltava per sobre de Vilassar.
8: Perquè bueno, m'agradaria quedar-me al meu poble,
9: escolti'm,
8: no haver de marxar.
9: Clar, ara va a Mataró cada dia i després diu que no ha passat.
8: Vostè em fa fora.
9: Miri, escolti'm, el que vostè està dient li hem explicat el per què. Li hem explicat el per què no tenim aquests serveis durant més temps del necessari, perquè costen diners i aquests diners els paguen totes les primeres
8: disbrovenques.
9: Això li he explicat. Mai no han tingut les dutxes tot l'any obertes, vull dir, això ho està dient vostè, i no sé d'on t'ho ha tret, però no és així. A la temporada de platges no és que la decidim nosaltres, és que s'hauria de posar un inici i s'hauria de posar un final. I aquest inici i aquest final, nosaltres estem d'acord, vostè està dient, és que s'ha de revisar, però si ja l'hem dit, que ho estem fent, que ho farem, que vostè hauria fet abans. Escolti, miri, doncs segur que vostè...
8: Ho faria abans,
9: seguríssim, que ho hagués fet abans. De dir, això estem tots convençuts, però nosaltres el que estem dient és que actuem...
8: Repensar no vol dir que ho faran, vol dir ens ho pensarem, repensarem.
9: No, escolti'm, jo crec que hem estat prou clars.
8: Hem de tenir ja clar, perquè les licitacions no es fan un dia per l'altre.
9: Que ens repensarem la data. Ens repensarem la data. Sí? Vol que li digui d'aquesta manera? Ens repensarem la data. I repensar la data, segurament, per sentit comú, no voldrà dir que l'allunyarem. Eh? No voldrà dir que la retardarem. No voldrà dir això, voldrà dir que l'avançarem. Això ja li dic. El que no sabem...
8: És que seria el
9: colmo. Bueno, ja, però és que li haig d'explicar així, perquè sembla...
8: Pels pirates,
9: però
8: no?
9: és que senyora Cànovas, sembla que li haig d'explicar així. Repensar la data vol dir que haurem de veure quants dies l'avancem, simplement.
8: És que jo el que vull dir és que ja haurien de saber... Vull dir, hauríem de tenir clar, perquè les licitacions d'un any per l'altre comencen un any abans. Ja s'hauria d'estar treballant amb aquest servei. Ja s'hauria d'haver començat a treballar l'any passat.
9: Però és que vostè ja sap com funcionen les licitacions. Vull dir, la licitació fa molt de temps que està plantejada, precisament, per exemple, les socorristes. Per què hem augmentat el número de socorristes? És una licitació nova i ara estem a temps, evidentment que ara estem a temps de plantejar aquesta licitació pels anys vinents. Però vull dir, els tempos d'administració vostè els coneix. Vull dir, nosaltres no podem reaccionar 15 dies abans de la temporada i dir, mira, ara decidim que obrim abans. No, no funciona així. És que ja ho estem fent. És que ja hem fet declaracions que ja estem dient que ja estem pensant en quines dates cal que iniciem els serveis. És que això ja ho hem dit. Nosaltres això ja ho hem dit. Nosaltres ja estem treballant en veure quin ha de ser aquest calendari. Aquest calendari que decideix l'Ajuntament, evidentment. Vull dir, no, la calor no la decidim nosaltres,
8: no,
9: de moment.
8: No
9: tenim un termostat.
8: No, perdona, no. Deixa'm fer un apunt. No, sí. Jo no he dit que sigui cosa de la Generalitat, però sí que és veritat que qui estableix el calendari i les actuacions és la Junta... No, no vostès.
12: És que governa.
8: És l'Ajuntament.
12: Ha començat dient que no.
8: Puc acabar. No, jo no he dit això.
12: Sí, ha començat dient que no hi havia ningú que...
8: Té un hàbit molt lleig que és posar en la boca dels altres paraules que nosaltres no hem dit.
12: Pot tornar a sentir l'espai i dir que vostè ha dit a l'inici.
8: Doncs ho faré.
12: Està dir que no era tema d'una persona,
8: això. És que és bastant maleducada, eh? Jo he dit...
12: M'insulti, senyora Domènech.
8: És, si vols, canviem de tema, perquè és bastant...
9: Jo només vull dir una cosa.
10: Jo crec, Cesc, que si vols, acaba...
8: Sí. Jo l'únic que dic és qui autoritza els usos de la... I admiro tu, Gemma, perquè vull explicar-t'ho tu. Qui fa, finalment, l'autorització és la Generalitat. Ja està. Però això, que passa és que la senyora Luz porta molt malament governar i prendre responsabilitats, i llavors sembla que dius... Sempre que dius Generalitat s'ofèn, però això és així. Ara, i quan governava, qualsevol dels altres que estem aquí, i no passa res, i això és així, i ho autoritza la Generalitat, i això no vol dir que jo li estigui donant la culpa a la Generalitat.
10: Abans de canviar de qüestions, abans el regidor Gatius posava sobre la taula doncs el nombre de guinguetes que tenen altres pobles. De fet, ho hem buscat. Vilassar té 4, el Masnou 5, Mataró té 6, Cabrera té 3. Aquestes són, de moment, les xifres que hi han ara.
12: I, gràcies,
9: correcte.
10: I bé, doncs... aquesta és la situació, no?, de guinguetes al Maresme. Cada poble és diferent, cada poble té unes necessitats.
8: Nosaltres creiem que no hem de fer una competició, tampoc. El Xavier ho ha explicat molt bé. Tenim un model més familiar, un model més tranquil. No ens agrada aquest model d'oci desbocat i, per tant, doncs, no competirem amb un altre municipi. Vaja, és la meva opinió.
9: I a més és que les guinguetes han de tenir un sentit. Les guinguetes han de donar un servei als usuaris de la platja, eh? No han de servir per altres coses. Per altres coses, també tenim una restauració i tenim una sèrie de serveis al poble que també s'han de mantenir en equilibri i no els hi hem d'entrar en competència, sí? Ja, si vol, li acabo d'explicar, doncs, una de les raons que hem d'afegir, a més, per tal de no seguir aquest model de massificació de guinguetes. Després diem que volem un espai natural, que voleu un espai natural per tal d'aguadir... O cinc, no? en comptes de dues, pues, bueno, per vostè no ho serà, doncs per als restauradors, resulta per molts restauradors del poble sí que ho és. Sí? Llavors això també has de mirar aquests equilibris. Està molt bé defensar el comerç local, la restauració, que hi hagi espais d'ocis, no sé què, és molt fàcil dir això.
12: Has posat un negoci del poble.
9: I què té que veure això? Però vostè sap com funciona la licitació? Claro. Vostè ha estat al govern?
12: Sí, com funciona?
9: Saps que una licitació, doncs, ara mateix hi ha una persona o una empresa que és del poble, però podia haver estat qualsevol altra?
12: Sí, ho sé, però ara mateix és una cosa...
9: El servei d'una guingueta, senyor Batius, és per algú que
12: està a la platja anar a prendre un refresc. No cal anar de festa major a la guingueta. I aquí, malauradament, hi ha zones de platja on no hi ha cap lloc per adreçar-te a prendre algú al poble, perquè t'agafa l'altra punta. Llavors, és un servei immediat...
9: No tens una zona de platja en el casc urbà que no tinguis una guingueta. No hi és, això. Hi ha dues guinguetes que cobreixen les dues platges en el casc urbà, que són les dues que tenim. I la tercera guingueta que teníem estava pràcticament tocant Vilassar. Llavors, no digui coses que no són. No digui coses que no són, perquè és que no sé si les inventa o les diu simplement per portar la contrària.
12: Per portar la contrària. La platja ha crescut cap a Masnou. És on tenim més platja ara. La platja ja és la mateixa que hi havia.
9: Però vostè sap la distància que hi ha des del Pla de l'Os fins a la guingueta que està a Bellamar?
12: Sí.
9: Està 5 minuts caminant. Home, no d'allò, que premia té dos...
12: No, és la seva política, ja està, tenim diferents opinions, no passa res.
9: Escolti'm.
12: La seva política és dos guinguetes i el que acaben d'explicar, ja està, no passa res. La seva política,
9: doncs,
12: ja
9: està. Home, però és que l'hem explicat tres vegades i vostè insisteix. Sí, vull dir, fins que li posem suficients arguments a sobre de la taula, que és incapaç de rebatre...
12: Són els seus arguments, la resta de municipis pensen diferent que vostè, inclús sent del seu partit polític.
9: Però i què passa?
12: És l'opinió de l'equip de govern.
9: Vale, segons vostè, com que l'empresa que ha sortit en la citació és del poble, hem de canviar de criteri. Estupendo,
12: ho ha dit claríssimament. Que perjudica el comerç de Premià, que en aquest cas, just de Premià...
9: No, escolti'm, no digui que no ho ha dit, perquè ho acaba de dir.
12: Vostè m'està dient que perjudica el municipi, a l'hostaleria del municipi. Jo he dit que justament ara les dues que tenim són del municipi.
9: El criteri. Bueno, el criteri.
12: Però el criteri aquí a tot arreu. Llavors és l'opinió de l'equip de govern que tenim ara i punto. No és l'opinió generalitzada ni és la seva opinió. Ja està.
9: Que li ha argumentat. I si no li sembla bé, doncs...
12: No, que vostè m'argumenti no vol dir que em convenci. És diferent, clar.
9: Bueno,
12: no crec que estigui...
9: És que encara que estigui convençuda, dirà que no és així. Però és igual. Bueno, en qualsevol cas, només volia dir un apunt. Uh-huh. I és que aquest any també doncs, tenim la temporada... Bueno, tenim les platges sense fum. Vull dir que ja tenim l'ordenança en vigor. I només fes ment de que bueno, és un punt també doncs, de qualitat, no? que podem gaudir d'unes platges doncs, sense ingerències, no? tòxiques de tabac, per dir-ho d'aquesta manera.
10: Seguim avançant. Cesc, vols afegir alguna cosa?
13: No.
10: Molt bé, doncs següent tema, el tema de la recollida comercial. A mitjans d'aquest mes de juny està previst que entri en funcionament el nou model de recollida comercial de residus. El sistema, de fet, dividirà Premià de Mar en tres zones, establirà dies concrets per cada fracció en algunes àrees i també incorporarà un segon camió. Com valoren aquest canvi de model? Era necessari reformular el sistema actual, Cesca?
8: Jo seré molt breu en aquest cas, perquè penso que, com hem parlat moltíssimes vegades, no? aquest nou sistema de recollida general, no la comercial, sinó també la domèstica, doncs s'implementa per un canvi de normativa europea, que ja n'hem parlat moltes vegades, però crec que mai està de més utilitzar, no? Un mitjà públic com Premià Mèdia, doncs per fer pedagogia. Per tant, la normativa ens diu dues coses. Una, que hem de reduir doncs la fracció de rebuig, principalment, per dir-ho ràpid, i l'altra és que les persones doncs han de pagar pels residus que generen, val? D'aquí doncs tot aquest canvi de sistema, que sí que és cert que nosaltres hem sigut doncs els primers municipis a impulsar-ho i per tant doncs hem pecat, no?, de voler ser els primers de la classe i segurament doncs no teníem una guia per on seguir. És veritat que ve d'un acord de la taula de sostenibilitat en el passat mandat, on hi havia doncs va haver-hi un gairebé acord per unanimitat amb totes les forces polítiques, i també és veritat que hem anat corregint totes aquelles coses que sobre doncs sobre la pràctica, doncs hem vist que s'havien d'anar modulant, no? I també doncs hem demanat disculpes quan ha sigut necessari, hem fet doncs més informació, més campanyes, etc. Però sobre la recollida comercial, sí que jo el que volia dir és que el Xavier Gatius, doncs, com a regidor de promoció econòmica, si bé no és el responsable de medi ambient, doncs sí que em consta que s'ha posat doncs molt a sobre del tema, molt sobretot també agrair a comerços associats i doncs a tota la xarxa de comerciants del municipi, perquè crec que han contribuït molt, no?, a anar millorant el sistema i res més.
10: Xavier.
9: Bé, només una puntualització. No són tres zones, són dues zones. Ja diríem, doncs, una separació natural que és de Gran Via, entre la zona nord i zona sud, diríem. Això dels dos camions també és una miqueta... Bueno, al final no és que es posi un camió més, sinó que doncs, es canvien les rutes i s'optimitzen els recursos que ja tenim. Bueno, i al final el que doncs, fem és, després d'algunes proves i d'uns estudis i de parlar-ho molt amb comerços associats i tal, doncs estem provant uns sistemes, doncs, com dèiem, que a priori doncs, semblen més optimitzats, no? Ho entenem que són més optimitzats, i a més que permetran solucionar una de les reivindicacions que feien els comerços, que és tenir durant menys temps, no? Diríem, les bosses i els bujols a fora del comerç, o millor dit, o durant l'horari comercial. Sí? Llavors, amb aquest objectiu, és precisament doncs, que fem aquest nou, que implantem aquest nou sistema i que ens ho hem de plantejar com una millora i ens ho hem de plantejar també doncs, com una provatura per tal de definir, no?, quin ha de ser el model definitiu que licitarem doncs, de cara al 28. No? Vull dir, ara doncs, sabem que aquest contracte ja es finalitza l'any 28 i nosaltres ja estem començant a treballar en aquest nou model de recollida selectiva comercial, bueno, i evidentment de recollida també domèstica, i per tant això doncs, ha de servir per provar un model més ajustat a les necessitats i a allò que ens han manifestat precisament doncs, els comerciants, no? A partir d'aquí, doncs, ara estem treballant ja doncs, en fer una campanya informativa molt important i que es farà doncs, a comerç, explicant a cada comerç, no?, quins són els horaris segons la zona on està ubicat el comerç, i a partir d'aquí, doncs, un cop s'hagi fet aquesta campanya, doncs, iniciarem aquest canvi de sistema. Torno a dir, vull dir que evidentment sabem que això serà una millora. Hem de veure en quin grau, no?, aquesta millora té tant pel que fa a l'optimització de recursos com pel que fa a l'exposició d'aquests bujols i aquestes bosses en els comerços durant l'horari comercial, i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs, tenir-ho en compte, evidentment, per aquest disseny el disseny d'aquest nou model de recollida de cara al 2027.
10: Mm-hmm. Luz.
12: Sí, bueno, jo crec que era supernecessari fer aquesta reconversió. De fet, a l'aula que vam fer ja va sortir el tema, sobretot perquè els horaris, vull dir, per les botigues no eren com, sobretot a Premià de Mar, que tenim són establiments molt petits, amb pocs metres quadrats, i aquesta obligatorietat d'entrar dintre els bujols després de tancar el comerç, perquè, o treure la brossa a les 4 de la tarda, que això va sortir a la taula també, no?, que era allò que t'estàs fent un cafè, tant que ens parlem de les botigues i a l'hostaleria Premià de Mar, i tenies els containers al costat, i a més amb la calor a l'estiu, el que implica, no?, això de pues, formigues cap a dintre dels comerços que han hagut de desinfectar diverses vegades pel tema aquest de bitxos varios, que això ho deu saber el senyor Gatius, i jo entenc que aquest nou calendari, que és veritat que al principi quan ja es va implementar ja vam dir que no ens quadraven aquestes recollides, esperem que vagi millor, perquè de fet aquesta, la RECOM, sembla que és la part d'aquest contracte que està més o menys funcionant, no?, aquesta recollida porta a porta. Veure què passa també amb l'altra, que és la que també ens preocupa molt, sobretot ara que ve l'estiu, i jo, bueno, aprofito aquí per llançar una pregunta, i és perquè fa... Bueno, de fet, en aquella taula es va dir que s'obririen els contenidors, el senyor d'Esquerra Republicana, el Pep Ribó, es va dir que s'obririen els contenidors, després vam sentir unes declaracions del senyor alcalde que va dir que no, llavors no sé si en quin moment estem, de si ara de cara a l'estiu, perquè a més amb aquesta calor i que hi ha molts contenidors desbordats, si s'estan plantejant obrir els contenidors els normals, no parlem de la RECOM, que evidentment és un altre sistema. Així que, bueno, esperem a veure aquesta RECOM, perquè no hem fet cap reunió després d'aquella taula perquè ens expliquin ben bé com funcionarà aquesta nova recollida, aquesta nova separació de sectors, no ho sabem. Tampoc sabem com quedarà el tema de les taxes, perquè sí que és veritat que això es va parlar a l'inici de tot i després s'ha modificat en part, però no tot, i no pot pagar el mateix, per dir-ho així, algú que genera molt residu orgànic, algú que només genera residu de paper o algú que genera més vidre i plàstic, no? Jo crec que aquest és un repensament que també s'ha de fer, que no sé si això està contemplat en la nova modificació o si es pretén. Jo, em sembla que l'última reunió que vam fer amb el senyor Ripollès estava intentant també reconvertir això, que jo crec que serà un altre pas important.
10: Mm-hmm. Xavier, si vol, pot respondre.
9: Sí, bueno, primer que la taula de sostenibilitat, jo no recordo que el senyor Ripollès digués que s'obrien els contenidors, eh? Mm-hmm. El senyor Ripollès el que va dir és que en qualsevol cas el que havien de fer és una reflexió entre tots i totes, i aquesta reflexió s'havia de fer en el si de la taula de sostenibilitat per veure què fèiem, per veure si continuàvem amb el sistema que tenim actual o per veure si els obríem. Però en cap cas ell va afirmar que s'obririen, eh? Ell va dir que havien de fer aquesta reflexió.
12: Això, eh?
9: És que, mira, jo hi era en aquesta reunió. I ho recordo, però vaja, ho li dic perfectament. A més, li recordo perquè és un tema que havíem comentat i ell ho va exposar d'aquesta manera. O sigui, no s'ha dit que s'obririen els contenidors. De fet, el que hem fet és obrir el període de reflexió per decidir quin model aplicarem a partir de... Evidentment, perquè és el que s'ha de fer quan governes, precisament reflexionar, no? Vull dir, no tenir postures tancades i no escoltar arguments. Has de fer precisament això, eh? Reflexionar i veure tot allò que fas, quin impacte té i com ho pots millorar. I nosaltres ho fem contínuament. I a més, sempre ho fem amb responsabilitat i donant la cara. Vull dir que no tenim cap problema en reconèixer, doncs, evidentment, que un sistema tan disruptiu com aquest doncs, ha tingut marge de millora, i el que estem fent és veure quin és aquest marge de millora. A més, ho fem d'una manera consultiva, ho fem parlant amb la resta de forces d'oposició, tot i que vostè potser no ho va entendre gaire bé en aquesta reunió, però es va dir clarament, bueno, doncs, si haguéssim fet 50, vull dir, però el que es va dir és això, i el que es va posar sobre la taula és que entre tots i totes hem de treballar, hem de reflexionar i hem de prendre aquesta decisió, i no de manera unilateral i única i exclusivament per part de l'equip de govern. Això és el que es va comentar, sí? Després, el tema que deies de la taxa, doncs ara ja funcionen d'aquesta manera, eh? Tu tens unes recollides mínimes i després hi ha ampliacions que pots contractar en funció dels volums. Vull dir que no és una taxa única, no? I després, a més, tens un variable, i aquest variable es fa en funció dels pesos, no? I els bujols s'estan passant, les bosses tenen equivalència en pes i, per tant, ja hi ha una taxa en funció d'allò que generes, no? El que s'estava parlant és d'ajustar aquesta taxa en funció de l'activitat. Val? I llavors no tenir tanta càrrega en el variable, no? Vull dir, bueno, això doncs, pot simplificar una miqueta la gestió, pot simplificar una miqueta doncs, el càlcul a priori, però al final acabaràs més o menys en el mateix punt, no? I després dir que efectivament que el RACOM és veritat que té marge de millora, nosaltres hem reconegut, però en general el comerç ens manifesta que bueno, és un sistema que està funcionant, que s'estan fent les recollides doncs, quan toca, amb excepcions, evidentment, perquè això doncs, sempre hi ha doncs, qüestions, no? o problemes logístics, etc, però que en general és un sistema que funciona, que crec que ens podem sentir orgullosos d'haver implantat un sistema, com deia, disruptiu, no? I que no té res a veure, no? amb el sistema que teníem fins ara. En aquest sentit, el regidor Pep Ripollès ha fet una feina molt bona i des d'aquí doncs, vull posar en valor aquesta feina. I també, doncs, que ja ho hem dit, ja ho hem mencionat, i la Cesca ho deia, doncs, la implicació de comerços associats, que en tot moment doncs, està treballant amb nosaltres, que hem treballat molt aquestes modificacions que ara implantem i que, per tant, jo crec que entre tots i totes estem fent un sistema que sempre ha funcionat en línies generals, però estem fent un sistema que doncs, òptim i que creiem que amb aquestes modificacions que fem ara serà pràcticament, home, jo crec que ja el sistema que podrem implantar de manera definitiva en la propera licitació.
10: D'aquesta,

0: Vull dir, és que el que tenim no funcionen els contenidors. I és això, ens arriba d'aquí, tenim l'estiu a sobre i el problema és molt greu, perquè és un problema de salubritat i que afecta una altra vegada directament els veïns i veïnes de Premià. O sigui, jo espero que, com deien, quan estan vostès a l'oposició, amb una moció seva, que volien una taula per tractar el tema mensual, que com a mínim en tinguem una... trimestral.
1: Això és veritat.
0: Això
1: li haig de reconèixer, és veritat. Pues nosaltres vam demanar...
0: N'hem fet dos en quatre anys, vull dir que en tres anys. Vull
1: sí,
0: dir
1: però també és cert que s'ha fet amb aquest context d'implantació d'un model totalment disruptiu, que no tenia res a veure.
0: Si hauria d'haver-hi motiu.
1: Nosaltres ho demanàvem amb un servei regular, que és el que teníem abans.
0: Ho demanaven quan es va començar a parlar de la implementació d'aquest, que volien una fiscalització no sé quantos. I clar, quan van entrar a governar i van agafar aquesta regidoria, llavors ja no d'allò. Però bueno, jo... torno a llançar, que estem disposats a treballar. Jo crec que totes les forces polítiques que ens vam reunir en aquella taula es van llançar idees, també, i esperant això, pues, que si no hi ha un cop al mes, però bueno, no un cop a l'any.
1: No, no, doncs jo ja li dic, recullo el tema, evidentment, torno a dir, vull dir, jo crec que s'ha explicat més d'una vegada també que ha estat una implantació complexa, perquè partíem d'un model convencional i hem implantat quelcom que no té res a veure, i per tant això també requeria un temps de recollida, desadaptació, etcètera, no? I la voluntat, em consta que la voluntat és a mesura que sigui possible implantar aquesta regularitat en la taula de sostenibilitat, la taula de sostenibilitat que evidentment ha de ser aquesta eina, aquest instrument de participació, però en el moment en què el servei estigui estable, tinguis dades i a partir d'aquí puguis començar a analitzar el què, no? I el sistema, torno a dir, no és un sistema fàcil, és un sistema que, evidentment, com vostè sap, es va licitar en el mandat anterior i vostès van ser partícens d'aquesta licitació, Vull dir que el que s'ha fet és gestionar, no?, la posada en marxa d'un sistema heretat, entre cometes, i fruit de la taula de sostenibilitat del mandat anterior. Per tant, aquí estem tots en el mateix vaixell, per dir-ho d'alguna manera, i la gestió es fa amb els recursos que es liciten, vull dir, ni més ni menys, i vostè sap que la incidència al final de la gestió del dia a dia té un percentatge, és una forquilla que aniria del 5%, i m'ho estic inventant, més menys de la qualitat del servei. La qualitat del servei depèn en funció, o depèn sobretot dels recursos que hagis licitat, els recursos dels serveis i la tipologia de, per exemple, de contenidors, que això també és una qüestió que, evidentment, vostès van participar perquè sí, estaven a govern, també.
0: Nosaltres hem demanat moltes vegades que quan una cosa no funciona, pues, evidentment, s'han de prendre mesures i la persona que t'ho ha venut és la responsable d'aquell mal funcionament. I hem demanat moltes vegades en quin moment està això de reclamació, i si una cosa no funciona, pues, evidentment, aquests contenidors no s'havien provat enlloc. Bueno, pues, s'han provat aquí, no funcionen. Això com està repercutint a l'usuari? Vull dir, s'han demanat compensacions o què s'està fent? Totes aquestes coses que es van preguntar a la taula i no hem tingut resposta, perquè si una cosa no funciona, doncs, escolta'm, jo és el que he dit sempre, poso l'exemple de rentadora, jo com una rentadora no funciona, o me la canvies o em retones els diners, però no has d'estar barallant amb la porta cada dia, aviam si fico dintre.
1: Això
0: de
1: que no funciona, o sigui, és una percepció que jo entenc que la digui vostè, senyora.
0: No dic que és una percepció que no funciona, sí, senyor Gatius, vostè tira la brossa per mi.
1: Deixi'm que m'acabi d'explicar, Això que diu vostè, jo ho entenc, però aquests contenidors no només estan a Premià, estan a altres jocs. Llavors, evidentment...
0: Ser pioners nosaltres, em sembla.
1: Sí, sí, però que siguem els primers no vol dir que siguem els únics. Sí? Llavors, el funcionament dels contenidors, diríem que depèn de moltes variables, no? Depèn de l'ús que se'n faci, no? Llavors, per exemple, un mal dimensionament dels contenidors pot provocar que al final hi hagi que s'intenti forçar el contenidor, que jo entenc això. Vull dir que no estic dient que es correspon a una reacció, no?, dels veïns i les veïnes, no? Correspon a una qüestió normal si tu tens menys contenidors. I m'estic posant un supòsit, Menys contenidors els que tens, es desbordaran, i aquest desbordament dels contenidors farà que es trenquin abans, no? Això ho entenem, sí? Llavors, ningú està dient que el contenidor no està fent allò pel que estava previst, Potser estan mal dimensionats. És a dir, sí, evidentment, però per això dic que no és tan fàcil com dir funciona o no funciona.
0: Posis una estoneta amb una ella de contenidors una tarda
1: com dir
0: i
1: això.
0: Després parlem.
1: Bueno, jo visc a Premià.
0: Jo dic que es posi una estoneta amb una illa de contenidors i vegi el que passa.
2: Comentaris s'obren també. també, no? Tots vivim
0: a Premià. A vostè li sobro jo, senyora Domènech, no, li sobro jo a les tertúlies, però tan fàcil com no venir quan vinc jo. Escolti'm.
2: Jo, què passa? Jo fa molta estona que no dic res, però, home, vostè fa unes generalitzacions de que no
0: puc fer que jo vulgui, no?
2: Sí, evidentment.
0: Home, no, faltaria més. Jo no faig generalitzacions, senyora Domènech.

0: No, jo, no, clar, no em deixa parlar.
1: Parli, parli.
0: Aleshores, vostè fa unes generalitzacions molt gratuïtes i és que és igual, és que no en tinc ganes, és igual. Crec que ens quedaran uns minuts per parlar del tercer tema, no?
2: Exacte, ens queden poquets minuts de tertúlia. Si us doncs sembla bé, fem una valoració de l'últim tema. Això ja ha estat notícia. El govern de la Generalitat ha recuperat el projecte del tren orbital, una infraestructura que hauria de connectar diverses ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Com valoreu la recuperació d'aquest projecte del tren orbital, Cesc?
0: Va, jo ara us sorprendré, perquè... o no, no ho sé. Jo, com a membre de Junts i orgullosa hereva de Convergència, nosaltres sempre hem apostat per una Catalunya hiperconnectada, no? Que eviti la Catalunya barcelonocèntrica, no sé si ho estic dient bé, per tant, no? Aquesta Catalunya que té en compte, doncs, tots els, ara som ja gairebé 8 milions de ciutadans que no tots viuen a l'àrea metropolitana ni tots viuen a Barcelona, sinó que viuen a les Terres de l'Ebre, a la Plana de Lleida o al Pirineu. Aleshores, per tant, nosaltres una línia orbital ferroviària que connecti, doncs, la segona corona i més enllà d'això, fins i tot, doncs, nosaltres o a mi personalment, a mi em sembla molt encertada. I us diré una cosa que us sorprendrà, que és que, malgrat que tothom pensa que això va ser una proposta del tripartit, us puc afirmar, i ho he comprovat perquè a mi em sonava, l'estudi previ de viabilitat d'aquesta infraestructura ja es va incorporar al Pla Director d'Infraestructures 2001-2010, que es va aprovar a l'últim govern Pujol a l'any 2002. Val? Per tant, és a dir, no estic reivindicant l'autoria, perquè segurament va ser una cosa, no?, de molts municipis que ho van reivindicar, de la segona corona, no?, Mataró, Vilafranca, Vilanova, etc., Granollers també, i per tant, jo personalment, i crec que el meu espai polític com a concepte ens agrada. Ara bé, jo crec que en el moment en què estem ara, en què tenim una mancança molt greu de rodalies, i principalment, no?, el que ens afecta a nosaltres, que és la R1 i tota la xarxa de rodalies, que està en una situació molt dramàtica, i que jo, no?, també he estat usuària d'aquesta línia durant molts anys, i jo sempre he estat ferma defensora, però realment ara afortunadament no l'he d'agafar, però les vegades que l'agafo realment és molt desesperant, no? Per tant, en un moment com el que estem vivint ara, amb aquesta situació dramàtica de les infraestructures, a fer-nos creure que aquesta línia orbital que es planteja per primera vegada el 2002 serà una realitat el 2040, em sembla una mica fer volar coloms, no? En tot cas, jo ja he dit, no?, la meva opinió. A mi personalment em sembla una aposta de país interessant, però em sembla, bueno, una excusa per aprovar uns pressupostos que, doncs, aquí, perdó, però els companys d'Esquerra Republicana els he interessat per motius que ells sabran, no? I aquesta és la meva opinió.
2: Xavier i Luz, tenim poquets minuts, però vaja.
3: Pues em colo. Jo crec que, no ho sé, vull dir, això que comentava la Cesc, va ser una proposta del govern de Pujol, vull dir, jo crec que al final és que és una proposta que creu pel seu propi pes.
0: Va ser aprovada en aquella època, no vol dir que fos proposta de...
3: Però vull dir que sí, que jo crec que al final és que això és un... Vaja, jo crec que és un projecte que té molt de sentit, i llavors al final, doncs, segurament, no ho sé, vull dir que crec que estaria en el... no, en l'imaginari de molts partits i de molts de moltes persones, no? Vull dir que doncs entenem una miqueta que s'ha de trencar aquest model radial de Barcelona, que també és el que deia la Cesca, vull dir que hem de començar a pensar, doncs, a vertebrar el territori, doncs, d'una altra manera. Crec que és una estructura, és un equipament, doncs, una inversió que ens farà ser més competitius, que farà que dependrem menys del vehicle privat, no?, per desplaçar-nos arreu del territori, que connecta, doncs, a més, doncs, a territoris estratègics, vull dir que, bueno, que ens farà ser més competitius com a país, no només és una comoditat, sinó que a més, doncs, això ens fa, doncs, poder desenvolupar millor, doncs, fluxes, no?, econòmics, fins i tot, no?, de mobilitat de persones i, per tant, també de treball i de fluxes econòmics. Per tant, doncs, crec que és una estructura necessària I sí que volia comentar, no, que davant d'aquestes crítiques que sovint s'han escoltat d'escolta, més que tenim Rodalies com ho tenim i per què estem plantejant això, doncs perquè no hem de renunciar a res, vull dir que evidentment que hem de treballar amb Rodalies, evidentment que necessitem tenir un servei, ja diria, suficient, no? El que és ara a Rodalies. Això, evidentment, també s'ha portat a la negociació de pressupostos, vull dir, el traspàs definitiu de Rodalies i el Consorci d'Inversions, que és una eina que ha d'assegurar que les inversions s'executin per tal que aquestes Rodalies funcionin de manera suficient. Això ja hi és. Per tant, a més, demanem que hi hagin estructures de futur que en algun moment s'han de plantejar i, en aquest sentit, jo crec que ens hem de felicitar tots plegats.
2: Molt bé. I Luz?
0: Sí, jo també crec que és una cosa que hem de celebrar. Mira, jo avui mirava...
3: Si estem d'acord, no ho puc creure, Luz, que estem d'acord.
0: Jo sí que vinc amb el tren cada dia i no trobo que la situació sigui dramàtica ni molt menys. Jo vaig cada dia a treballar al tren.
3: Ostres, Luz, aviam, perdona,
0: dramàtic,
3: és que ara sí que ets assaltada
0: drama,
3: a la cadira.
0: És un drama agafar el tren.
3: Doncs quasi jo li diria que... Perdona,
0: cada dia
3: l'agafo jo. Fins i tot és una qüestió de seguretat.
0: Cada dia l'agafo jo el tren.
3: I anirem a fer una reivindicació a l'estació.
0: Això és una altra cosa.
3: No és una altra cosa, Rodalies.
0: No, però l'ús del tren... O sigui, jo hi vaig cada dia a treballar a Barcelona, cada dia. Vaig amb el tren i vinc amb el tren.
3: Que l'agafa en marxa.
0: I li asseguro que trigava molt més quan anava en cotxe que quan no trobava una caravana, trobava no sé què. O sigui, jo vaig cada dia a treballar amb el tren a Barcelona i jo no diria que això és dramàtic perquè al matí tens cada 7 minuts un tren. Però bueno, el tema és que també he mirat, per exemple, avui, mentre venia amb el meu tren i d'anar de Premià de Mar a Granollers, ara mateix en cotxe són 20 minuts, en tren és gairebé 1:20. Perquè has d'anar fins a Clot, tornar... Llavors, tot el que sigui acostar les ciutats amb el transport públic, que fa que deixis el cotxe i després que genera més potencial d'ofertes de laborals, inclús de vivenda, de que la gent es pugui... Perquè al final ens desplacem on tenim transport públic i la feina al costat, no? Llavors, jo crec que això serà un benefici per totes les comarques i tots els municipis. No només els municipis, sinó per totes les comarques i tots els pobles dels voltants d'aquests municipis que ara es veuran ara o d'aquí uns anys. Però jo crec que estan fent inversions, tenim ara el traspàs de Rodalies i a veure, s'està fent una inversió molt forta en Rodalies. Jo crec que una cosa no va contra l'altra i a més això, si fem aquesta línia, esponjarem més tots els usuaris de la línia nostra, l'R1, que és la que va fins dalt. Jo crec que és la que té més usuaris de tot el territori també, no?
2: Doncs nosaltres hem de finalitzar la tertúlia. A Cesc Domènech, Xavier Gatius i Luz Cànovas, gràcies a tots tres per participar. Fins ara.
3: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig. Aquesta empresa va fer-se amb aquesta concessió de manial ocupació i explotació d'un domini públic l'any 2022, després que qui l'explotava anteriorment, el club BTT de Premià de Dalt, hi renunciés. Des d'aleshores ençà ja s'han produït alguns problemes i el recinte va haver de tancar dos cops per queixes d'usuaris pel mal estat i manca de manteniment. Ara l'Ajuntament ja ha iniciat tots els tràmits, diuen, per resoldre administrativament l'extinció del contracte i iniciar un nou procediment de licitació, però en tractar-se d'una concessió de manial és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar i que ha de supervisar el procés i per això s'estima que no serà abans de 5 mesos que es podrà iniciar el procediment i després caldrà que el tràmit es completi. L'Ajuntament de Premià de Dalt recorda la seva comunicació que entre els anys 2015 i 2020, en col·laboració amb el club BTT, va impulsar un pla estratègic que va comportar una inversió de 1,5 milions d'euros que va convertir l'equipament en un espai singular amb elements únics a Europa.
3: Premià Mèdia. Informació.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
7: I
4: I un dimecres més recuperem aquest espai dedicat a les escoles, aquest espai doncs, que ocupen i protagonitzen els i les alumnes de les escoles de Premià de Mar i que avui els hem convidat per parlar de les colònies. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui, totes aquestes alumnes de l'escola Aldofí Primer, la Laia i l'Antònia. Bon dia, com esteu?
7: Bon dia.
8: Bon dia.
4: Benvingudes a la ràdio. Havíeu vingut algun altre cop o és el primer cop?
7: Jo ja havia vingut algun
4: sí?
7: cop.
4: Sí? Per parlar de què, te'n recordes
7: de
4: o no?
7: De recomanar llibres.
4: Ah, recomanar llibres. I tu, Antònia? És el primer dia?
8: Sí.
4: I què tal? Com ho veus, això?
8: Bé,
4: no sé. Bé? Te l'esperaves així, la ràdio, més o menys? Sí? Molt bé. De l'escola, el Pilar ens acompanya la Dara i Laura. Com esteu? Bon dia.
9: Bé.
4: Benvingudes. Havíeu vingut a la ràdio o és el primer cop?
9: És el primer cop.
4: Sí? I què tal? Com ho veieu, això?
9: Guai.
4: És guai? Sí?
9: Sí.
4: Molt bé, molt bé. I també ens acompanyen de l'escola Montserrat, Laila i la Meritxell. Bon dia.
10: Bon dia.
4: També debuteu o ja heu estat a la ràdio algun altre dia?
10: No, no hem estat.
4: És el primer cop.
10: Sí.
4: Molt bé. Doncs avui us hem convidat per parlar de les colònies. A veure, Aura, com podríem explicar a algú què són unes colònies?
9: Que és un lloc molt xulo i que ha sigut la meva primera vegada.
4: I què tal això de dormir fora, que no estigui a dormir amb la família?
9: És guai.
4: Sí? No et va fer cosa, eh?
9: No.
4: Tenies ganes d'anar-hi?
9: Sí.
4: Sí? Molt bé. I com, què recordes d'aquestes colònies?
9: Que eren de la prehistòria.
4: Sí.
9: I també que vam fer el collar.
4: Sí, aquest que portes.
9: De la prehistòria. És un amulet que feien per caçar.
4: Ah, molt bé, molt bé. I el veu fer tots, eh, aquest collar que portes
9: sí,
4: tu avui.
9: Sí.
4: Molt bé, t'agrada el collar, que encara sí. el portes. Molt bé. Doncs expliqueu-nos també, Dara, on veu fer vosaltres les colònies? On veu anar?
7: No me'n recordo.
4: No te'n recordes?
9: No ho sabem.
4: Ah, no ho sabeu?
9: No, han dit.
4: Però com era el lloc, més o menys?
7: Com...
4: De muntanya?
7: De la natura.
9: Sí,
4: de natura.
9: De natura i una casa
4: sí.
9: petita.
4: Val. I veu anar primer i segon junts?
7: Sí.
4: Sí? I què tal us porteu en les dues classes?
7: Bé.
4: Bé, molt bé. I tu també vas fer el taller aquest de l'amulet, que diu.
7: Sí.
4: Sí, també ho estàs
7: però,
4: fent, això.
7: Però ja no el porto.
4: Ja no el portes. El tens a casa guardat o l'has perdut?
7: És que se'm va trencar.
4: Ah, se'm va trencar. Molt bé, molt bé. Però si te'n recordes com el vas fer, el pots tornar a fer a casa, si vols, no?
7: És que no tinc...
4: Et falta... Què et falta?
7: Aquella corda.
4: Ah, la corda?
7: I allò.
4: I les petxines.
7: Bueno, això... No, això...
4: A veure que... Ah, el que va sobre de la petxina, aquesta peça que hi ha a sobre.
9: No, sí. No és una... No, és un... És, que... és una cosa... Que les...
4: Ah, val. Com un plàstic que uneix la corda, no?, amb l'amulet.
9: Sí.
4: Molt bé, molt bé. Doncs això vam fer, i al Dofí, Laia i Antònia, vosaltres recordeu on veu anar de colònia? Sabeu com es diu el lloc?
7: Sí.
4: Sí, on veu anar vosaltres?
7: Vam anar a una casa de colònies que es diu Can Solà.
4: Mhm.
7: Però no sabem el lloc on era, no? Era Can Solà.
4: Sí. Val, molt bé. I com era el lloc? Era també de natura? O...
7: Sí.
4: Sí, eh? I fa molt que hi veu anar, aquestes colònies?
7: No, l'abril, el 8, 9 i 10 d'abril.
4: Mm-hmm. Vosaltres ja havíeu fet altres colònies abans d'aquestes.
7: Sí.
4: Per tant, ja coneixíeu perfectament com va això, no?
7: Sí.
4: I us agrada dormir fora de casa, estar
7: sí,
4: amb els amics,
7: molt.
4: Les amigues? Sí?
7: Sí,
4: ho espereu, durant l'any, anar a les colònies?
7: Sí.
4: Molt bé. I en el vostre cas també havia una cosa, ja ens parlaven de la prehistòria, també havia com un fil conductor de les colònies?
7: Sí, era com unes noies que protegien la natura, que era com una cosa de solarpunks, i un noi que...
8: Es deia
7: Elon Musk, que volia destruir la natura, la casa de colònies, volia muntar un casino i un hotel.
4: Molt bé. I vosaltres formàveu part de tot aquest joc, no?
8: Sí,
4: del
8: sol.
4: I vau aconseguir derrotar els dolents, per així dir-ho?
7: Sí.
4: Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Us va agradar, per tant, aquesta dinàmica
7: molt,
4: que vam fer?
7: Molt.
4: Sí, era xula. Que bé. Doncs ens falta també conèixer on va anar l'escola de Montserrat a fer aquestes colònies. Us en recordeu vosaltres o no?
7: No me'n recordo com es diu el lloc,
4: val.
7: Però també era la muntanya i la natura.
4: Ah, o sigui, també era de muntanya i natura.
7: Sí.
4: I què hi veu fer vosaltres allà?
7: Nosaltres ens van a ensenyar a sobreviure amb cabanes i ens van ensenyar també tots els noms dels bolets.
4: Molt bé, és a dir, que també va aprendre moltes coses. Què t'agrada la idea aquesta o què, això dels bolets?
9: Sí.
4: Sí,
9: és que ahir sí vam fer un... Vam estudiar tots els bolets.
4: Ah, sí?
9: Sí.
4: Sí, ja els coneixies, tu, els bolets? Molt bé, molt bé, molt bé. Tu també us coneixies o no, els bolets?
9: Sí.
4: També, molt bé, molt
9: I
4: bé.
9: I ens van ensenyar una cançó dels bolets.
4: Ah, sí? Us en recordeu o no d'aquesta cançó?
9: No gaire, però no. Anava de creixent sota un pi.
4: Val, molt bé. Bueno, si no recordes a què anava la cançó, és igual la lletra. Molt bé, molt bé. Us va agradar per això la cançó, que
9: sí,
4: no us en recordeu?
9: Sí, era guai.
4: Molt bé.
9: Molt guai.
4: Aura, te'n recordes que portaves tu a la teva motxilla, la teva maleta, per aquestes colònies o no?
9: Portava un sac de dormir.
4: Sí.
9: Tres mudes.
4: Sí.
9: I una de recanvi.
4: Molt bé. Va fer falta la de recanvi o no?
9: No.
4: No va fer falta. No et vas mullar ni et vas embrutar molt, no?
9: No.
4: Molt bé. Ara, què deies tu? Digues, digues.
9: Unes bambes de recanvi.
4: Molt bé. O sigui, que portaves a tot pel que pogués passar.
9: Sí.
4: Molt bé.
9: I també unes tirites.
4: Per si et feies mal.
9: I també un peluig.
4: També un peluig, que això és com que podíeu portar-ho opcional qui volgués portar alguna cosa a la motxilla, no?
9: Sí.
4: Molt bé. Teniu un peluig vosaltres preferit o no?
7: Jo sí.
4: Okay. Tu sí? I com és aquest peluig? Què és?
7: És com una rana.
4: Val.
7: Que és de l'Ara Campos.
4: Ah, molt bé, molt bé. I tu, Aura, et portaves algun peluig o no? No vas voler portar res?
9: Sí, vaig portar un conillet.
4: Ah, molt bé.
9: Però el meu preferit era un mussol,
4: sí,
9: que era blanc, que era com la del Harry Potter,
4: val,
9: però no la vaig portar perquè era massa blanca.
4: Ah, i no volies que s'embrutés, no? Per treure'l de l'habitació i del llit, millor deixar-lo a casa. Molt
9: sí.
4: bé, molt bé. I, el Dofí, vosaltres què portàveu aquesta motxilla? També portàveu peluig o no? Ja portàveu altres coses?
10: No,
4: vosaltres?
10: Peluig no.
4: Ja no.
10: Hi havia gent que sí, però nosaltres no. Una nena es va portar tres peluixos.
4: Ah, sí?
10: Sí,
4: que va omplir el llit de peluixos, eh? Molt bé. Què portàveu vosaltres aquesta motxilla?
8: Jo, un sac de dormir, tres mudes i una de recanvi. També...
10: Necessaire,
8: sí.
10: De llanterna. També jo portava un... l'impermeable.
4: Sí.
8: La crema solar.
10: Sí.
4: Ah, molt bé, molt important.
10: La gorra, la motxilla amb l'aigua i la... Bueno, i l'esmorzar.
4: Molt bé.
10: I això.
4: Molt bé. I vosaltres a l'escola de Montserrat, què portàveu?
8: Portàvem el sac de dormir, una ampolla, el necessaire, una capelina i...
4: Molt bé, més o menys...
10: I una llanterna.
4: I una llanterna, més o menys tots portàveu el mateix.
9: Sí,
4: hi havia alguna cosa que no poguéssiu portar, que no us deixéssim portar o no?
9: Xutxes.
4: Xutxes no es podien portar. I no em vam portar, segur. No. No. Bueno, no preguntaré molt si les vau portar o no, perquè veig que al final acabaria malament això. Vosaltres què no podíeu portar?
8: Mòbil.
10: Mòbil.
8: Rellotge.
10: Sí.
4: I què tal això d'estar sense el mòbil,
10: no,
4: les
10: bé.
4: Tablets?
10: Bé.
4: Bé, eh?
10: Sí.
4: Sí, us agrada, estar uns dies sense connexió? Molt bé. Vosaltres tampoc podíeu portar, suposo, tablets i mòbils, i veu estar bé sense el mòbil.
8: Ni menjar.
4: Ni menjar, tampoc. No. Molt bé, molt bé. I què tal veu menjar a les cases de colònies?
8: Molt bé.
11: Ai, molt bé.
4: Sí, hi ha opinions a tot. A veure, vosaltres, Aila i Meritxell, què tal veu menjar?
7: A l'últim dia, per exemple, vam menjar hamburguesa amb patates i també ens vam ficar una miqueta de música.
4: Ah, molt bé. O sigui, vam fer com una festeta per acabar l'últim dia.
8: Xulo.
4: Molt bé, molt bé. I l'escola el Dofí, què? Això de l'hamburguesa i les patates i la música no va ser així?
10: No.
4: No? Com hi recordeu del menjar?
10: És que està fred, dolent, no sé.
4: Sí, no es va acabar d'agradar.
10: No.
4: Bueno, però us ho va passar bé a les colònies.
10: Sí.
4: Però a millorar el menjar.
10: Sí.
8: No,
4: mira, per l'any que ve ja aprendeu... Era el primer cop que anàveu allà o no?
8: Sí.
4: Sí, era el primer cop. Molt bé, doncs mira, una cosa a millorar, el tema del menjar. I va, i vosaltres a l'escola del Pilar, què veu menjar? Us va agradar el menjar o no?
9: Era molt, molt bo.
4: Molt bo?
9: A l'últim dia... De postre ens van posar de gelat.
4: Ah, que bé, molt bé. I què més heu menjat? Què te'n recordes?
9: Macarrons, sopa.
4: Sí? Molt bé.
9: Macarrons, sopa i gelat.
4: Molt bé, molt bé.
9: I també...
4: Què més?
9: Per esmorzar ens van posar torrada, cremes de marmelada de fresa o de...
4: No te'n recordes?
9: De melocotons.
4: De pressa?
9: Sí. Mm-hmm.
4: Molt bé, molt bé.
9: I també ens van donar mantega.
4: Sí.
9: Cereals.
4: Sí. Sí, es van posar moltes coses per esmorzar.
9: Sí.
4: Molt
9: sí.
4: bé, vau esmorzar molt bé també.
9: Sí.
4: Molt bé.
9: Estava tot molt bo.
4: Sí, eh?
9: Sí.
4: Molt bé. Doncs a veure, Laia, Antoni, explica'ns què veu aprendre d'aquestes colònies. Què us emporteu d'aquesta experiència?
8: Aprendre més sobre la natura.
10: Sí. Com cuidar-la. També aprenem, bueno, o la gent que és el seu primer dia, aprèn a estar més temps sense els pares. I això.
8: I de fer les coses soles.
10: Sí.
11: Clar, com us veu espavilar per fer les coses soles, per fer-ho tot sense que us ajudessin a casa? Què tal, això?
10: Bé.
11: Bé, eh?
10: Sí. Molt bé. A mi no m'ajuden a casa.
11: No, perquè no ho fas tu sola, gairebé sempre.
10: Sí.
11: Molt bé, molt bé. I Ayla i Maritxa, i vosaltres què veu aprendre d'aquestes colònies?
7: Bueno, a respectar la natura i...
11: Què més? A conviure amb vosaltres, suposo.
7: Aquí.
11: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Veu fer amistat més amb companys i companyes que potser durant el curs doncs no hi parleu tant i allà us veu fer una mica més amics o no?
7: Sí.
11: Sí? Sí, heu guanyat amics també en aquestes colònies?
7: Sí.
11: Molt bé, això està molt bé. Vosaltres també o no? Ja éreu amics abans d'anar
10: sí,
11: a les colònies?
10: Sí, ens portem amb tots.
11: Sí, eh? Us porteu sí. més o menys amb tothom?
7: Sí, sí.
11: Molt bé. I veu poder conèixer alguna mica més en aquestes colònies? O que potser no coneixíeu tant i allà veu poder conèixer-vos una mica més o no?
10: No.
11: No gaire, no gaire, eh? Molt bé. I vosaltres, Aura, vas fer noves amigues i amics a les colònies o no? O eren els que tenies ja? Ja són els que teníeu d'amics?
9: Eren els que tenies.
7: Sí.
11: Molt bé, molt bé, molt bé. Veu anar amb autocar tots a les colònies?
7: Sí.
11: Sí, i què tal això de l'autocar?
9: Guai, vam menjar allà.
11: Ja. Ah, també vau menjar l'autocar?
7: A l'autocar,
11: ah, no.
7: No.
11: Ah, no. Quan vau baixar de l'autocar?
7: Sí.
11: Molt bé. Molt bé.
7: I ja havia, quan esmorzaven,
11: sí.
7: al costat ja havia un parc petit.
11: Ah, molt bé.
9: En vam esmorzar.
11: Ara no se'n recorda, Laura, d'on veu esmorzar. Sí.
7: Hem al costat, passaves per aquí i allà ja va un parc. Hi havia un parc.
11: Laura no se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar, ara, eh? No se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar. De totes aquestes experiències que veu fer, recomanaríeu a altres nens i nenes que facin colònies, que vagin a les colònies o no?
7: Oh,
10: sí.
11: Sí?
10: Perquè es fan activitats que potser mai haguessis fet.
11: Uh-huh.
8: Pel dia i per la nit.
11: També, eh? Per la nit també. Sí. Molt bé. I quines activitats veu fer que recordeu així que
8: vam
11: us van agradar?
8: Vam anar a la disco.
11: Sí.
8: Vam fer jocs per la nit.
11: Uh-huh.
7: Sí, i també hi havia com un yeti que s'havia perdut per la muntanya.
11: Sí.
7: I nosaltres el vam orientar una mica.
11: Sí, veu aconseguir que es trobés?
7: Sí,
11: sí. Sí. Molt bé. I vosaltres, quines activitats veu fer, la i Antònia, a les colònies, que
10: vam
11: recordeu?
10: Vam fer tirolina, també la discoteca, jocs de nit i també vam fer el rocòdrom.
11: Molt bé, molt bé. És a dir, veu fer moltes coses, molt diverses, sí. aquells dies. A veure, Antònia, què falta? Què ens hem deixat?
8: No.
11: Ah, era una cosa per la Laia. Molt bé. I vosaltres, d'ara i ara, què veu fer a les colònies?
7: A la nit va...
9: Vam fer... Ah.
11: Què volies dir-ho tu? Va.
7: Unes fades ens van dir que havien perdut els seus bolets.
9: Els que van perdre el menjar, que eren bolets màgics.
11: Sí.
7: Que el menjar. Eren bolets...
11: Sí.
7: Les seves cases.
9: No!
7: I com que...
11: Sí, en els bolets vivien o se'ls menjaven?
9: No, se'ls menjaven. No. Era el menjar que portaven la cistella.
7: Què dius?
11: No sabem què van passar amb aquests bolets.
7: Vam anar a buscar els bolets
11: sí.
7: i vam trobar moltíssims.
11: Molt bé.
9: Sí, i un va assustar a l'ara.
11: Ah, sí?
9: A l'Antonio.
11: Ah, molt bé.
9: Per la nit, que estaven en el bosc, es va amagar en un arbust,
11: sí.
9: o algú es va amagar i es va assustar, no?
7: No.
11: No te'n recordes d'això, però veu fer,
9: no
11: jocs, veu fer jocs de nits bueno, també o no, vosaltres?
7: Sí.
11: I que era de por o de què anava això? No, era de por.
7: No, era de por.
11: No era de por.
9: No.
11: Molt bé.
9: Vosaltres... Bueno, una mica la Juju donava.
11: Ah, sí, perquè clar, era fos, no? I suposo
9: que... I anava per tot arreu.
11: Clar, clar, molt bé.
9: I hi havia com una altra porta.
11: Sí.
9: I vam fer galetes.
7: Sí.
11: Vam fer un taller de galetes?
7: Sí, sí. I la meva amiga Jana va veure una fada...
11: Sí.
7: Al bosc.
11: Ah, molt bé,
9: Jo li vaig veure com unes ales de paper.
11: Ah, també? Molt bé, molt bé. A veure, escola del Dofí, vosaltres també veu fer jocs de nit o no?
7: Sí.
11: I de què anaven els jocs de nit?
10: De lo mateix, del Solar Punks, això de l'Elon Musk.
11: Molt bé. I va estar bé, us ho veu passar bé també els
10: sí.
11: jocs de nit?
10: Tenien un lema, els Solar Punks.
11: Ah, sí? Com era aquest lema?
10: Ni diners, ni poder, sempre natura.
11: Molt bé, o sigui que se'n recordeu, eh? El teniu
7: sí, sí.
11: gravat. Molt bé. I vosaltres, Ayla i Maritxa, veu fer els jocs de nit també i us va agradar també l'experiència.
8: Sí, va ser molt xulo.
11: Molt bé. Doncs amb això, ara us volia preguntar també, perquè jo recordo quan era petit i anava de colònia, sempre perdia alguna cosa. Veu perdre alguna cosa en aquestes colònies o algun amic o amic va perdre alguna cosa que no ha trobat?
9: En el bosc van un se li va caure la llanterna, vam anar a buscar-la, la vam trobar i li vam donar la volta,
11: sí.
9: Però vam trobar una llanterna al terra i vam dir, de qui és aquesta llanterna?
12: Em sembla que era la de l'Antonio, perquè sí. L'Antonio se'n va anar sol cap allà, sí, cap a la casa.
9: Sí, se'n va sempre sol.
11: Però l'Antonio és un company vostre.
12: Sí, és de segon i és una mica passat.
11: No, home, però bueno, no crec que sigui passat, no. És bon nen, no? Sí. Sí, diguem que sí, és bon nen. I va trobar la llanterna al final, no?
12: No, la vam trobar nosaltres perquè la va deixar al terra, sí. I se'n va anar corrents cap a la casa de colònia.
9: Sí.
11: I li veu tornar després, suposo.
9: Crec que va agafar por, no?
12: Què?
9: A l'Antonio i la va deixar i se'n va anar.
12: No.
11: Se li va caure, potser, la llanterna.
9: Sí.
12: Però jo crec que la va portar la mà, la va deixar al terra i se'n va anar corrents a la casa de colònies perquè jo crec que ell fa moltes bromes,
11: sí.
12: I llavors pot ser que va ser perquè li ha...
11: Com per fer una broma, no?
12: Sí, per assustar-nos nosaltres.
9: Sí, perquè te'n recordes que deien uns que l'Antonio s'havia perdut?
12: Sí.
11: Val, sí, era una broma que va fer l'Antonio.
9: Sí, que va deixar la llanterna al terra i perquè es tingui més por.
11: Val, per fer veure com que s'havia quedat la llanterna i que ell no estava, no?
9: Sí.
11: Molt bé. Laia, tu recordes alguna cosa que hagis perdut o que algú del teu grup perdés?
10: Sí, jo, hi havia una carpa on vam fer... Bueno, també una activitat que vam fer eren com unes pilotes gegants de plàstic que tenien que fer guerra de xocar.
11: Mm-hmm.
10: I, pues, aquella carpa, a la nit vam fer la discoteca allà i jo vaig deixar les... llinternes, sí. Amb les jaquetes a un lloc. Després, quan vam anar cap a l'habitació, no trobava la llanterna al lloc on la vaig deixar, vam buscar per baixa de la carpa i no estava. I de cop, el dia següent, estem sortint de l'habitació i veiem totes les llanternes allà ficades a la finestra de l'habitació.
11: Molt bé. Vosaltres heu perdut alguna cosa, Aila i Meritxell, o no?
12: Nosaltres no, però un company, que es diu Martí, sí, es va deixar el sac justament al llit i se'l va oblidar d'agafar, però al final vam tornar i el vam agafar.
11: I el va poder recuperar, sí. Molt bé. Doncs em queden dues preguntes per fer-vos a cadascuna de vosaltres. La primera és quin record us emporteu cadascú d'aquestes colònies? Quina cosa recordaràs sempre, tu, Meritxell, d'aquestes colònies?
13: Un record que vam tindre va ser... Sí, que per la nit,
11: sí.
13: No sabem qui, estàvem dormint i ens van pintar les cares.
11: Ah, sí? I us ho vau poder treure el dia següent, suposo, no? Molt bé. Aila, tu quin record t'emportes de les colònies?
12: Un dia vam veure un guineu que estava així corrent i era molt mona.
11: Molt bé, t'emportes aquest record. I tu, Laia, quin record t'emportes a les colònies?
10: Els monitors.
11: Sí? Et van caure bé els monitors?
10: Molt.
11: Sí, eh?
10: Sí.
11: Sí, ho van fer bé la feina.
10: Molt bé.
11: Sí? Molt bé. Te recordes com es deien o no, els monitors?
10: Bueno, es van ficar uns noms falsos, que eren com, per exemple, Kiwi, Dino, Kinder, Bambú...
11: Molt bé, molt bé. I us referíeu a ells amb aquests noms,
10: sí,
11: que es van posar. Molt bé. I tu, Antònia, quin record t'emportes?
8: Pues que una nit vam estar jugant,
11: sí.
8: I la profe n'estava perquè se'n va anar a un lloc i estàvem jugant.
11: Molt bé. A veure, i vosaltres, Dara, tu quin record t'emportes d'aquestes últimes colònies que has fet? Pensa tu, si vols, i mentre Laura ens ho diu. Va, Aura, tu quin record què recordes d'aquestes colònies?
9: Que hi havia una sala,
11: sí.
9: De dibuixar,
11: sí.
9: I el menjador, quan encara estàvem preparant tots els menjars, en les taules posàvem molts llocs,
11: mm-hmm.
9: No?
12: I que vam fer una activitat que era que... Vam fer una...
11: Que era un joc, un taller?
12: Una casa,
11: sí.
12: Però era la cabana de la prehistòria, que la vam fer amb pals, amb cordes...
9: amb flors, amb pedres...
11: I palla, com va quedar cosa, això?
9: No, palla no. Una cosa que era com palla, però sí, eren pals de color com marró fort.
11: Molt bé. I com va quedar però aquesta sí, casa que vau fer? Com, a, com un color d'una fusta,
9: vam
11: no? Més o menys.
9: Vam fer uns equips per fer la, les cases aquelles de...
11: De la prehistòria.
9: Sí.
14: Hi havia l'equip blau i l'equip negre. Jo la de l'equip blau.
9: Jo el de l'equip negre.
11: Ah, molt bé, molt bé.
14: Anàvem en contra.
11: És veritat? Sí, sí, sí. Fèieu dos equips. Molt bé. Doncs ara, abans d'acabar, sempre tothom que ve a la tertúlia els deixem saludar a qui vulguin. Meritxell, a qui vols saludar, tu?
13: Els meus avis.
11: Sí.
13: A la meva mare i al meu pare.
11: Molt bé. Els vols dir alguna cosa o no?
13: Gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat.
11: Molt bé. I tu, Ayla, qui vols saludar?
15: A tota la meva família, qui m'estigui escoltant, que gràcies per escoltar-me i...
11: Molt bé. Està. Molt bé, Laia, va, qui vols saludar?
10: Sí, jo també sé, jo no sé qui m'està escoltant, però algú m'haurà d'estar escoltant, així que gràcies per escoltar-me.
11: Molt bé, Antònia.
16: Jo la meva mare, gràcies per escoltar.
11: Molt bé. Dara, qui vols saludar, tu?
17: A tota la meva família.
11: Molt bé. I tu, Aura?
18: A tota la meva família, incloïda la meva germana petita.
11: Molt bé, tothom. La germana i tota la família. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio. Us heu passat bé?
19: Sí.
11: Sí? Sí. Tornareu un altre dia?
19: Sí.
9: Jo vull tornar.
11: Ah, doncs quan tu vulguis estàs convidada per explicar-nos el que tu vulguis, d'acord?
9: Vale.
11: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
19: Adéu.

0: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Daniro també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
6: Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: De fa tres anys, no? Tenim un conveni amb la família Centelles, no? L'Agustí Centelles, el fotoperiodista mundialment conegut, va estiuejar, no? La seva família va estiuejar aquí a Premià, per tant, hi ha una vinculació. Arrel d'això, amb la família Centelles, doncs, ens vam posar d'acord per fer com un conveni que incluïa diverses coses. La digitalització del fons que són de fotografies que són de Premià. També vam posar-li un nom a la sala d'exposicions temporal del Museu de l'Estampació, és la sala Agustí Centelles, i un dels compromisos també que deia aquell conveni era, o acord, era doncs, que poséssim el nom d'Agustí Centelles a un carrer de Premià. Llavors, en lloc de posar un carrer, doncs ho hem fet encara més bonic, hem posat un parc, i a més l'hem decorat, no? Primer amb el monòlit que explica qui era Agustí Centelles, no? Seguint la línia de tots els monòlits que hem anat posant per premiar i que reivindiquen i expliquen, no? De vegades, per què aquest senyor o aquesta senyora té un nom de carrer. Això va ser una proposta d'en Ramon Sala, que sabeu que és una persona de Premià que tots coneixem i que té sempre moltes propostes, moltes idees i moltes iniciatives i que forma part de la comissió del nomenclàtor, que ens va proposar aquesta idea. Llavors, en realitat, ha sigut ell mateix el que, juntament amb el Ferrer, no? Però és ell el que li va donar les instruccions de com havia de ser, li va proposar doncs, aquest model i, per tant, diguéssim que l'autor hauria de... Està claríssim, és en Ramon Sala. Doblement satisfeta, no? Perquè, per una banda, reivindiquem doncs, una persona coneguda amb tot allò que va aportar amb les seves fotografies de documentació de la Guerra Civil, dels camps de concentració, però també, a la vegada, doncs, decorar l'espai urbà, que crec que també és important mirar-nos al municipi com si fos casa nostra, no? I, a més, segurament que hi ha molta canalla que veurà això i no sabrà el que és. Per tant, a la vegada, també una mica de memòria històrica de coses que eren molt freqüents no fa gaire temps. El nomenclàtor el que fa és això, revisar, doncs, si hi ha carrers que encara no tenen nom, que en queden alguns però molt poquets, però clar, evidentment el poble creix, es va urbanitzant i en van apareixent de nous, i llavors quan, diguéssim, succeeix això, que ja et dic, no passa gaires vegades, doncs és pensar quins noms de carrer caldria, doncs, posar a premiar, que potser els hi correspondria tenir un lloc. Reconec que no és una tasca fàcil, perquè alguna vegada hem intentat canviar algun nom i no ha estat ben rebuda la resposta, per tant, és una cosa que s'ha de fer de mica en mica, però sí que és cert que els parcs, les places, com la Rambla de l'11 de setembre, doncs, són espais que no han generat haver de canviar adreces personals de ningú, i és una manera doncs, de recuperar i de fer història.
2: Antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Dissabte 23 de maig començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres les formacions en presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià Junts, el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, que aniran a les eleccions respectivament, amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cànovas, i un de nou, el republicà Xavier Catius, que relleva en aquell lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista i, en algun cas particular, el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que triïn el cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix i ara també tenen un altre interrogant per resoldre. Com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla? El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit més enllà de l'anunci del seu regidor, Joaquim Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu i, com diem, Ciutadans i el seu regidor, Josep Maria Cano, és el cas més imprevisible perquè, de moment, ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest passat divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar en parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, algun d'ells per part dels seus líders nacionals.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlem de cinema aquí a Premià Mèdia i per fer-ho ens dirigim a Espai l'Amistat per conèixer la nova cartellera que ens tenen preparada per als pròxims dies per gaudir amb els més estimats. Per parlar-ne tenim en Toni Martín. Benvingut a la ràdio.
3: Benvingut. Bueno, moltes gràcies. Un cop més.
2: Un cop més, exacte. Gràcies per estar aquí. I bueno, tenir-te aquí vol dir que els premianencs ja tenen plans pels pròxims caps de setmana.
4: Com a mínim tenen ofertes, ofertes interessantíssimes. Jo, si vols, comencem ja,
2: sí,
4: directament.
2: Sí, sí.
4: Jo començaria recomanant una cosa que fem aquest divendres, una transmissió d'òpera d'un concert d'Andrea Bocelli que celebra el seu 30 aniversari dins del món de la música, i ho fa amb un concert espectacular, que de fet tenim moltes entrades venudes ja, perquè crec que ha cridat molt l'atenció. És una oportunitat única de veure en pantalla gran aquest concert, on n'hi ha moltíssimes sorpreses, començant des de Will Smith, Johnny Depp, Plácido Domingo, Brian May, és a dir, una sèrie d'artistes que han volgut estar amb Andrea Bocelli, un dels grans veus, una de les grans veus del panorama líric mundial, i que ens presenta aquest meravellós concert, molt ben produït, i que dona gust, i és una oportunitat única per poder-ho gaudir a Premià. Aquest divendres serà el divendres dia 5, a les 7:30 de la tarda, a l'Espai l'Amistat.
2: Clar, però això és un concert gravat.
4: Exacte. No és una retransmissió en directe. A l'Espai l'Amistat, com ja sabeu, hi han coses que fem en directe, des de la Royal Opera House de Londres, per exemple, que fem òperes en directe, i després fem altres concerts que no tenen una llicència pública encara i que estan enregistrats. I són com, bueno, l'oportunitat de veure en una gran pantalla un concert d'aquesta categoria, sempre pensem que és un gust.
2: I tant, és una oportunitat molt gran i molt maca pels nostres veïns de Premià, segur que tindrà un èxit brutal. Bueno, ja ens has comentat que ja heu vengut moltes entrades,
4: sí.
2: O sigui que els que no la tinguin encara han de córrer, que no es quedin sense. Què més ens teniu preparats per aquests pròxims dies?
4: Pues mira, per aquest cap de setmana tenim una cosa que m'encanta. És una obra, una novel·la, de fet, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, que després es va fer en teatre per dos actors, després es va fer al cinema, que William Hurt va guanyar l'Òscar a millor interpretació per al seu personatge de Molina, i als anys 2000,

0: acusat per escàndol públic perquè és homosexual, i l'altre és un pres polític que guarda informació, i per fugir del seu drama, perquè saben que és molt lamentable, el que és acusat d'escàndol públic, li comença a explicar una història, i a partir d'aquesta història és la manera que tenen ells de fugir de la realitat. I és la història del beso de la mujer araña. Realment surt una brutal Jennifer López, que m'ha sorprès moltíssim en aquesta pel·lícula, Diego Luna, i després surt un desconegut, com a mínim per mi, que es diu Tonatium, que he flipat. O sigui, és el noi que té el millor paper, el de Molina, el que se'n va emportar el William Hurt en el seu moment a l'Oscar, però és que està brillant. I és una de les grans produccions de Hollywood que recupera aquesta grandiositat dels musicals de clàssics. I jo vaig quedar fascinat, perquè a més m'atrapa molt la història per tot el tema polític, però també per la fantasia per la que fugen, no? Que és amb les històries, no? amb la necessitat de fugir explicant històries que els allunyin una mica del seu món real, que sota la dictadura que es vivia en aquell temps era molt lamentable.
1: Doncs, Toni, m'has deixat a mi també fascinada amb tota l'explicació. O sigui, és una pel·lícula amb una gran història darrere cinematogràfica, però també història de...
0: Política.
1: Política, exacte. Molt bé, doncs em sembla molt interessant. I què us porta a apostar, per exemple, per aquesta pel·lícula?
0: Home, jo crec que nosaltres estem més adreçats a un cinema independent, que tornem una mica més comercial cap a l'estiu, perquè arriben coses que pensem que la gent que té ganes de platja els hi poden cridar més l'atenció, no? Estem lluitant per portar l'última de l'Spielberg, estem lluitant per portar coses molt comercials, i aquesta, tot i ser molt comercial, té aquesta vessant política que no ens allunya d'aquesta cosa independent que sempre lluitem, no? De que no només sigui entreteniment allò que mostrem, sinó que també sigui interessant i enriquidor per l'espectador, no? I el faci reflexionar. I crec que aquesta pel·lícula té les dues coses. Molts crítics l'han considerada com a obra mestra, i de veritat és molt espectacular, i és un gust anar-la a veure pels colors, per tot el que explica, però també per el talent cinematogràfic que es veu rere la pel·lícula.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs me l'has vengut perfecte. Si puc, segur que hi seré jo per veure aquesta pel·lícula, El beso de la mujer araña. La tenim del dissabte 6 de juny fins al dilluns 8.
0: Exacte, aquest primer cap de setmana.
1: Aquest cap de setmana. Molt bé, què més tenim?
0: Després tenim, pels dies 14, crec que 14 i 15, si no m'equivoco, Pizza Movies, que és una pel·lícula del Carlo Padial, protagonitzada per Alberto Romero i la Judith Martín, una actriu que s'estrena amb la seva primera pel·lícula. Molts la coneixem per les seves intervencions al Polònia, per les seves intervencions a programes còmics, com és una còmica de moda, com si diguéssim, i aquesta és la seva primera pel·lícula pel gran públic i en pantalla gran. I està acompanyada d'Alberto Romero, és a dir, dos grans de la comèdia, amb una obra que realment tu veus el tràiler i potser et tira una mica enrere. A mi em va passar quan el vaig veure, però explica la història d'una crítica de cine, parla de precarietat, i això és un tema que és com el que dèiem abans del polític, no? També és un tema de trasfons que sí que connecta amb aquests punts que tenim, no? D'entretenir i fer pensar, no? Una mica. I per això l'he volgut portar, parlar de la precarietat. És una crítica de cine que es guanya molt malament la vida i decideix deixar la crítica, i li planteja a la seva parella de posar una pizzeria amb temàtica de cine. no? I les pizzas tenen forma de, jo què sé, Jurassic Park, i veus allà on... I els hi proposa a

0: els crítics de cinema, que també tenen, són molt precaris, de que facin de repartidors. Mm. I a la pel·lícula apareixen molts crítics de cine de veritat que han entrat al joc de denunciar aquesta precarietat a través de la pel·lícula i sortir en aquesta proposta, que és una comèdia romàntica, sense mal rotllos, però que sí que mostra aquest món precari i com sempre, divertit amb aquests dos actors de comèdia que arrosseguen de molt públic i que la veritat pensem que és una proposta que a Premià podria interessar.
1: Molt bé, molt interessant. Bé, clar, no només atrau a la gent estimant del cinema, que veu només lo visual, sinó que també els real estimants de l'audiovisual, que volen conèixer una mica aquest fons que no es veu des de...
0: Exacte.
1: Des de fora, i aquí en aquesta pel·lícula ho veiem. Quin públic va dirigida, més o menys?
0: No, jo crec que va dirigida a tothom, que és una pel·lícula que pot agradar a les iaies i s'ho poden passar bé veient a aquestes dues figures de la comèdia, com a gent jove que atraïts per aquests dos personatges s'acosten al cine a veure la proposta que ens expliquen. Vull dir que jo crec que és una pel·lícula apta per tots els públics, molt blanca en aquest sentit, i que pot interessar a moltíssima gent.
1: Molt bé. I tenim algú més per aquest mes de juny?
0: Sí, acabaríem pels divendres 19, diumenge 20 i dilluns 22, que faríem de juny, que faríem Mallorca Confidencial, l'última pel·lícula de Lolita. Cal dir que Lolita tots la coneixem, perquè a més de ser de la família Flores, de tota l'herència i la casta dels Flores, també és una actriu que va guanyar en el seu moment per Rencor un Goya a millor actriu revelació. És una actriu que fa poc cine, que la veiem darrerament més amb intervencions a la televisió que cantant, que va ser una faceta que també la va deixar abandonada, però ella es considera actriu i l'hem vist molt últimament als escenaris, això sí. L'hem vist amb Poncia, l'hem vist amb La plaça del Diamant, és una actriu de raça i no podia ser una altra per protagonitzar aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial, parla de la matriarca, que és ella, d'un clan gitano a Mallorca, dedicat al narcotràfic, que es veu amenaçat al seu barri, al seu entorn, per pel sector immobiliari, que els vol treure d'allà per construir pisos. Es barreja política, es barreja droga, es barreja narcotràfic, i tot manat per aquesta meravellosa interpretació de Lolita, amb aquest personatge de matriarca del clan. Descobrim a una Àsia Ortega, que és una gitana meravellosa que apareix a la pel·lícula, i el Jordi Sánchez, que també fa un dels polítics que surt. És a dir, una pel·lícula mig en català, mig en castellà, és a dir, Lolita la veiem parlar català. Cal dir que el seu pare és de Gràcia i el català el sabia, i ella ha tingut una coach, ens deia que ha tingut una coach i que ha perfeccionat perquè passa a Mallorca, també és l'accent, però parla català i castellà. I la veritat és una pel·lícula, un thriller meravellós que té enganxat durant l'hora i mitja que dura per veure què passa, no? Qui acaba guanyant, els polítics o els narcotraficants. A vegades no saps en quin costat posicionar-te.
1: L'haurem de veure.
0: Però jo crec que cap dels dos, en aquest cas, se'n salvaria, no? Però realment és una pel·lícula que jo crec que enganxarà l'espectador. I només per veure la gran interpretació de Lolita en aquesta pel·lícula, jo crec que cal veure-la.
1: Segur, segur que sí. Doncs tenim tres pel·lícules molt diferents entre elles, per tots els públics, perquè ningú es pugui quedar sense veure una d'elles, amb un elenc espectacular a totes d'elles, i durant tot el juny.
0: Sí.
1: Durant tot el juny, pràcticament.
0: Sí, gairebé ens faltarà la darrera setmana de juny.
1: Exacte.
0: Que ja parlarem més endavant, ja vindré a parlar-vos de final de juny i de la primera, de les primeres pel·lícules que tenim pel mes de juliol.
1: Doncs ja ho sabeu, teniu tota la informació al web i a la cartellera del web de l'Espai L'Amistat per poder comprar les vostres entrades. Teniu tota la informació amb totes les dates de totes les pel·lícules i no us quedeu sense la vostra entrada. Moltíssimes gràcies, Toni.
0: Gràcies a tu.
1: Ha sigut un plaer i ja sabeu, teniu plan per totes les 15 setmanes de juny.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La Federació d'ADF del Maresme i del sud-est del Vallès Oriental ha emès un comunicat on alerten que molts municipis del Maresme no tenen fetes les franges de protecció contra incendis entre bosc i habitatges, franges a les quals obliga la Llei de Prevenció d'Incendis en urbanitzacions, nuclis de població i edificacions en terrenys forestals. Aquestes entitats no precisen quines són aquestes poblacions, però sí que afirmen que no tot el nucli d'Òrrius, on la setmana passada es va incendiar una fàbrica de parafina i un sector de bosc, disposa d'aquesta franja. També denuncien que en molts casos els municipis que tenen aquesta protecció no la tenen ben feta en termes d'amplada o densitat d'arbrat o freqüència d'esporga i, més sovint, diuen, els ajuntaments han donat a fer els treballs a empreses que havien presentat baixes temeràries en les licitacions i van acabar fent malament la feina. El comunicat apareix, com diem, quan encara s'avaluen els efectes de l'incendi d'Òrrius i se'n busquen les causes. Divendres, 3Cat Info explicava que, segons bombers, el foc no hauria començat a la fàbrica, sinó al bosc, i també deia que la parafina vessada hauria contaminat mig quilòmetre de la riera de Riudèmia. Davant d'això, hi ha preocupació per si s'han contaminat aqüífers. L'alcalde Xavier Masgrau està convençut que no és així, però l'entitat Eco Òrrius pensa tot el contrari. També ha dit l'alcalde que l'empresa incendiada, Proquinat, que fabrica i distribueix ceres i parafines, complia amb els 10 metres de separació del bosc que indicava la normativa.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Media d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Media, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat detenció als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, la cessió de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi d'aldarulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres. I estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé. S'ha quedat a 2 punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya. I molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i els C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
10: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
11: Tony Modulation.
12: Una persona de lo más particular.
13: Recuerda hablar lo menos posible.
14: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
15: Premià Mèdia. Informació.
4: Dimecres 27 de maig es va oferir per últim cop el servei extraordinari de tardes a l'OAC motivat pel procés de regularització d'immigrants, servei que va començar a dispensar el 20 d'abril. Segons indiquen fonts municipals, el volum de persones que estaven sol·licitant aquesta documentació els últims dies, sobretot l'informe de vulnerabilitat, ja no feia necessari aquest reforç extraordinari i ara el tràmit es continuarà oferint dins els horaris i canals habituals. Val a dir que des de l'equip de govern, malgrat la disposició a oferir aquest servei excepcional, s'ha criticat des del primer dia la forma com el govern de Madrid ha posat en funcionament el procés per considerar que no s'havien donat prou instruccions i encara menys recursos als ajuntaments per fer front a un pic de feina inusual, i el mateix alcalde ha dit en més d'una ocasió que quan el dispositiu es desactivi portarà la factura al ple.
15: Premià Mèdia. Informació.
16: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu per poder mirar-nos.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Home, és molt divertit, al final, quan fas cançons ja que coneixen més, que no se les esperen, que potser a vegades no esperarien que féssim aquestes, i llavors la cosa es revoluciona i és meravellós.
2: Mira, avui heu vingut a veure l'últim espectacle del cicle d'aquest curs. Han passat, en principi havien de ser quasi 2.500 nens, al final han sigut 2.000, perquè l'espectacle del dimarts, per malaltia d'un dels músics, no el van poder fer, i avui hem tingut la nostra cançó. Un espectacle molt dinàmic, que han fet un repàs de tot el que és la música catalana, des dels 16 jutges fins a la Morena més recent.
1: Que és un espectacle on repassem quatre etapes molt importants de la música catalana. Comencem amb la nova cançó, després anem cap a la rumba catalana, després anem cap al rock català i acabem amb l'esclat de la música indie en català a principis del segle XXI. I al final fem alguna cançó que una mica més actual per acostar-nos una mica més als nens i nenes.
2: Veies escoles allà corejant les cançons i des de l'escenari, doncs això, que els veus que els criden quan la rumba, doncs els hi fan fer les palmes o els hi fan fer participar amb les cançons, no? I un dels objectius de fer el cicle de les escoles és perquè els nens visquin la música en directe.
1: Jo entre cançó i cançó vaig explicar una mica les històries, les etapes, però és una cosa que ens agrada molt fer, i ho faig, fa molts anys que ho faig, i tens raó que és un públic molt exigit i has d'estar molt atent, has d'aguantar una mica, no? de tenir-los controlats una miqueta, però és molt agraït, és una feina molt maca, la veritat, i porto molts anys fent-la i m'encanta fer-ho.
2: L'oferta està aquí. Evidentment, en aquest moment el tema acadèmic i escolar està bastant convuls, i una de les mesures de pressió que tenen és, doncs, a negar-se a fer sortides i colònies, i en aquest cas ens afecta a nosaltres. Bueno, veurem d'aquí a 15 dies, 3 setmanes, què tenim, i en funció dels alumnes que puguem tenir, doncs decidirem si es pot fer el cicle o no. Evidentment és un tema econòmic.
3: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Escola Municipal de Música de Premià de Mar ha obert el període de preinscripció per a les persones que vulguin incorporar-se al centre al pròxim curs 2026-2027. El termini romandrà obert fins al 7 de juny i el tràmit s'ha de fer de manera telemàtica a través del formulari disponible al web de l'escola. L'escola ofereix formació musical per a totes les edats, des dels primers contactes amb la música en la petita infància fins a programes per a joves i adults. L'oferta inclou l'aprenentatge d'instruments de corda, vent, percussió i veu, així com la participació en corals, conjunts instrumentals i altres formacions col·lectives que complementen l'ensenyament individual. Clara Quadern, cap d'estudis a l'Escola Municipal de Música, explica com es durà a terme el procés de preinscripció per al curs 2026-2027.
4: De l'1 al 7 de juny, dins del web de l'Escola de Música, les famílies interessades poden entrar i fer una preinscripció de cara al curs vinent. Uh-huh. Es pot preinscriure tothom, de qualsevol lloc, de qualsevol edat, de qualsevol entorn, diguem, i aleshores sí que s'ha de fer dins d'aquest període establert, perquè aleshores és quan fem els barems i podem tenir doncs, punts o menys punts segons això, visquin a Premià, no visquin a Premià, tinguin germans, tinguin familiars.
3: Aquesta convocatòria s'adreça al nou alumnat que vulgui accedir per primera vegada al centre. L'alumnat que ja forma part de l'Escola Municipal de Música va completar els tràmits de continuïtat i reserva de plaça durant les darreres setmanes. Amb aquesta nova convocatòria, l'escola continua apostant per acostar la formació musical a la ciutadania i fomentar la pràctica musical com a eina d'aprenentatge, expressió i cohesió social.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui ens acompanya Sarad, una artista nascuda a Barcelona i criada a Mataró, que acaba de presentar El Punyal, el seu nou senzill, cantant, compositora i també productora. Construeix una proposta musical molt personal que combina pop alternatiu, sons urbans i també que caça molt bé amb les seves arrels marroquines i andaluses. Benvinguda, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. El Punyal, que és ara mateix doncs el teu tema que acaba de néixer. Com neix aquesta cançó, mai millor dit, i què ens vol explicar?
1: Vale, doncs neix d'una experiència o vivència, com li vulguis dir, de traïció, ja pot ser amorosa, d'amistat, i doncs jo sóc una persona que llegeix molt i m'agrada molt la poesia, i em vaig inspirar molt en Federico García Lorca, que té com un poema que es diu El Punyal, i doncs vaig agafar les referències i vaig fer la cançó.
0: I pregunta gairebé obligada, has hagut de sobreviure aquests punyals amorosos, amistats, laborals, professionals?
1: Sí, la veritat és que sí. Bueno, és algo que passa sovint, no? I crec que tothom es pot sentir com identificat i doncs per això ho vaig fer. Sí, sí.
0: Explica'ns una mica el teu projecte. Hem dit que vas néixer a Barcelona, vius a Mataró i tens aquestes arrels marroquines i també andaluses. Com caces totes aquestes idees dins teu i com t'han ajudat també a construir doncs, la teva professió i la teva feina?
1: Vale, doncs des de petita jo tinc les arrels marroquines, andaluses, i bueno, és com que sempre he tingut com referències de les dues parts, i si ens fixem tampoc tenen tanta diferència, perquè al final casen molt bé les dues. I doncs sempre m'ha agradat molt la música i experimentar, i és com que mai tenia com suficient, no? Sempre havia com de fer les dues coses o jo què sé, experimentar amb coses i va sortir el projecte de parlar sobre això, de la immigració, de la gent que podem ser dues coses a la vegada, no hem de ser, per exemple, només andalusos o, saps? I volia fer com, no sé, aquesta barreja de les dues coses.
0: Molt bé. Sí, sí. Has fet referència a Federico García Lorca, que és la inspiració d'aquest punyal. Com l'has integrat dins del teu dia a dia, Federico García Lorca, i què representa també per tu una mica la seva obra? Que suposo que ha estat molt important perquè ha estat com el naixement d'aquesta cançó, del Punyal.
1: Doncs, com t'havia dit abans, surt del poema del Cantejondo, que és un llibre que jo m'he llegit moltíssim, o sigui, el tinc ja rellegit. Sí. I, no sé, sempre m'ha inspirat molt aquest home perquè crec que va ser molt innovador per la seva època, com que feia els poemes amb el seu cor i crec que em va venir molt bé en aquell moment, com que estava una mica m'han fet mal, tal, m'he agitat això, és com que, no sé, em va ajudar molt i per mi és bastant important en aquest trajecte, per així dir-ho.
0: Parlàvem de les ferides d'aquests punyals, no? Com ha estat per tu l'exercici? Perquè, a més, ara estàs presentant El Punyal, però és com l'inici d'aquest EP Dos Sangres que ja estàs treballant, que després en parlarem. Construir, doncs, tota la teva obra a través de les ferides emocionals. Com ha estat també tot aquest pas i aquesta teràpia, no? Entenc, en part de teràpia que has hagut de fer.
1: Doncs bastant dur, la veritat. Jo normalment vaig a l'estudi amb un amic que es diu Esglelles, que també és artista, i, bueno, normalment sempre els dos és com que posem una mica en context la situació, què ens ha passat i, doncs, allà ja flueixen les coses. Però va ser bastant dur, la veritat.
0: Sí, eh? Sí. Hem parlat una mica, doncs, del contingut d'aquesta cançó, però el teu estil musical, com el podríem explicar a la gent? Què fas?
1: Vale, jo sóc bastant urbana, un pop urbà, per així dir-ho, però tampoc em tanco a fer només pop urbà. També m'agrada cantar balades, m'agrada fer de tot una mica. Així que vaig per allà.
0: Molt bé. Vas movent amb tot això. Parlàvem d'aquest EP Dos Sangres, que em deies a la fora de micro, que segurament cap a passat l'estiu el podrem veure. Explica'ns una mica com es composa.
1: Doncs es composa d'això, de les meves dues arrels. Va començar també, parlo molt de les experiències i amors com una mica prohibits. Els meus pares, per exemple, al ser de distintes cultures, doncs ho van tenir molt difícil, no?, per estar junts. I m'agrada també escriure sobre això, no només de mi, sinó també de, o sigui, les experiències que van tenir ells, com que al final, si tu vols una persona, doncs ha d'estar com per sobre de tot. I, bueno, volia parlar sobre tot això.
0: Molt bé. Sí, sí. Parlant vivències personals teves, però també del teu entorn, no?
1: Exacte.
0: És a dir, que és importantíssim això que ens deies. Et preguntava també abans, tu ets compositora, ets cantant, ets productora. Suposo que això també, a part de molta feina, que ara ens ho podràs explicar, també t'ha permès que el producte que estàs oferint sigui molt el que tu volies, no?
1: Sí, exacte. És com que tinc molt clar els sorolls que vull posar, les lletres que vull fer... Això sí que em va ajudar, però normalment sempre ho faig amb el que t'he dit, amb un noi, perquè a vegades tu et centres molt en el que tu vols fer i no veus com més enllà el que
0: podria ser. Com una visió externa, no?
1: Exacte.
0: Una mica.
1: I per mi això també és molt important i confio molt, molt, molt en ell. Així que sempre també ho faig amb ell.
0: Molt bé. Encara hi treballeu, per això?
1: Sí,
0: encara l'esteu fent,
1: Sí. Ens queden fer una mica de detalls, però bueno, ja està quasi.
0: Molt bé. Quan vas començar amb el tema de la música, amb tot plegat?
1: Vaig començar amb 14, 15, cantant karaoke a casa amb la meva tieta, amb les seves amigues, que era això de que cantes, però...
0: Per l'estona.
1: Un hobby, sí. I em va començar a agradar molt. Sempre que sortia d'alcohol era com cantar, composar, fins que vaig dir... em vull dedicar a això.
0: Home, és un pas molt valent, no? Perquè justament el món de la música està complicat, no? És a dir, què et va fer que tu diguessis vaig a fer l'aposta forta per la música, per la meva passió?
1: El moment aquell d'acabar batxillerat i dir què faig amb la meva vida. I vaig pensar... una frase que em va dir ma mare, que em va dir... mira, tu pots ser de tot en la vida, però si fas alguna que sigui... o sigui, que vagis de ple. No facis algú per fer o perquè et donarà més diners, saps? Si ho fas, doncs, a por ello.
0: Molt bé. Home, molt bon consell, realment, no? Que a casa també et recolzin, no?
1: Moltíssim.
0: Perquè és veritat que a vegades quan parlem amb artistes o actors, actrius, cantants, sempre ho diuen. A casa meva, quan els vaig dir que em volia dedicar al món artístic, va ser com, ui,
1: doncs no
0: vols estudiar alguna cosa una mica més consistent? No, no, per tant, que el recolzament està molt bé, que el tinguessis des del principi. Com has crescut també professionalment, des d'això, des dels 14 anys que començaves amb els karaokes fins a dia d'avui, com ha estat la teva evolució?
1: Vale, doncs tot va començar amb ajuntar-te amb gent, començar a cantar, fer covers, tenir com més seguidors, després estudiar la producció musical a Microfusa, que em va ajudar moltíssim. I ara, seguir fent contactes, anar a bolos, i és com que vas creixent una mica, fins que, tens una mica més d'oportunitats.
0: Parlaves ara de les xarxes socials. Com t'hi relaciones amb les xarxes socials? T'agrada? O entens que forma part de la feina i s'ha de fer? O no, realment et convenç el fet d'estar-hi i participar-hi activament?
1: A mi m'agraden, però sí que és veritat que no m'encanta estar tota l'estona compartint la meva vida, perquè sí que és veritat que moltes distribuïdores o xarxes socials és com que necessiten que estiguis tota l'estona perquè l'algoritme et faci una mica de cas.
0: D'acord.
1: I això a mi m'agobia una mica, però bueno, no em desagrada tampoc,
0: Molt
1: ho podria
0: bé.
1: Fer.
0: Molt bé, i treballes amb tot plegat? Estàs començant ja a fer bolos, concerts, sí?
1: Sí, fa res vaig fer una a la Sala Bol, que va anar superbé, vaig presentar una mica a l'EP que sortirà d'aquí poc, va agradar molt, i ja estic esperant com més ofertes que ja sortiran més endavant.
0: Molt bé, home, la Sala Vol, Déu-n'hi-do, Està a Glòries, és una sala bastant potent,
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Com hi vas arribar allà? Com va ser això?
1: Bueno, vaig convertir escenari amb tres artistes més, que són amics, de fet, i ens ho va aconseguir l'escola Microfusa, que la veritat que estan allà amb els artistes emergents bastant bé. I no sé, va ser molt guai, la veritat, m'ho vaig passar superbé.
0: Que bé, que bé. Amb tot, Anna, amb aquest punyal que és la teva cançó, quina repercussió està tenint o què et diu la gent que t'escolta? Perquè suposo que més enllà de tota la feina que has fet durant molt de temps, quan es publica i ho comparteixes amb la resta, com estàs en aquest feedback?
1: Està agradant molt, perquè és una cosa més diferent del que he estat fent, però el que més m'agrada és que la gent està com connectant amb la lletra i estan com entenent el missatge principal, que és el que més em preocupava a mi, perquè a vegades quan tu poses molts sorolls o produccions com estranyes, la gent no ho acaba d'entendre. I, bueno, no ha passat, així que estic bastant contenta. Sí,
0: que bé, que bé. Doncs això és una superbona notícia a l'espera de que surti aquest EP, Dos Sangres. Per acabar, quan la gent escolti l'EP sencer, què t'agradaria haver transmès a aquesta gent o amb quin missatge t'agradaria que la gent es quedés?
1: Que connectessin, que poden estimar qui vulguin, que dona igual la cultura, el lloc on estiguin, és igual, i que disfrutin de la meva música.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge. Saras, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i molta sort amb el punyal i també amb les següents cançons que vinguin.
1: Merci.
0: Gràcies.

0: El puñal. Federico García Lorca.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El regidor d'Urbanisme i responsable també de mobilitat, Antoni Subirà, s'ha pronunciat a Premià Mèdia sobre les veus que s'oposen a un aparcament de zona blava a Can Sant Pere. Veus com la mateixa associació Can Sant Pere, però també diversos grups polítics. Subirà no només recordava la necessitat que té el municipi d'aparcament al centre i la condició de provisional que tindrà aquest aparcament, sinó que feia notar que l'espai estarà igualment disponible per altres usos, ni haurà prou de netejar-lo de cotxes.
2: Ara és d'una manera provisional. Provisionalment, que no passa res, que un dia si es vol fer una festa fins i tot es pot buidar i fer la festa. Que és una cosa mòbil, no és una cosa fixa clavada allà. No sé, crec que és molt útil que ara de moment, entre setmanes hi pugui aparcar, i fins i tot si volen plantejar coses, es buida, com es fan moltes places que es buiden i si fan activitat o carrers i després es tornen a omplir. Vull dir, serà per no tenir aquell solar mort o buit. El tema aparcament és greu i han de buscar solucions, perquè els que proposen això, quina alternativa hi ha? Que ens diguin que alternativa, perquè no es diu l'alternativa. Nosaltres creiem que és positiu que la gent pugui arribar, comprar i sortir.
1: Recordem que si bé l'equip de govern ha defensat des de fa setmanes l'opció d'aquest aparcament temporal de rotació en aquest indret, el model de gestió zona blava de pagament o estacionament limitat gratuït encara no està decidit.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Subirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram, on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar l'inici del dispositiu en pròxim estius.
2: La calor ha vingut més d'hora, una mica més d'hora de l'habitual, però que la temporada de platges oficialment comença el 15 de juny. Cap al 15 de juny les dutxes estaran funcionant, els rentaplaus estaran en rendiment, tindrem les passarel·les habilitades per persones amb mobilitat reduïda a la platja de Llevant, el servei de socorrisme funcionant a ple rendiment, i per tant tots els serveis que oferim durant tot l'estiu doncs estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
1: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja de gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any i no només a l'estiu, però que és a l'estiu quan es delimita i es senyalitza.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal MeteoSalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui l'estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
5: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
6: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
5: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
7: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos al C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
5: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general.
8: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
4: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
4: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
12: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: I ara és l'hora de premiar Mèdia pels grups municipals. Obrim l'espai d'opinió. Avui conversem amb Crida Premianenca i amb el regidor Pere Ramoneda. Pere, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Un grup municipal que, d'entrada, vol posar sobre la taula en aquest espai que avui firma el Pere Ramoneda, la qüestió dels pisos de lloguer subvencionat a l'antiga fàbrica de pijames, a la finca que coneixem com l'antiga fàbrica de pijames. Estàvem esperant, almenys des d'aquí l'última hora que tenim, és que s'estava ultimant aquest reglament en matèria d'habitatge que ha de, d'alguna forma, regular, entre altres coses, la concessió d'aquests habitatges. Què teniu a dir al voltant d'aquest tema, Pere?
1: Doncs mira, vàrem preguntar en aquest ple, perquè havíem fet un correu preguntant per veure com estava aquest document, perquè sí que és veritat que se'ns va fer una taula un dia per presentar el document, i bueno, la cosa va ser que ens van dir que sí, que ja estava quasi enllestit i que demà mateix tenim una darrera taula per acabar d'enllestir l'aprovació d'aquest document, que ja et dic ara que pràcticament no votarem pas a favor. No estem a favor de com s'ha gestionat tot plegat, perquè en un principi sí que és veritat que se'ns va dir que era en lloguer social i no ho entenem com a social pels preus que s'han posat, pels preus i per les condicions que s'han posat per accedir-hi.
0: Aquesta seria l'objecció, diguéssim, que fa que us porta a votar-hi en contra, o hi ha altres aspectes amb els quals no esteu d'acord?
1: La línia vermella és el preu. De fet, al final, nosaltres ho vam entendre com una cosa social, perquè hi ha una necessitat premiada d'aquest tipus de vivenda, i entenem que els requeriments que s'hi posen no és ben bé pel tipus de gent que té aquesta necessitat. Vull dir, sí que és veritat que hi ha un dèficit de vivenda en el poble, però entenem que els valors de sous de la gent que s'hi posen en aquest conveni són assumibles d'agafar lloguers a un preu de mercat, diguéssim.
0: D'acord.
1: A més a més entenem que al final aquests preus surten per un preu que està molt per sobre del preu que marca l'Estat a les zones tensionades. Sí que és veritat que és vivenda nova i se sap, doncs, que les vivendes noves estan exemptes d'aquest tipus de regulació, diguéssim, però ens sembla que, bueno, ens han venut com que la propietat fa un esforç per no posar uns preus de mercat, i bueno, entenem que l'esforç aquest hauria de ser d'una altra manera i no pas que l'Ajuntament tingui que assumir segons quines diferències.
0: D'acord. Entenem que demà es fa avinent els grups el resultat d'aquest treball, diguéssim, però que el reglament pròpiament prosperarà o no en funció del que es voti en un ple municipal. Ha de passar per ple.
1: Exacte. Sí.
0: Si ja està previst que vagi al ple de juny, potser.
1: Suposo que sí. Suposo que la celeritat en convocar-nos demà per la segona revisió d'aquest document, la intenció és que entri per aquest ple d'aquest mes proper. Bueno, esperem, no podem perdre l'esperança. Potser nosaltres vam reivindicar totes aquestes línies vermelles a la anterior taula i esperem a veure quines modificacions portaran, però ja et dic ara que no crec que hagi canviat gaire cosa per el tarannà de la taula anterior.
0: D'acord. Bé, en tot cas, esperarem que se celebri aquesta nova taula per parlar del tema, per veure si hi ha hagut algun tipus de variació en els plantejaments de l'equip de govern, i doncs anirem buscant també, lògicament, l'opinió dels diferents grups. Com la demanem ara també l'opinió del grup de Crida Premianenca per una altra qüestió que recentment s'ha posat en comú de les forces polítiques, com són els projectes que l'Ajuntament portaria a aquesta convocatòria del Pla de Barris. Entre el 6 i el 17 de juliol s'han de presentar projectes i Premià de Mar hi acudirà, a més, amb un propòsit de màxim, segons ens va dir l'alcalde. Com va sortir Crida Premianenca d'aquesta trobada?
1: Bueno, engrescats, la veritat és que sí, perquè veiem que el projecte està força bé, tot el que es va exposar en aquell moment. Sí que és veritat que hem de fer una mica més de lectura en profunditat i portar-ho a l'assemblea i acabar de decidir entre tots quines coses cap a on més podem tirar, saps? Però, bueno, ens sembla una bona proposta, el que passa que és una mica el de sempre, saps? Sempre anem una mica com a contrarrellotge i ens toca sempre remengar-nos perquè, bueno, són els temps que a vegades són molt lents, l'administració a vegades són molt lents i a vegades són tot el contrari, massa ràpids. Però, bueno, va anar-hi la Marta i sí, sí, vam sortir força engrescats amb tot el que es va plantejar i tot el que es va proposar i el que es va deixar sobre la taula sobre els projectes que hi havia.
0: Molt bé.
1: Seria també, ja tocaria una mica dignificar segons quins sectors del nostre poble, no només urbanísticament, sinó socialment.
0: Entesos. Pere, hi ha una altra qüestió sobre la qual ens vau avançar fa ja algunes setmanes que preteníeu, que estàveu orquestrant, podríem dir, algun tipus de moviment conjunt de les forces polítiques per protestar sobre l'estat de l'estació de trens. Ens ho va explicar la teva companya Marta Solà, que l'estat lamentable d'aquesta estació, d'aquest equipament, i la inacció de la companyia Renfe us havien empès a començar a organitzar alguna cosa. Però no n'hem tornat a saber res. Com ho tenim, això?
1: Doncs estem esperant a veure... Ho estem acabant de lligar caps, diguéssim, i jo crec que en breu ja podrem fer alguna cosa. Tot això va sortir en una sessió d'informatives que van posar sobre la taula la inacció, el que deies tu abans, de DIF, sobre un pressupost que ja estava ja aprovat durant el 24 i es tenia que començar a executar durant el primer semestre de l'any 25, i estem a finals gairebé del primer semestre de l'any 26, i tots heu vist com està l'estació. Vull dir, és que és lamentable i ja fins i tot està perillós, perquè hem posat unes... Bueno, ja ho heu vist, no? Hi ha unes xarxes allà protegint una cosa que, bueno, que amb un cop d'aire o amb una mica més del que segueixi fent la natura amb l'aire del mar i tot plegat, pot acabar prenent mal algú, i és el que no volem evitar. Vull dir, sapiguent que hi ha un pressupost, sapiguent que hi ha un projecte tot plegat, no entenem per què fa tant de temps que s'ha d'estar amb un calaix esperant que comenci. No sé si s'està esperant que algú prengui mal per començar a fer coses, la veritat.
0: Però en quin punt tenim aquest presumpte acte de protesta? Diem presumpte perquè en realitat no heu acabat de definir de què esteu parlant.
1: Sí, sí, sí. La cosa és mirar de fer com una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat, de l'estació i l'estat d'aquesta inacció que comentàvem abans.
0: I això té ja alguna mica de forma definida?
1: Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve. És que ara mateix m'enganxes fora de joc.
0: Perdona, si és la setmana que ve, algun detall més ens n'has de poder donar, perquè estem a qüestió de dies, doncs.
1: Sí, sí, sí, sí, és el que et deia, doncs. És, la idea és que vagi tot el plenari en ple, valgui la redundància, i això, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació a denunciar com està tot plegat.
0: Bé, doncs entenem que ben aviat se'ns oferiran més detalls, el que sí que...
1: Jo crec que sí, tampoc no... Vull dir, a veure, sí que és veritat que la proposta va sortir de Crida, però és una cosa que s'està treballant entre tots els grups municipals, perquè ha de ser una cosa conjunta, tampoc vull ser jo ara aixafar guitarres de ningú i avançar-me res més. Sé que ho estan parlant a portaveus i bueno, això, com de... La cosa seria una mica això, posar tot el plenari davant de... Bueno, perquè al final és que no hi ha colors, no hi ha sigles, no hi ha res, i és pues això, tot el plenari que denuncia l'estat d'una cosa que estem ja, no només ja a l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior, la falta de manteniment de la infraestructura general.
0: D'acord. El que sí que donem per fet és que almenys a data d'avui hi ha consens, eh? És a dir, aquest front comú que ens dius no té fissures.
1: El consens va ser des del primer minut de la proposta. Perquè, a veure, al final... tots volem el bé, cada un a la seva manera, no? Però tots volem el bé de la població, no?
0: Molt bé. Doncs quedem pendents, que ens oferiu més detalls per acabar. Pere, s'ha parlat, aquests dies, també arran d'algunes protestes d'alguns veïns, d'aquest inici de la campanya de platges pel 15 de juny, que, a la vista, de com evoluciona la climatologia, quasi que podria fer riure, no?, una mica, que segons quines coses es comencin a activar el 15 de juny.
1: Sí, una mica sí. I, de fet, ho veiem tot bastant verd. Mira, no fa gaire, ahir mateix vaig estar passejant pel passeig i, la veritat, si el dia 15 de juny han de començar la campanya de platges, ho veig com encara com bastant verd. Vull dir, hi ha tots els rostolls que hi ha al costat de la via del tren estan tallats des de fa no sé quan i estan pendents de que es recullin, totes les branes que hi ha pel passeig. Bueno, sí que és veritat que és una que s'ha dit moltes vegades que això és una cosa que es va posar sense permís de ningú i a risc de multa per part Bueno, a risc de multa, diguéssim.
0: Sí.
1: Està com un manteniment deficitari, vull dir, hi ha baranes que estan trencades, hi ha les passeres que no estan posades per accés, hi ha moltes coses, queden moltes coses pendents que no només són les dutxes, sinó que hi ha tot això que et dic. Hi ha com una falta de manteniment, les papereres, tot plegat, els passos que estan també una mica com estan. Vull dir que, no sé, jo ho trobo com molt... com molt optimista, començar la campanya el dia 15, si encara no hi ha uns mínims de que la gent pugui gaudir d'aquest espai. No hi ha ni les papereres. Suposo que entenc jo que el que volen dir amb això de que començaran abans la campanya és la contractació dels socorristes, perquè la resta de coses, ja et dic ara que ho veig bastant verd encara.
0: D'acord, Pere Ramoneda, són les impressions avui i opinions i anuncis també del grup municipal de Crida Premianenca. Pere, moltes gràcies.
1: Entre cometes, els anuncis, entre cometes.
0: D'acord. Bé, però en tot cas, fins i tot ens has avançat que la setmana que ve tenim sidral a l'estació.
1: Jo penso que sí. A veure si s'acaba tot de... Però ja saps que és el que dèiem una mica abans. Hi ha coses que sembla que vagin molt a poc, altres que van massa ràpids, i trobar l'equilibri de tot plegat a vegades és complicat. Però, bueno, la idea és que no demorar-ho més, perquè, hòstia, és que fa com una mica de vergonya anar a agafar el tren, de veritat.
0: Pere, moltes gràcies.
1: A tu, que tingueu bon dia.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Més.

0: Bon dia i bon dimecres, 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui explicarem l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que està concentrada, recordem, a les Roces, i demà juga a la Coruña, Riazor, el primer partit de preparació de cara al Mundial, que comença en 8 dies a l'Amèrica del Nord. Demà jugarà, com dèiem, a Riazor, aquest Espanya-Iraq, partit amistós de preparació, abans que el combinat estatal, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, viatgi ja cap a Amèrica. Avui parlem també de la nova modificació, en aquest cas de l'ascens de tercera a segona federació proposada i aprovada per la Federació Espanyola, proposada per la Federació Catalana de Futbol. Escoltarem reaccions d'alguns dels clubs de casa nostra i també parlarem de bàsquet i dels play-offs d'aquesta Lliga ACB. Ahir, en priori, sorpreses amb la derrota, sobretot, del Real Madrid a casa contra el Tenerife. El Tenerife que pot passar ja demà a semifinals si torna a guanyar el conjunt blanc a casa, i la gran victòria del Barça, en aquest cas a la pista d'Ucam Múrcia, després de la desfeta dura de diumenge contra el València en l'últim partit de Lliga regular. Avui, per cert, torn de la Penya, que juga a la pista del Baskonia a Vitoria. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a l'Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació, a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'han incorporat encara el porter barceloní David Raya, més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas Mèxic contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: Avui mirarem d'escoltar alguns dels jugadors catalans i els jugadors del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores en categoria femenina. Per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapileonio Navatlla, que també hi són. Divendres el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: Pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exlaugrana Johan Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona, pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martinet, ex-tècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'entrenador, nascut a les Franqueses del Vallès, seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte, que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova creu alta plena per al duel de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid. El partit serà aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any del play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga Regular de tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, que està prevista per al 30 de juny.
0: En una estona mirarem d'escoltar les reaccions d'alguns dels equips de casa nostra, del grup 5, d'aquest cas de la tercera federació masculina, sobre aquest canvi, sobre aquesta modificació per al play-off de l'any vinent. En bàsquet, gran victòria del Barça i en l'estrena al play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge quan van caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de la Lliga Regular. La victòria, 68-91, li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Murcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà les Canàries si vol continuar optant pel títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de la Copa amb el factor pista en contra. Aquest primer partit serà a les 9 de la nit.
0: I també avui jugarà el primer partit d'entre València i Bilbao, l'altre partit de quarts de final, dos equips entrenats, per cert, per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la Divisió Nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga després de superar per un ajustat 9-1 en un final molt emocionant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: A partir del 10 de juny, la setmana vinent, dimecres, aquestes semifinals a la Final Four que jugarà a Malta, i parlant de finals europees de waterpolo, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana barcelonina entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat l'anada 14-9, un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 8:15 a la piscina de Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida la final de l'hoquei Lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de les Champions el Vilassana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals del Telecable Gijón per 2-1, i les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal. final.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del play-off pel títol a la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent també a les 9. En cas que calgués un tercer salt, es jugaria el divendres 12 de juny de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, entre el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els francesos Nys i Roger Bacelén. Ara mateix han guanyat el primer set ja Granollers i Ceballos, i en el segon, això sí, guanyen els francesos per 3-0.
1: Recordem que el barceloní i l'argentí, caps de sèrie números 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir vam parlar alguns jugadors en actes promocionals, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola per al Mundial. A l'Agarenc li preguntant sobre l'exigència del calendari actual amb l'acumulació de partits que s'intensifica amb estius com aquest amb competició de seleccions.
1: Para un Mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo, Jeremy un poco menos, porque ha tenido la final de la Conference, pero bueno, yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien, llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 per a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20, Pau Cubarsí el 22 i Lamine Yamal continuarà portant el 19. Pel que fa a la resta de catalans, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marco Corell el 24 i Víctor Muñoz el 25. I un altre dels brones, per cert, en aquest cas Ferran Torres, també va dir ahir en una roda de premsa, en un acte promocional, va parlar sobre la pressió que se sent en competicions com aquesta.
2: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta pues asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a España.
0: Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja viatja cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts un altre amistós, en aquest cas a Mèxic contra Perú, i l'estrena al Mundial serà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd. La selecció espanyola femenina, per cert, també amb 8 jugadores del Barça, en aquest cas sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027.

0: Més futbol. El Sabadell ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres, tornada de la semifinal del play-off per pujar a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el filial del Real Madrid, i que tocarà remuntar el 2-0 contra el conjunt, contra el filial blanc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Recordem que per aquest partit de tornada de la semifinal del play-off tothom ha de passar per caixa, en el cas dels socis, amb un descompte del 50%, i el termini per acollir-se a aquesta promoció finalitzava ahir. A més d'obtenir la seva localitat, en podien comprar dues extras, però a un preu normal. La resposta ha estat majúscula i ara és el torn pel públic general. David Estal, jugador del Sabadell, fa una crida a omplir l'estadi.
2: Estoy segurísimo que la gente no fallará, ya lo he ido demostrando durante mucho tiempo, el año del descenso... El año siguiente era muy difícil que la gente se enganchara y estuvo. Este año ya se han visto que las entradas a final de temporada son una locura. Yo los animo a que vengan todos desde el primer minuto a apoyar y a dejarnos la vida a todos.
1: Fa unes setmanes, en el Sabadell Antequera de la jornada 37, l'assistència a l'estadi va fregar els 11.000 espectadors, sent la millor entrada amb l'actual aforament de la nova Creu Alta. Veurem si demà passat, tot i que tothom pagui, es pot tornar a batre el rècord.
2: Nosotros vamos a darlo todo y eso, hacer un llamamiento a la afición, que estén con el equipo desde el primer minuto y a reventar el templo.
0: Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, demà i divendres, sobretot aquesta prèvia del Centre d'Esport Sabadell Real Madrid-Castilla. I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips. Encara queda la tornada de la final catalana entre Cornellà i Badalona. Aquest serà, com dèiem, s'ha disputat diumenge, per cert, aquesta tornada, amb el 4-1% favorable al Cornellà. El guanyador del qual s'enfrontarà al guanyador d'un altre grup estatal, del play-off, en aquest cas el del grup gallec. Per aconseguir aquest ascens, el canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular, a tercera, disputin a les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials. Per tant, de dos equips que poden pujar aquest any, per exemple, com a màxim, en passaran a ser cinc, si el sorteig ho permet, un sorteig pur que només tindrà en compte l'ordre de classificació. Escoltem reaccions als clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que està disputant aquest play-off d'ascens, com dèiem, la final catalana contra el Cornellà, al Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Federació Catalana de Futbol va fer pública ahir una iniciativa per modificar el pla de competició que afectaria el sistema de play-off d'ascens de tercera a segona federació a partir de la temporada 2027-2028. La proposta suposaria fer un canvi de sistema de play-off en el qual els quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la tercera federació jugarien les tres eliminatòries de play-off contra rivals d'altres federacions territorials o de la seva, però mitjançant un sorteig pur respectant l'ordre de classificació. Això eliminaria en gran mesura els enfrontaments directes entre equips catalans i això augmentaria a la vegada la possibilitat de més ascensos de representants catalans. Catalunya podria veure ascendits en els millors dels casos fins a 5 equips, el campió de tercera que puja directament i 4 que podrien assolir-ho via play-off. Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
4: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá. No nos interese porque no lo necesitamos.
3: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
0: Gràcies, Ferran. I també podem escoltar la reacció del president d'un altre club d'aquesta tercera federació, el d'Altona, Quim Carandell.
5: Jo ho dono per bo,

0: En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid ahir en els primers partits a quarts de final del playoff pel títol de la CB, però és que avui s'estrenen la penya en aquests quarts, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els verdinegres hi arriben en bon moment i amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per a semifinals divendres a casa a l'Olímpic. Escoltem l'entrenador de la penya, Dani Miret, sobre, en aquest cas, el ritme que ha d'imposar el seu equip sobre el del conjunt basc.
1: Nosaltres, la nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa. Tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari. Evidentment, doncs, ens hem de protegir d'aquesta capacitat d'atacar la pintura tan ràpid que ells tenen i, com he dit, portar el partit al nostre ritme, que és on nosaltres brillem i tenim més opcions de guanyar.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Baskonia Joventut, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona, i també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Escoltem a la prèvia els del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
2: Estem amb problemes de malalties, el Nathan ha entrenat avui, però no, clar, no té les millors sensacions després de la malaltia que ha tingut. El Xavi continua de baixa, el Josep continua de baixa, el Montero avui no ha entrenat per un problema que va tindre a l'ombro l'altre dia, i a veure com es troba demà. L'Isaac, no, que s'ha lesionat avui amb l'entreno, o sigui, tenim problemes, i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem d'estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
3: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad pues de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte. Vamos a jugar contra un equipo que si no estás al 100% te pasa por encima. Y estando al 100% necesitas encontrar acierto, porque si no desde el desacierto ellos también te dominan. Y es un equipo que mentalmente te exige al máximo. Sabemos que se puede.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest primer València-Bilbao al Roig Arena. I ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la vista de l'UCAM, 68-91. Després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular al Palau, precisament contra el València, els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada per superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos controlado bastante bien el rebote defensivo, que era una asignatura importante para nosotros. También las pérdidas, no nos hemos ido a demasiadas, al final hay alguna más en el tramo final del partido, pero bueno, más o menos hemos controlado también el ritmo de juego. Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar.
0: El Barça que recupera el factor pista i demà mateix, com sentíem, dijous al Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a les semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98 en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'hi trobarien, de fet, el vencedor d'aquest Barça UCAM Múrcia. I un altre punt de bàsquet, volem parlar-vos també de la temporada d'un jove jugador de l'escala, Biel Pous, que ha jugat amb tres equips, el júnior, el sènior A i el sènior B, i ha notat gairebé 800 punts en una temporada només. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: Hi ha un jugador al Club Bàsquet L'Escala que ha notat 784 punts aquesta temporada. Sí, sí, 784 i només en un curs. És cert, però, que aquests pràcticament 800 punts els ha fet jugant amb tres equips diferents, amb el júnior, amb el sènior B i també amb el sènior A. Ell és Biel Pous.
6: Sí, són molts punts, són molts minuts, també he jugat molts partits. I, bueno, hi ha dies que més en cert, hi ha dies que menys en cert, però, bueno, això, anar millorant, cada cop tirant més i prendre les bones decisions, quins moments ha de tirar, quins moments no s'ha de tirar.
5: Biel Pous ha fet 320 punts amb el júnior, 358 amb el sènior B i 106 amb el sènior A. La seva especialitat són els triples. Aquesta temporada n'ha fet un total de 114, dels quals 58 els ha fet amb el sènior B, 38 amb el júnior i 18 amb el sènior A.
6: Jo crec que ara mateix el triple és el que més tiro, el que més millor me funciona.
5: El júnior té com a entrenadors Enric Espinosa i Guillem Planes, que alhora són companys d'equip, companys de pista, quan juga amb el sènior A de Toni Espinosa.
7: Realment no ell com a jugador, sinó la importància que ha agafat com a líder a l'equip, al júnior sobretot.

0: que ens ha anat molt bé per manar i tot això.
1: I el nivell que ha donat aquest any ha sigut espectacular. Ha fet un pas endavant molt, molt maco i això s'ha vist reflectat amb el rendiment en els tres equips, tant en el júnior, com el senyor A, com en el senyor B.
2: Per a Biel Pous ha estat un plaer jugar amb el primer equip i coincidir amb grans jugadors com els germans Espinosa, Guillem Planes i Lluc Fegàs, entre d'altres.
3: Gràcies, Ivan. En waterpolo, la Solvin Centre de Natació Mataró va proclamar campió de Lliga la Dijon Or femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament d'aquesta final. Escoltem l'entrenador del Mataró, Dani Ballart.
4: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
3: El camp, el Mataró que guanya la Lliga i tots els equips per ser que es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions. Si superen les respectives semifinals, dimecres de la setmana vinent jugaran aquestes semifinals de la Final Four que es disputa a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina. Amb la tornada de la final catalana, barcelonina de fet, entre Barceloneta i Catalunya, el Catalunya arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marines miren de remuntar. Aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià, a partir de 8:15 del vespre, aquesta final tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo. I abans d'acabar, en rugbi, un apunt. A les últimes hores hem sabut que Sergi Guerrero deixa de ser l'entrenador de la Santboiana de cara al curs vinent. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Santboiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, l'entrenador deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de Divisió Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
6: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. Em porto molt bons records, molt bons amics, mai se sap. Potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estimo molt i que hi ha gent que els hi tinc molta estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb voi.
5: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni tampoc Juan Pablo Socino, l'exjugador argentí i entrenador de 3/4, que s'ha convertit en el primer entrenador de Barça Rugby.
3: Gràcies, Albert. I en voleibol, parlant d'entrenadors, qui estrena tècnic és el Rodi Balafia Volei, amb Manuel Blanco, que tindrà també el càrrec de director tècnic del club. A Ullet Ràdio, Sergi Guiu.
7: El Balafia Volley ja té nou director d'orquestra pel seu sènior masculí després de l'era Sergi Miral al capdavant del Rodi. Es tracta de Manuel Blanco, exjugador internacional veneçolà i que arriba procedent de l'MB de Lugo, entitat amb la qual ha estat vinculat durant els darrers anys, tant en la seva etapa com a jugador com en funcions tècniques. Aquestes són les seves primeres paraules ja formant part de l'estructura del Balafia Volley.
8: La verdad que muy contento de incorporarme al Balafia Volley Lleida como entrenador y coordinador en la parte deportiva. Afrontó con mucha ilusión esta nueva etapa, con compromiso, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de crecer junto al club, contribuyendo a su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo humano. Agradecido por la confianza depositada en mí y preparado para dar lo mejor tanto dentro como fuera de la pista.
7: Des del club consideren que la incorporació de Blanco és un pas important en el creixement de l'entitat i en destaquen l'experiència i la metodologia.
3: Gràcies, Sergi. Acabem amb el balanç dels campionats universitaris de Catalunya, que ha acollit aquest curs la Universitat de Vic i ha reunit prop de 14.000 esportistes universitaris. El nou FM, Marcel Puig.
9: El Paranims de la Universitat de Vic ha acollit l'acte de cloenda dels campionats 2025-2026, una edició en què la ciutat ha exercit com a vila esportiva universitària i en què la UVic ha coordinat tota l'organització de la competició. En l'acte s'ha simbolitzat el relleu de la Universitat de Vic a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. Josep Aladi Baños, rector de la UVic, i Alfonso Mendiz, rector de la UIC.
10: Per l'UVic UCC ha estat un gran orgull i una gran responsabilitat coordinar aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris.
11: Des de la Universitat Internacional de Catalunya recollim aquest testimoni amb humilitat, amb sentit de responsabilitat i en la voluntat d'estar a l'alçada del que representa.
9: L'acte ha servit per fer balanç d'una temporada amb la participació de 13.857 esportistes universitaris en categories masculina i femenina. També s'ha reconegut els millors esportistes del curs i totes les universitats participants.
3: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, repassem el marcador que tenim en directe mateix al quadre de dobles masculí, als quarts de final de Roland Garros, amb el català, l'únic català que tenim en competició, el barceloní Marcel Granollers, amb el seu company argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set contra els francesos Nice i Roger Vasselin, i van guanyant 4-3, a punt del 5-3 per al segon set, per encara ja la classificació per a semifinals. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Tric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
1: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix, Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos al C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general.
4: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
7: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
5: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
8: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
9: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
5: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
8: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
8: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
10: Parlar, pensar, començar a escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
5: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
8: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
5: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
8: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
5: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
11: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
5: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts a les 2.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
15: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
14: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
15: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Catalunya i Espanya, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
14: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
5: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
17: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa? O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
16: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
18: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
16: Illa també ha advertit que alguns corren massa i, segons que ell, ha recordat la presumpció d'innocència.
13: Notícies en xarxa.
5: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
20: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
19: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
5: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
8: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
5: Olot FM, Roger Isern.
21: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarca de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
22: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
21: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
5: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
8: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
8: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
10: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
5: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
1: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
2: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
1: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
5: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
23: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, a relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
3: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
5: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
24: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 8:45 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
25: I per això hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
24: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
13: Notícies en xarxa.
5: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
4: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
0: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
5: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat amb Esquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
6: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
7: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
6: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
8: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
5: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
9: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
11: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
26: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
9: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
5: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Aya.
27: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entra en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Abías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
12: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
14: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
27: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
5: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
15: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
5: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
17: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
16: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
18: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
16: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El centre de natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
19: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
20: L'assolim centre de natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la divisió d'honor femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
28: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
20: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
19: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
29: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
19: I a la Lliga EF, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
30: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè
1: estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en el mercat esportiu.
19: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
3: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
2: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
4: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
2: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general.
10: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
13: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són 2:15.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
21: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
5: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
8: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
22: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu per
0: parlamentària. Les han escoltat, les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
5: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
8: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
8: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
6: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
5: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
8: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
5: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
8: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
5: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo Joan Barberà.
19: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
5: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
5: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
9: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
11: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
9: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
11: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
9: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
5: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
14: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
12: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
0: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
12: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
5: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
8: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
13: Notícies en xarxa.
5: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
17: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
15: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
5: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
22: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Roviralta.
23: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir, i ve aquí, comparteix amb altres persones, i evidentment hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
22: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
8: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbe de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
6: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
5: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
8: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
5: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
16: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
5: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
18: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
20: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitza a l'IPC, com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
18: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
5: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
8: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
13: Notícies en xarxa.
5: Són 3:45 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu

0: comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
1: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
2: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
3: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
4: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
3: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
6: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
8: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
9: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
7: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
10: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
11: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que, a més, tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
10: A Reconvert, Fàbrica de les Arts, hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General realitat.
2: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portarà música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies

0: 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
2: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
1: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
3: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
1: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
4: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
4: Talón de Aquiles.
5: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Winea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista de la Fuente, a qui estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
6: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
7: Sobretot hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
6: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi ha escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
8: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
6: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
10: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
9: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
6: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, Indignació a Terrassa, pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler-te ser.
12: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
13: Crida premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
14: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
13: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
15: Ara mateix, Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos al C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
13: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general.
16: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
11: Notícies en xarxa.
17: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit el Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
18: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
17: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
19: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
17: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Guineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran el rockers britànic Yard Act i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10.
11: Notícies en xarxa.
20: Passen 3:03 i comença l'Ona Maresme.
21: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
20: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 3 de juny de 2026. El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i que també permet reservar-les online. Martí Capçada.
1: Es tracta del portal experiències-mep8.turismemaresme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del RAM que s'hi vulguin anunciar. Segons s'explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística.
0: La policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, on a Malgrat.
2: L'operació es va activar divendres per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones.
0: I Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla.
3: Gairebé la meitat d'aquestes trucades de l'últim any van ser per demanar auxili mèdic, seguides d'un 31% d'incidències viàries i un 16% relacionades amb temes de seguretat ciutadana.
0: Avui comença l'aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi Ferrer.
4: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs.
0: I la festa Vine a fer l'Indi de Canet recapta 6.204 euros. Dani Grau.
5: La festa és l'acte de solidaritat amb més tradició al calendari de Canet i els diners serviran per pagar beques en una escola índia.

0: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa un portal web que ofereix experiències turístiques i també permet reservar-les online. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, es tracta del portal anomenat experiències-map8.turisme.cat i el catàleg es conforma a partir de les mateixes empreses i professionals del ram que s'hi vulguin anunciar. Segons explica l'ens comarcal, la plataforma busca millorar la promoció, la comercialització i la dinamització de l'oferta turística. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències organitzades en categories com l'artesania, el benestar, el ciclisme, la cultura, l'enoturisme o els esports, però s'espera que l'oferta es vagi ampliant a mesura que noves empreses s'incorporin. Per les empreses, donar-se d'alta és gratuït, cosa que, segons els impulsors, suposa un avantatge significatiu respecte d'altres plataformes que apliquen comissions. La plataforma permet completar el procés de cerca i reserva per mitjà d'un assistent virtual amb intel·ligència artificial que ajuda a proposar plans segons els interessos de cada usuari i està disponible en 4 idiomes. Tot plegat forma part del projecte Maresme Europelo 8 de millora de la sostenibilitat turística i concretament dins l'eix de transició digital, amb la voluntat de reforçar el posicionament del Maresme com a destinació de cicloturisme sostenible, impulsar la digitalització del sector turístic i generar noves oportunitats pel teixit econòmic.
0: Gràcies. I la policia local de Malgrat interromp un narcoassalt a un carregament de 150 quilos d'haixix a Can Patalina, Ona Malgrat.
2: La policia local de Malgrat va interrompre divendres al vespre un assalt entre bandes de narcotraficants amb un important carregament de 150 quilos d'haixís en una nau industrial del polígon de Can Patalina. L'operació es va activar per l'avís d'un ciutadà i en el procés es va detenir a dues persones. Quan dues patrulles de la policia local van accedir a la nau, els agents es van trobar una escena de pel·lícula. Un grup d'individus encaputxats que s'haurien fet passar per policies estava intentant sostreure el haixís d'un tràiler mentre els membres de l'altra banda descarregaven la mercaderia. A l'interior del vehicle, amb matrícula marroquina, hi havia uns 150 quilos d'haixís amagats entre la càrrega, amb un valor estimat d'uns 300.000 euros. En el moment de la intervenció policial es van produir moments de violència. Davant la situació de risc, un dels agents va efectuar un tret a l'aire com a mesura dissuasòria. Diversos sospitosos van aconseguir fugir després d'embestir la furgoneta policial que bloquejava la sortida i abandonar el lloc dels fets en dos vehicles.
0: Gràcies. I la policia local de Llavaneres destaca la caiguda del 20,5% de la criminalitat durant el 2025. Martí.
1: Correcte. La policia local de Sant Andreu de Llavanera ha fet balanç de les dades de seguretat del 2025, un any que ha tancat amb una reducció del 20,5% de la criminalitat del municipi. El cap de la policia local, Dimas Graupedra, i el sotscap, Joan Moreno, han atribuït aquesta millora a un model basat en la proximitat, la prevenció i l'anàlisi constant de les dades. Segons els responsables policials, la disminució dels delictes s'ha produït paral·lelament a un increment de l'activitat policial, amb més control, serveis i presència al carrer. Entre les dades més destacades hi ha la reducció del 50% dels robatoris en habitatges i del 45,5% dels robatoris amb violència. Els comandaments policials s'han remarcat que aquests resultats són fruit d'una estratègia basada en la presència al territori, l'escolta activa de la ciutadania i també la coordinació amb altres cossos de seguretat. Durant l'entrevista que se'ls va fer a 3 Les Mèdia, també van destacar la importància de la tecnologia, la videovigilància i la col·laboració entre les policies de les tres viles per millorar la resposta davant qualsevol incidència. De cara al 2026, la policia local es marca com a objectiu consolidar aquestes bones dades, mantenir el model de proximitat i reforçar els recursos humans per continuar oferint un servei de qualitat i seguretat als veïns i veïnes de Llavaneres.
0: Gràcies, Martí. Seguim avançant. Recorrent la comarca, Palafolls va registrar més de 1.700 trucades al 112 durant el 2025. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Palafolls manté una activitat constant pel que fa a l'ús del telèfon d'emergència 112. Segons les dades recollides durant l'any 2025, el municipi va realitzar un total de 1.757 trucades. D'aquest balanç anual destaca especialment la demanda d'assistència sanitària, que va suposar gairebé la meitat dels avisos. El segon motiu més freqüent van ser les incidències relacionades amb el trànsit, seguides per temes de seguretat que van generar diferents també trucades, fins a 555. Altres tipologies amb menor incidència van ser els incendis, el civisme i les qüestions meteorològiques. Pel que fa a la distribució per mesos, el 2025 va tenir el seu pic d'activitat a l'estiu, sent l'agost el mes amb més avisos, seguit del juny. En canvi, els mesos de gener i febrer van ser els més tranquils. Pel que fa a l'any actual, el 2026, les dades de la primera part de l'any indiquen que la tendència es manté estable. Fins l'abril, Palafolls ja ha registrat 546 trucades. La radiografia d'aquest inici d'any és similar a la de l'exercici anterior. Per assistència sanitària hi ha hagut 210 trucades, també per trànsit, per seguretat i per incendis. Durant aquests primers 4 mesos, l'abril ha estat el que més ha registrat més volum de feina pel servei d'emergències, amb 151 trucades. Cal destacar també que en aquest període s'han gestionat 12 avisos per meteorologia i 16 per altres incidències.
0: I l'Ajuntament de Tordera passa a l'acció per prevenir els incendis. Marc Tresserres.
4: Amb l'arribada de la calor i en un context de canvi climàtic que obliga una vigilància constant, l'Ajuntament de Tordera ja prepara el dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2026. El focus principal d'aquesta setmana se centra en el manteniment de les franges perimetrals de protecció i l'adequació de la xarxa de camins forestals. Tot i que la gestió es realitza durant tot l'any, és ara quan s'intensifiquen les tasques específiques de neteja a l'entorn de les urbanitzacions. L'objectiu és clar, controlar la densitat de bosc i evitar que l'acumulació de vegetació i brossada es converteixi en un perill en cas que hi hagi foc. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Manteniment de franges, això es fa cada any. L'any passat abans vam avançar una miqueta. Aquest any ho tornarem a fer com fèiem fins llavors, que era el maig-juny. Sempre fem les mateixes tasques de manteniment de franges. Aquest any farem alguna zona més que havíem deixat doncs, de banda i farem alguna reobertura, però casos puntuals, en tot cas no és una cosa diversificada per tot arreu.
4: Un dels punts crítics d'aquest any és l'estat dels camins que formen part del pla de prevenció d'incendis. Les abundants pluges de les darreres setmanes han dificultat les tasques de manteniment, ja que el terreny estava excessivament moll i impedia l'entrada de la maquinària per arranjar-los. Ara que les pluges han donat una treva, el consistori prioritzarà l'actuació en aquestes vies. La prioritat absoluta és, doncs, garantir que davant d'una emergència els camions de bombers puguin transitar sense obstacles i arribar ràpidament a qualsevol punt del terme municipal. A més del manteniment ordinari, enguany es preveu actuar en algunes zones que s'havien deixat de banda en campanyes anteriors, realitzant reobertures de franges i millores puntuals en punts estratègics. Amb aquestes mesures, Tordera busca arribar a l'estiu amb els deures fets en matèria de seguretat forestal, facilitant-la al màxim la tasca dels serveis d'emergència.
0: Més qüestions. Calella controlarà en temps real l'estat de la mar i també la qualitat de l'aigua. Sergi Ferrer.
6: Les platges són un dels grans atractius turístics de Calella i l'Ajuntament ha fet un pas més per garantir-ne l'ús en les millors condicions possibles. Gràcies als fons europeus Next Generation s'ha desplegat al llarg del litoral, des de la Roca Grossa fins a l'altura del Club Nàutic, una xarxa de boies intel·ligents que recullen informació de manera continuada sobre diferents paràmetres de l'estat de la mar i l'envien a una plataforma de gestió perquè els responsables municipals puguin actuar amb més rapidesa si, per exemple, es detecta la presència de meduses o algun episodi de contaminació. La informació permetrà anticipar-se a possibles incidències i prendre decisions com reforçar la vigilància o limitar temporalment el bany en determinades zones. Es tracta d'una instal·lació pionera a Catalunya que, segons explica el regidor de platges, Manel Vicente, aportarà informació mediambiental de gran valor per a conèixer com evoluciona el mar en totes les estacions i tenir una visió més completa de la dinàmica del litoral calellenc.
7: El desplegament de 5 boies, com s'ha fet aquí a la ciutat de Calella, en el nostre litoral, és una cosa pionera a Catalunya. Donarà en temps real doncs, dades molt importants, com són la de l'onatge, la temperatura, les corrents marines, la qualitat de l'aigua. Ara mateix ja fèiem controls de qualitat de l'aigua, però ara seran en temps real. Ara aquestes dades ens van recollint i, com dèiem, ens donen senyals per poder actuar al mateix moment o poder anar fent un estudi de l'evolució.
6: La xarxa de boies intel·ligents que es va acabar d'instal·lar divendres passat consta de 4 dispositius que monitoritzen les condicions marítimes, com ara l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins. El 5è dispositiu està especialitzat en el control de la qualitat de l'aigua i la predicció de la possible presència de meduses. El projecte s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en destí finançat pels Next Generation. La inversió ha estat de 181.687,40 €.
0: Gràcies, Sergi. De Calella marxem fins a Sant Vicenç de Montalt. La Brigada Jove 2026 reforça els serveis municipals i també impulsa l'ocupació juvenil. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha incorporat 3 joves al programa Brigada Jove 2026, una iniciativa que arriba a la seva 11a edició amb l'objectiu de facilitar experiència laboral i formació a persones joves del municipi. Els participants d'entre 18 i 25 anys treballaran durant 6 mesos com a operaris de la Brigada Municipal amb una jornada completa de dilluns a divendres. Durant aquest període donaran suport a tasques de manteniment de parcs i jardins, neteja de voreres i muntatge d'activitats i esdeveniments organitzats per les entitats i ajuntament. El programa té una doble funció: reforçar els serveis municipals en una època de màxima activitat al municipi i alhora oferir una primera experiència laboral vinculada als oficis. En el procés de selecció s'han valorat coneixements i experiència en àmbits com, per exemple, la jardineria, la pintura, la fusteria, la mecànica o l'electricitat. A més de la feina diària, els joves rebran formació complementària i comptaran amb l'acompanyament del personal municipal per afavorir el seu desenvolupament professional i personal.
0: I una 20ena de persones han fet aportacions al Pla de Barris de Canet. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. La trobada dinamitzada per l'empresa Pla Estel, encarregada d'elaborar la proposta de tècnica, ha servit per tractar l'estat actual de la memòria del projecte i compartir que la ciutadania no, amb la ciutadania les línies de treball definides a partir de les aportacions dels equips tècnics i jurídics municipals. Entre les qüestions que han generat més interès durant la sessió destaquen les propostes vinculades de la pacificació dels carrers, la creació de plataformes úniques i la definició de nous experts i usos per als equipaments municipals. El projecte que especialment ha activat el focus és el centre històric i en la preservació del patrimoni local, considerat un dels principals elements diferencials del municipi respecte d'altres poblacions. Les aportacions recollides durant aquesta sessió s'incorporaran a la memòria final que l'Ajuntament presentarà a la convocatòria del Pla de Barris actual.
0: I Martí, Victòria qüestiona la gestió d'Esquerra Republicana de Catalunya i culpa els egos del PSC del fracàs d'un govern alternatiu fa 3 anys, segons diu Melina.
3: Així és, durant l'entrevista al programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, el regidor no adscrit Martí Victòria ha volgut deixar les coses clares abans d'acabar la legislatura, especialment pel que fa a les negociacions fallides per formar un govern alternatiu a Esquerra Republicana després de les últimes eleccions. Segons Victòria, el pacte entre el PSC i Palafolls Som no va prosperar, principalment per la negativa de Joan Vila a cedir el lideratge. Sobre aquesta qüestió, el regidor explica que el problema intern dels socialistes va ser que no es va donar un pas al costat per un company governés. Palafolls Som deia que Vila podia ser regidor, però no alcalde. Victòria ha atribuït aquest cas a una qüestió d'egos.
9: I sí que és veritat que Mònica va demanar, però no el cap, sinó altre, va ser d'altra forma. O sigui, que es va plantejar, ho dic perquè, mira, com ja em vaig, bé, me voy. Aquí el problema va ser que Joan Vila podia ser alcalde, i a l'altre costat no. A l'altre costat deia no, regidor.
10: L'altre costat vol dir, senyora Armada, li deia perfecte, correcte, però vostè no serà alcalde, sinó regidor.
9: Correcte.
10: I qui havia de ser llavors alcalde?
9: Loli. Així de clar. Podem donar...
10: I vostès estaven d'acord?
9: Doncs ja has vist que no. Aquí tothom ha dit mitges veritats. Doncs és que han hagut problemes interns nostres. També d'altre partit, també he col·laborat, però també he tingut molts interns nostres. Doncs el més gran és que no han donat un pas al costat per deixar un company governar.
10: Però això no és un problema, o sí?
9: Home, el problema és que no han governat. Home, tu te presentes a una candidatura per governar, que no és la primera vegada. No surti, que es posi de regidor. No, que no surti, que es posi de regidor. No va a caldre, però governes tu.
3: Victòria també s'ha mostrat molt contundent amb l'actual equip de govern d'Esquerra Republicana, que acusa de no complir els acords signats a canvi del superpressupostari. En aquest sentit, ha denunciat l'incompliment de partides pactades fa més de mig any. Victòria assegura que, tot i no tenir res personal contra el partit, la seva dinàmica de treball i la manca de diàleg fa molt difícil qualsevol entesa futura.
0: Gràcies, Melina. I avui a Tordera es durà a terme un taller familiar per descobrir el món dels amfibis. Marta Serres.
4: Així és, en el marc de la celebració de la Setmana de la Natura, el municipi organitza una activitat pedagògica i lúdica pensada per a tota la família. El taller científic Coneguem els nostres amfibis. La cita serà una oportunitat única per acostar els més petits, i no tan petits, al fascinant món dels rèptils i amfibis de l'entorn tordarenc. La proposta no és només una sortida de camp, sinó una classe magistral sobre conservació. Tal com apunten els organitzadors, els amfibis són considerats indicadors clau de la salut ambiental. La seva alta sensibilitat als canvis en el medi els converteix en un termòmetre viu de la qualitat dels nostres ecosistemes. Per tant, conèixer-los i protegir-los és vital per garantir-ne la biodiversitat. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental i ens en dona més detalls sobre aquesta xerrada.
11: És una activitat que farem al riu, que farem a la llera del riu, on farem un taller d'investigació i coneixerem els amfibis i els rèptils des de ben petits, perquè ja és molt important tu saber com has de tractar aquests amfibis. No? Normalment anem a les basses i en capgrossos els volem tocar tal, i no podem fer-ho perquè ens estem carregant al final, no?, l'ecosistema i tot. I és una manera, doncs, també de saber quina és la... Bueno, els amfibis són uns indicadors molt clars de la salut ambiental. Llavors, sabent quin tipus d'amfibis està al nostre riu, podríem saber quin és l'estat de salut ara mateix de l'espai. Està bé que vinguin nens perquè, bueno, perquè aprenguin de petits quina és la manera de tractar aquests espais.
4: Les places són limitades per garantir la qualitat de l'observació i el respecte per l'entorn i els éssers vius. Per aquest motiu, totes les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a comunicacio@tordera.cat. L'activitat començarà, com dèiem, avui a 6:15 de la tarda a l'Illa del Riu.
0: Gràcies. Canviant de qüestions, l'Ajuntament de Premià ofereix per primer cop cartrons per protegir aparadors i cases del correfoc del rebombori. Sergi.
6: Sí, per primera vegada l'àrea de cultura ofereix als comerços i habitatges per on ha de passar el correfoc infantil d'aquest divendres, inclòs el programa del rebombori, perquè puguin protegir aparadors, vidrieres i finestrals. Se n'han adquirit 500 unitats, que fins i tot s'han serigrafiat amb la llegenda "El foc és festa" i es poden obtenir de manera gratuïta al centre cívic i no caldrà tornar-los. Cadascun dels cartrons medeix metre per metre i mig, aproximadament. El correfoc infantil començarà a 9:45 de la nit al porxo de l'Alió, continuarà per Aurora, Francesc Moragues, Esperança, Passatge Manent, Gran Via i acabarà a la plaça dels Països Catalans, i participaran els Diablons de Mar, de Premià de Mar, Escamot Diabòlic, de l'Hospitalet de Llobregat, i els Diables Socarrimats, d'Arenys de Mar.
0: I en cultura avui comença l'Aplec de Calella, que s'allargarà fins diumenge. Sergi, seguim amb tu.
6: L'organització ha preparat 5 dies d'activitats amb l'objectiu de continuar fent créixer la cita i arribar a públics diversos, però també amb la voluntat d'aconseguir una major implicació dels mateixos calellencs. Precisament des de l'organització fan una crida perquè més veïns de Calella participin en els actes programats. Núria Teix, vocal de la Junta de l'Associació Sardanista de Calella, i Caral Pedemonte, que n'és la presidenta, han passat per l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
12: En vindran, i molts, però també és veritat que ens agradaria que en vinguessin encara més. I jo, si, ja que som a més aquí, el que ens agradaria és que vingués més gent de Calella, que és potser la gent que més trobem a faltar, especialment el diumenge, el dissabte potser no, perquè bueno, si troben i si queden, però el diumenge sí que és un dia que trobem a faltar una mica més la gent del poble.
13: S'han de fer una samarreta que posi "no ets prou calellenc si no has ballat Record de Calella a la plec". Així seria fantàstic,
14: Ah, doncs,
13: és una idea que ens apuntem.
14: Escolta, jo penso que te la pots apuntar molt bé, aquesta, no?
13: Jo me la podré posar perquè ballo cada any.
6: Les activitats s'obren avui dimecres amb una conferència al Teatre Sala Mozart a 6:45 de la tarda, que actuarà com a pòrtic de la plec. La iniciativa forma part de la voluntat de convertir la cita en un autèntic festival de la sardana amb propostes capaces d'atreure públics diferents. La sessió comptarà amb la participació de la musicòloga de referència, Anna Costal, i servirà per reflexionar sobre la història de la sardana i les paraules que l'han acompanyada al llarg del temps. El programa complet d'actes es pot consultar al web de l'Associació Calella Sardanista i a les seves xarxes socials.
0: I a Canet, la festa Vine a fer l'Indi ha recaptat 6.204 euros. Dani Grau.
15: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars en d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat de Ràdio Paro. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Vine a fer l'Indi. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una de les cites ineludibles del calendari solidari al Canet. L'entitat organitzadora GEA 21 agraeix la participació i la implicació ciutadana i com cada any es referma el compromís de la ciutadania amb els seus projectes solidaris i consideren que l'èxit d'aquesta festa rau en quatre factors: la solidaritat, el bon menjar hindú, els balls de Bollywood i la tòmbola solidària. Un total de... es van recaptar 11.732 euros i després de restar totes les despeses, la xifra que queda per ser solidari és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la localitat de Ràdio Paro, en concret en un centre escolar de la comunitat religiosa de Santa Anna, que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs, continuen oberts i atenent l'alumnat d'aquesta regió índia.
0: Gràcies. I l'entitat Gent pel País organitza avui a Premià un debat sobre el model de l'escola catalana, Martí Capçada.
1: Així és, l'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Tusmusset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora, crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent del País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta.
16: L'organització d'aquest debat respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu valorant tant propostes de millora i correcció del model actual com la possibilitat de desenvolupar-ne un de nou.
1: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
0: I en clau esportiva us expliquem que l'Interesportiu Malgrat aconsegueix l'ascens a la divisió d'honor cadet de futbol sala, o no Malgrat.
2: Així és, l'Interesportiu Malgrat jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor cadet de futbol sala. L'equip local ha jugat el partit de play-off d'ascens a la categoria al pavelló municipal de la Sénia a Tarragona. El seu rival, la Elis Sage Partner Eixample B, ha derrotat a l'equip local amb un resultat de 5-0. Tot i això, l'Interesportiu ha aconseguit l'ascens perquè el primer equip de l'Eixample ja hi té una plaça. El partit de play-off d'aquest diumenge ha comptat amb la presència de Juan Carlos Hueto i Miquel Àngel Escarrer, directius de la Federació Catalana de Futbol, i Rubén Jaén, seleccionador català sub-14 femení.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre i també Sant Cebrià de Vallalta, o 0,4 dècimes a la zona d'Arenys de Mar. Tot plegat ben poca cosa i, de fet, encara està caient alguna goteta, però esperem que les clarianes doncs, vagin guanyant protagonisme i que acabem tenint un matí majoritàriament assolellat a tota la comarca. També aquesta tarda ha de predominar el sol, amb vent que aquest matí bufarà bàsicament de xaloc del sud-est, fluix en general, situació marítima dominada pel marejol, i aquesta tarda girarà cap a sud-sud-oest. Un vent que serà lleugerament moderat cap a la costa del Maresme Sud i serà justament aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloreta a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament, el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repassarem el més rellevant a les xarxes socials. Avui també parlarem amb en Lluís Prats, director de comercial de Gramona, ja que avui és el Dia Mundial del Sommelier, i també tindrem la secció de Llegim, la secció de llibres. Fins ara.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, som-hi, ja estem de tornada en directe a l'Ona Maresme, un dia més acompanyant-te en aquesta tarda de dimecres, i ara és moment de les xarxes socials. Avui repassem el més important al Maresme en clau internacional i també el més curiós del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis què és notícia avui al Maresme o què ens has preparat avui, perquè crec que no hi ha tuit.
1: Sí, bueno, us parlem d'una curiositat d'aquí de la nostra comarca. I és que, no sé si ho sabíeu, però és que el Maresme és una de les regions d'Europa amb major concentració de patrimoni modernista. I és que això és gràcies a la burgesia barcelonina, que fins a finals del segle XIX va escollir la comarca com el seu lloc preferit d'estiueig i també per la seva gran influència. Els rics industrials no es conformaven amb cases senzilles, ja que volien exhibir el seu estatus social. I és que, per fer-ho, van contractar els millors arquitectes de l'època, com són Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, o Josep Puig i Cadafalc, perquè dissenyessin les seves residències d'estiu, fàbriques, pantalons familiars i alguns edificis públics. Per això mateix, Canet de Mar, Argentona i Mataró, doncs, tenen aquests espais tan modernistes que coneixem avui en dia, Gemma.
0: Molt bé, doncs us animem a fer una passejada per els diferents pobles del Maresme que tenen, doncs, aquests edificis tan emblemàtics i, doncs bé, que són, podríem dir, tota una joia a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
1: Doncs sembla que hi ha un gir de guió amb la visita del Papa a Catalunya. I és que tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I és que d'aquesta manera la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que hauria donat els seus fruits.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona iniciativa que el Papa vingui doncs, aquí a Barcelona i que parli el català, que és la llengua de Catalunya, no? Al final, per tant, no és una cosa tan estranya, podríem dir. I el tema curiós del dia, Martí?
1: Doncs la curiositat que us portem avui és que ahir a la nit un os va ferir 4 persones a la ciutat de Fukushima, al Japó. I és que va provocar el pànic als carrers d'una zona urbana i va acabar ferint, com hem dit, 4 persones, una d'elles d'alta gravetat, en dues fàbriques i en una zona residencial. Aparentment es tractava d'un exemplar jove i famolenc, acabat de sortir de la hibernació i que ha corregut pel barri en busca de menjar. Les càmeres de seguretat d'una de les fàbriques van captar com perseguia un jove i aconseguia atrapar-lo, moment en què un cotxe que passava l'ha encarat per fer-lo fugir. L'animal ha atacat també 2 treballadors d'uns 60 anys de dues fàbriques i una dona de 80 anys al barri residencial, i els han portat a tots a l'hospital. Com a conseqüència, s'ha decretat l'alarma a la ciutat i s'ha muntat un operatiu per capturar l'os, operatiu que aquest dimecres encara està en marxa. Al Japó, 13 persones s'han mort en atacs d'ossos en un any, així que s'ha de baixar la població d'aquest mamífer.
0: Déu-n'hi-do, jo em pensava que era un os. A vegades les osses, mamelles, no? De les que són doncs, dones, protegeixen els seus bebès i, per tant, ataquen, no? Però un os mascle que ha sortit de la hibernació és un cas estrany, no?
1: Sí, sí, molt, molt curiós. Jo m'he quedat bocabadat quan estava buscant aquesta notícia i sobretot la dada aquesta de que 13 persones hagin mort per atacs d'ossos en només un any al Japó, que ho trobo bastant perquè, bueno, és un fet bastant poc comú. El que ve és que allà els ossos doncs, és un animal bastant típic, però, bueno, en fi, veurem com evoluciona el tema.
0: Doncs sí. Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme?
1: Crec que t'estàs rient perquè la curiositat d'abans crec que volies dir les osses femelles i has dit les osses mamelles.
0: He fet com tu, Martí.
1: Sí, sí, sí. Ja ho he vist que
0: aniríem per aquí. Pensant en el mateix.
1: Els tiros. Bueno, en fi, anem a fer la pregunta del dia, que també va en relació amb tot aquest tema de l'os que us hem comentat. I la pregunta és, què faríeu davant d'un os, si us el trobéssiu pel carrer? Us donem quatre opcions. La primera és ficar-se a córrer. La segona és cridar desesperadament. La tercera és intentar espantar-lo. I la quarta és si li faríem una foto.
0: Jo crec que triaria la primera opció de córrer, no? Perquè, clar, cridar, no sé, a no ser que cridis com un os i et vegi com una amenaça, però vaja.
1: A veure, una mica les quatre a la vegada també podríem fer.
0: I la
1: mentre
0: foto?
1: Corres i crides i, bueno, no sé, avui en dia com tothom està amb el mòbil allà intentant-ho capturar tot, però no, jo crec que em quedaria amb l'opció de córrer.
0: Molt bé. Martí, fins ara, gràcies.
1: Fins ara, gent.
2: Maresme, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: I el Cedim Canet ha fet un comunicat on denuncia que el discurs museogràfic de la casa Museu Domènech i Montaner és erroni. Dani Grau.
3: Doncs sí, parlem amb el president del Cedim, en Carles Ais. Bona tarda, Carles.
4: Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda. Bé, jo encapçalava ahir l'informatiu en el titular de la notícia que vam fer ahir, com dient les relacions entre l'Ajuntament i l'entitat Cedim cada cop són més distants. Això ho resumeix tot, no?
4: Bé, hi ha una divergència amb el model de museu i això és un fet evident, no ara, sinó des de fa temps, des que vam acabar l'any Domènech i Montaner, que va, diguem-ne, fer tota la dinamització de l'espai al centre d'estudis durant tot l'any. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut divergències, hi ha hagut també desacords, però el que hi ha hagut, per sobre de tot, és un canvi de criteri per part del regidor que va fer, doncs, que el Cedim, doncs, no donés continuïtat a la nostra, diguem-ne, participació, doncs, en el projecte, no? Estem parlant de fa un any i pico i des de llavors cap aquí el que hem vist és que el museu està en una fase de despersonalització total, és a dir, estem parlant que no s'està fent difusió sobre l'obra de Domènech i Montaner més enllà del que seria l'exposició permanent, exposició que té gairebé 15 anys, i a partir d'aquí, doncs, les accions que s'han fet, doncs, són accions que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner. D'una banda, si parlem de l'exposició temporal que es va inaugurar fa poques setmanes en relació al fotògraf Eugeni Forgano, és una exposició, doncs, que, malgrat que reconeixem la vàlua del fotògraf canatenc, doncs, no té res a veure amb el que seria, diguem-ne, el discurs que hauria de donar al museu i que, d'alguna manera, ha anat caracteritzant, doncs, tot el discurs al llarg de tots aquests anys. O bé, per exemple, una altra acció que és el mobiliari, doncs, que s'ha col·locat en l'antic menjador de la Casa Domènech, que és un mobiliari, doncs, de l'arquitecte Jeroni Granell, que ha estat cedit, doncs, per al Museu del Disseny, però que, evidentment, és un flanc, diguem-ne, a favor al que seria, diguem-ne, un projecte museològic braç en relació, doncs, a la vida i obra de Domènech i Montaner. És probablement la solució més fàcil, però no la més fàcil, podem dir que no ha de ser la més correcta. Estem parlant, doncs, que si no tenim el mobiliari original, el que es pot fer és fer un tractament, doncs, museogràfic tou, que d'alguna manera no falsegi l'espai.
3: En aquest sentit, Carles, també en aquest comunicat contundent denuncieu o dieu que les obres d'accessibilitat que properament es porten a terme doncs deixaran coix al museu perquè no es podrà accedir complint la llei d'accessibilitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, a la Casa Museu, que és a la Casa Museu, vull dir a la Masia Rocosa, que és el centre de creació de Domènech, que queda darrere de la casa, per entendre'ns.
4: El concepte d'accessibilitat és un tema, diguem-ne, complicat en tots els museus i especialment, doncs, en una casa museu com és la Domènech i Montaner, en tant que forma part de dos edificis separats i units a partir d'un mòdul, diguem-ne, contemporani i, per tant, doncs, té la seva dificultat. la proposta que ha fet, diguem-ne, la Casa Museu d'obrir un nou accés, no la trobem malament, però el que sí que trobem malament és no donar una resposta global a l'accessibilitat. Estem parlant, doncs, que dels dos edificis, Can Rocosa és el que ofereix un 80% del discurs no només museològic, sinó també museogràfic de tot el museu. Per tant, és en aquest punt on calia centrar, doncs, aquesta, diguem-ne, millora en el cas de l'accessibilitat, o bé instal·lant un ascensor, com es va fer a la Casa Domènec, o bé trobant una solució com posant una rampa pel carrer lateral que pugui accedir al primer pis. Solucions n'hi havia moltes, probablement per un valor inferior als 230.000 euros que ens valdrà aquesta nova entrada amb un mòdul, diguem-ne, de recepció, i que probablement, doncs, no resoldrà en la seva totalitat, que és el que plantegem nosaltres en l'espai. El que es fa realment és una democratització de l'accés, però en cap moment es resol el problema d'accessibilitat a l'espai més important del museu.
3: Que és la, Carles, la segona planta, no? Podríem dir, de la Masia Rocosa.
4: Bé, seria la primera planta de Can Rocosa, que és on
3: es
4: concentra... Sí, la primera planta, que és on es concentra, doncs, tot el discurs del museu a partir del tractament de Domènec i Montaner com a arquitecte, com a intel·lectual, però també, doncs, com a polític i enquadernador. Per tant, és una de les parts més importants, tenint en compte que en aquests moments a la Casa Domènec hi ha un discurs molt diluït i pràcticament, diguem-ne, no aporta res en relació a la vida i obra de l'arquitecte.
3: Aquest comunicat doncs dona fe de tot això, de la vostra posició, però clar, estem parlant d'un dels més grans arquitectes

0: Seria això.
1: De fet, és el missatge que transmet aquest comunicat, és un toc d'alerta de dir no anem bé, i esperem doncs, que hi hagi doncs, com a mínim un redreçament per tal de poder doncs, intentar que la vida i obra de Domènech i Montaner doncs, es pugui difondre, com ho estem fent des del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner des de fa una pila d'anys. I, per tant, no tindria cap sentit que nosaltres comencéssim a investigar altres arquitectes que no tenen res a veure amb Domènech i Montaner o de qualsevol fotògraf que estigués vinculat doncs, amb el poble o amb qualsevol cosa. No? Per tant, això no seria entès per a tots els nostres diguem col·laboradors i, per tant, doncs, una mica és el que denunciem en aquest comunicat, així com també doncs, també denunciem que el model de governança doncs, que es vol aplicar amb els estatuts de la Casa Museu que es van aprovar la setmana passada en el ple, doncs, no és el document més escaient per tal de determinar qui ha de governar aquest museu.
0: Què hi trobeu a faltar en aquest en l'aprovació?
1: En primer lloc, aprovar uns estatuts amb un organisme que per si mateix no té entitat jurídica, com és la Casa Museu, no té gaire sentit doncs, d'aprovar els estatuts, sinó que s'ha de regular a partir d'un reglament. Els estatuts tenen sentits en el moment en què els museus són organismes autònoms i, per tant, tenen una autonomia i, per tant, tenen el que seria doncs, un ens, diguem-ne, jurídic propi. No? A partir d'aquest moment, doncs, la governança recau a mans doncs, d'un consell assessor o un consell, un patronat, en el cas de les fundacions, que són els que regulen. A partir d'aquí doncs, tenim uns estatuts que no aporten res de tot això, si bé és cert que el regidor va dir doncs, que la governança a partir dels consells d'assessors es faria a partir d'un reglament, però és anar, diguem-ne, multiplicant els documents i que, evidentment, amb un sol document, com podria ser el reglament de la Casa Museu, es hagués pogut contemplar aquesta governança que, d'alguna manera, el que faria és donar peu a l'entrada del que és el coneixement científic en el que seria el dia del museu. En aquests moments, a partir d'aquests estatuts que es van aprovar, la governança recau a l'equip de govern, a la Junta de Govern i al ple municipal, així com la tècnica de patrimoni, que és la persona doncs, que té la direcció del museu. No? Per tant, recaure només a aquestes persones la governança del museu, cap d'elles especialista en Domènech i Montaner, doncs, evidentment, això el que fa és provocar doncs, una gran preocupació per al que seria, diguem-ne, el futur de l'equipament.
0: En aquest sentit, Carles, aquest és això és el que denuncieu, i per tant, a partir d'ara, tot i que les coses semblen distants, perquè els arguments que poses sobre la taula són contundents, en podríem dir, l'actitud del CEDIM continua sent de mà estesa? Pregunto, no sé.
1: Nosaltres vam trencar relacions amb el regidor en el moment en què va variar el que seria l'acord que havíem arribat i que, a més, havíem donat el vistiplau per a les dues bandes. Entenem doncs, que és una persona a la que li hem perdut la confiança. Això no treu, de totes maneres, que quan una cosa es fa mal feta, doncs, el CEDIM anirà denunciant públicament doncs, que ens estem diguem-ne sortint del que seria diguem-ne el sentit comú, i per això parlem en aquest moment d'aquesta despersonalització, i és evident doncs, que en el moment en què hi hagi un canvi de titular, nosaltres tenim la mà estesa, com sempre l'hem tingut a nivell de Canet, amb totes les activitats que fem i amb el compromís doncs, que tenim com a centre, com l'únic centre d'estudis actiu al voltant de la figura i obra de Lluís Domènech i Montaner. I, per tant, podem dir doncs, que el prestigi que té l'entitat en el món domenequià doncs, hauria de revertir no només en tot el que fem, sinó també en poder col·laborar a l'hora doncs, de projectar el futur d'aquesta casa-museu, però podem dir que haurem d'esperar que arribin nous temps i que, a més, aquests temps doncs, estiguin doncs, acompanyats doncs, de confiança per poder doncs, tornar a participar-hi.
0: Doncs gràcies, Carles Saiz, president del CEDIM. La confiança, evidentment, quan es perd és un fotut i quan, diguéssim, i recuperar, doncs costa molt. Aquesta paraula, déu-n'hi-do, la confiança es dona, però, diguéssim, es perd molt, molt ràpid. I a vegades és impossible de recuperar. Esperem que vinguin millors temps perquè Canet se'n beneficiarà. Carles, gràcies i...

0: I quan falten 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda, moment de les efemèrides amb en Martí Capçada altra vegada. I primer comencem felicitant el famós o els famosos que fan anys un 3 de juny, Martí.
1: Doncs sí, comencem felicitant a un famós que fa anys avui, dia 3 de juny, i parlem de l'extenista mallorquí Rafa Nadal, que en fa 40.
0: Molt bé, doncs mira, precisament d'en Rafa Nadal ara hi ha un documental a Netflix que l'he vist anunciat durant aquests dies, mira, i de fet està jugant encara.
1: Sí, sí, sí. Jo me l'he vist, aquest documental.
0: Ah, sí? Què tal? I... bé sí. O no?
1: Sí, sí, sí. És que a mi, bueno, ja ho saps tu, Gemma, però jo des de fa mig anyet o així m'he apuntat a jugar a tennis amb els amics i, clar, m'agrada molt perquè explica la història de... del Nadal, des de petit fins ara, els seus últims partits. I clar, estem parlant d'una llegenda i el sacrifici que suposa un esport com el tennis, bueno, no t'ho pots ni imaginar. I la veritat és que impacta.
0: De fet, diuen que quan no juga va coix del dolor que té.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Això ho tracten molt, el documental, precisament, de que li... es veu que té com una espècie de malaltia crònica a la planta del... No, no sé si és a la planta o a quina part del peu, i que ha estat tota la carrera que cada any que anava passant ell creia que potser seria l'últim any.
0: Sí.
1: Que no sé si això potser és part dels seus èxits perquè li ha fet anar a tope o encara hauríeu agrandat més la seva llegenda, no ho sabrem mai.
0: No, exacte. I avui és el Dia Mundial o internacional de què?
1: Doncs de la bicicleta. O sigui, és el Dia Mundial de la Bicicleta, una miqueta per promoure aquest transport. Així que no sé si ets d'anar amb bici tu, però
0: no,
1: mira, si
0: gens,
1: ho ets...
0: Gens.
1: No? Mm-mm. Però hi saps anar?
0: Sí, perquè és allò que mai s'oblida, no? Anar amb bicicleta, sí. Quan fa molts anys que no hi vas i t'hi puges, crec que saps tornar a fer-ho, però no sóc gaire habilidosa en aquest aspecte.
1: Bueno, doncs per qui ho sigui una miqueta més que tu, Gemma, doncs que sàpiga que avui és el Dia Mundial i, bueno, i si tu que ets més d'anar amb cotxe o això, ja el celebrarem un altre dia.
0: I tant,
1: dia.
0: I tant que sí. I bé, efemèride musical, Martí, anem directe a l'efemèride musical.
1: Som-hi, doncs, tal dia com avui, l'any 2014, el grup Fifth Harmony llança el senzill principal del seu àlbum de debut, anomenat Reflection. I és que va ser un dels primers grans èxits que va posicionar el grup, on llavors militava Camila Cabello en l'escena del pop global. Una de les cançons principals van ser Worth It, i sense dubte el gran èxit de l'àlbum i la cançó que les va catapultar definitivament a les llistes de ventes en tot el món, reconeguda instantàniament pel seu característic riff de saxofon. Precisament, la cançó aquesta de la que parlem, Worth It, és la que estem escoltant de fons, que segur que molts de vosaltres la coneixeu.
0: I tant, no, a mi em sona moltíssim. Saps quan les emissores posen de forma ininterrompuda una cançó? Cada dia, la mateixa cançó. Va haver una època que aquesta cançó sonava a totes les emissores. No sé si et sona a tu.
1: Sí, sí, sí, i tant. Tens raó, és cançó molt d'emissores musicals i que, bueno, en el seu dia ho va petar, encara avui en dia. Clar. Crec que és una cançó molt famosa.
0: És com la de Superestrella d'Aitana, que la cançó està molt bé, però clar, quan l'escoltes 500.000 vegades ja cansa.
1: Sí, sí, acabes una mica fart. Però, bueno, jo encara m'agrada, És la típica que si estàs a una discoteca i sona la Superestrella, tothom està content.
0: Sí, sí, podríem dir que
1: bueno,
0: sí.
1: No sé, em dona a mi la sensació, eh?
0: Tu, Martí, amb qualsevol música t'animes, eh?
1: Sí, jo... no sé si és amb qualsevol música o que amb un parell de cubates a sobre, llavors
0: també.
1: Ja qualsevol cosa és benvinguda.
0: Perfecte.
1: Sí, sí.
0: Doncs 20 segons, Martí, i arribem a 57. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals a l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts, dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Mateo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i transplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I quan passen pràcticament 3 minuts a les 4 de la tarda, és moment de remenar entre els arxius a la comarca amb el nostre company, en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Molt bona tarda a tothom. Doncs avui destacarem un article del Punt Diari amb data del 3 de juny, però del 1994, on es destacava l'original, i ho dic entre cometes, i així una miqueta no té ser la ironia, de l'original idea del cap de policia local de Pineda de Mar llavors, que doncs llogava un autocar per portar els 18 agents que havien de declarar a l'Audiència de Barcelona en un judici d'un cas de tràfic de droga i que no va acabar de funcionar. Us explico. Només 4 periodistes es van presentar aquella jornada a 8:45 del matí per agafar l'autocar i cap veí del barri de Poble Nou, el barri més perjudicat per la droga, ni cap representant d'entitats locals, que també era la intenció, que no va aprofitar la invitació de viatjar en autocar acompanyat dels agents a Barcelona en un acte que havia de ser doncs, de germanor entre policies i ciutadans amb una finalitat conjunta, la lluita contra la droga. L'experiència es va convertir en una simple excursió a Barcelona, molt a prop de l'Arc de Triomf. Però l'objectiu de la visita no era observar monuments i contemplar l'estètica urbana, sinó que es tractava d'anar a declarar en un judici que finalment es va suspendre perquè els acusats no van comparèixer. Els 3 acusats van ser detinguts el desembre de 1992 per un presumpte delicte contra la salut pública després que la policia local de Pineda, en una operació que va durar 6 setmanes, els filmés en un vídeo vídeo quan traficaven amb heroïna. L'operació va ser llarga, complexa i costosa per l'Ajuntament de Pineda, que hi va invertir més de 2 milions de pessetes, atès que s'hi havia dedicat gairebé tota la plantilla amb les hores extres que això també comporta. Tot i saber que hi havia moltes possibilitats que se suspengués el judici, la policia local va llogar l'autocar per viatjar a Barcelona. Una excursió que va costar 300.000 pessetes a les arques municipals, comptant el lloguer de l'autocar, les hores extres dels policies, tant dels que havien d'anar a declarar com dels que havien de suplir els serveis d'aquests que havien d'anar a declarar, i també l'esmorzar. Escolta, un viatge a Barcelona a Tutiplén, que sembla que va costar molt, Gemma, però va ser poc efectiu.
5: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.

0: avui és el Dia Mundial del Sommelier i per celebrar-ho parlem amb en Lluís Prats, que és director comercial de Gramona i també sommelier. Lluís, bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
1: Molt bona tarda, Gemma. Què tal?
0: Molt bé. Molt contents de tenir-te avui amb nosaltres. El primer tema que ens desperta curiositat és saber si un vi car no sempre és millor que un vi més econòmic. Aquesta tendència que tenim a vincular el més car amb el més bo, és així?
1: No és ben bé així. Hi ha un factor sempre de màrqueting o d'exclusivitat que pot ser que faci que un vi sigui extremadament car. I no per això té que ser el millor vi. Segurament és bo, però no ha de ser sempre una referència al preu. El preu ens posiciona una mica, ens dona un punt de referència, però hi ha altres factors importants a tenir en compte.
0: Uh-huh. Com per exemple?
1: Doncs a l'hora de pensar en un vi, a part de pensar en la zona, en el territori, és important pensar en el celler, per exemple. No? El celler, al final, és una marca com quan penses en un restaurant. Hi ha restaurants que saps que al darrere hi ha un gran cuiner, un gran xef, i allò ja et dona una pista de que segurament menjaràs bé. Uh-huh. No t'està dient el preu directament, però sí indirectament et situa en un nivell de preu. Però pot ser que vagis en aquell restaurant i tastis un plat que sigui caríssim. No té per què ser el millor plat de la carta d'aquell restaurant. Però saps que hi menjaràs bé. Doncs en el cas del vi passa una mica el mateix. Hi ha cellers reconeguts de molts anys que treballen molt bé, que han fet molt bons productes i que saps que allà pots trobar productes de diferents estratos de preu i segurament tots tindrà una qualitat bastant bona o bastant acceptable.
0: Lluís, portes molts anys en el sector. Crec recordar que portes 17 anys, no?, en el món del vi.
1: No, en el món del vi, 17 anys porto a Gramona. Uh-huh. En el món del vi porto uns 30 anys, aproximadament, 32 anys.
0: Doncs sí. amb tanta trajectòria i tant de recorregut, quina és la major barbaritat que has vist fer amb una ampolla de vi o de cava?
1: Ostres, n'he vist moltes, però segurament a vegades la major barbaritat és no tenir-li algun respecte. Hi ha fricades d'aquestes que veus que es fan, sobretot en moments festius, a zones on es toca molt de diner, a Eivissa, on sigui, on la gent fa barbaritats amb ampolles d'escumós que són molt cares i que se'ls hauria de respectar una mica més, no? Jo crec que el món del vi i de l'escumós, però el món en general del producte de luxe, del consum de producte de luxe, fa que es vegin moltes barbaritats, no? Després n'hi ha d'altres que són menors. Jo he vist gent posar gel en el vi, però en un moment donat pot tenir una certa explicació, doncs, perquè aquell vi estava prou calent i si ho fas amb compte i si poses una mica de gel per refredar i després el retires perquè no aigualeixi el vi, pot tenir un sentit, però hi ha gent que ho fa directament perquè li agrada així. I és respectable, però bé, estan espatllant una mica aquell producte o posant-li gasosa. En tot cas, això passaria a ser, per mi, un altre tema, que serien combinats, que la gent els demonitza a vegades i no té per què ser així. Vull dir, jo sempre he pensat que si has de posar gasosa en un vi, que sigui un vi bo, perquè com a mínim no et farà mal. Si et prens un vi dolent amb gasosa, no el farà més bo pel fet de que portis la gasosa, no?
0: Clar. Clar, totalment. Creus que es pot aprendre a tenir un bon paladar o més aviat és un do? Perquè hi ha gent que té una certa tendència a dir aquest vi és bo i l'encerta, no? Això es treballa?
1: Sí. El 90% de les vegades això és un tema d'assaig, de poder assajar, de poder entrenar. L'olfacte s'entrena, el paladar s'entrena, i s'entrena al llarg de molts anys de tastar molt. Els sommeliers acabem mirant de retindre una sèrie d'informació al nostre cervell, que el que fa és que quan olores un vi, automàticament allò vagi al registre d'aquell tipus d'olor i li puguis posar un nom. Mm. I en el gust passa exactament el mateix. Però això s'entrena. I després hi ha una molt petita part de gent que té un do, que té un do per l'olfacte, que és molt, molt sensible, però que si no l'entrena tampoc servirà per res, perquè al final tu mai pots dir res d'un vi que no coneguis els aromes del vi. És a dir, si no coneixes referents aromàtics dins del món del vi i no has tastat segons quins vins, difícilment podràs parlar d'allò que no coneixes, no? Per molt que tinguis una capacitat olfactiva molt bona. Per tant, el més important per un sommelier és tastar molt i sobretot tastar a cegues, que no et condiciona visualment allò que estàs tastant.
0: Parlem també de la gent jove. Els joves veuen menys o més vi que fa uns anys?
1: Les estadístiques diuen que beuen menys. Diuen que beuen menys, però jo crec que s'ha de matisar una miqueta. L'accés al món del vi mai ha estat tan fàcil com a dia d'avui. Mai hi ha hagut tanta oferta i amb un nivell de preu relativament econòmic com a dia d'avui i amb tants vins de bona qualitat com a dia d'avui. El que passa que hi ha una tendència, que això ho comentem als col·legues en el nostre sector des de fa un cert temps, que hi ha una tendència com a demonitzar l'alcohol i s'ha ficat el vi en aquest apartat d'alcohol, que s'hauria de diferenciar molt, perquè una cosa és l'alcohol d'un destil·lat i una altra cosa és el vi, que el vi és cultura, és país, és terrer, és arrelament, és moltes més coses, i el consum, i és un aliment, i el vi amb consum moderat pot aportar molt gastronòmicament. El problema és que a dia d'avui això està com una mica esbiaixat. I jo comento moltes vegades, el jovent diu, no, no, no bec vi o no bec escumós o en segons com demonitzen l'alcohol, però després acaben bevent begudes energètiques, que és el pitjor que poden prendre, no? Que millor que prenguin un bon vi o un bon escumós que no pas begudes energètiques en segons quins destil·lats, no?
0: Totalment. Explica'ns també el tema de la DO. Què ha passat
1: Sí.
0: exactament? Si ens ho pots, doncs, resumir i
1: La
0: explicar.
1: DO. Quina DO? La
0: La DO
1: de
0: Cava.
1: Cava. Sí, és molt fàcil. La DO Cava va néixer ja una mica esbiaixada perquè va néixer no com una DO, sinó com un mètode. És a dir, una denominació d'origen, com el seu nom indica, és una denominació d'un espai en concret, d'un terrer, d'un territori, no? Com pot ser DO Rioja, doncs és el terrer d'allà de la zona de Rioja. No tindria cap sentit que el Penedès s'estigués elaborant un vi amb DO Rioja, perquè no seria lògic. En canvi, amb la DO Cava, tu pots elaborar un escumós amb DO Cava a Catalunya, a Rioja, a Extremadura, a València, a Galícia, a tot arreu del territori. Per què? Perquè no es va fer realment com una denominació d'origen, sinó com un mètode, el mètode que antigament es deia mètode Champenois o mètode tradicional, que és el que fan servir el xampany per elaborar un vi escumós. Per tant, nosaltres, que feia molt de temps que estàvem intentant canviar una mica les coses des de dintre, el Xavier Gramona, juntament amb el Tom Mata Recaredo, van apostar per intentar zonificar dins de la DO Cava que hi hagués, doncs, la zona de Penedès, que hi hagués la zona d'Alacant, o la zona de Rioja, o la zona de Montsiqui. Per què? Perquè allò et dona una tipicitat, un terreny, una climatologia. I això ho van mirar de fer amb un segell de garantia que era Corpinat, que Corpinat no és una DO, sinó que és un segell de garantia i és una associació que acull aquells cellers que volen tenir aquesta zonificació, aquesta tipicitat i que, a més, tenen un nivell d'exigència de qualitat molt elevada. Això no es va veure amb bons ulls a dins de la DO Cava, perquè els que tenen interessos són els cellers més grans i no van voler fer això, i aleshores una sèrie de cellers vam decidir marxar de la DO Cava i entrar o formar aquesta associació, aquest grup de Corpinat, on, insisteixo, l'exigència és sobretot en termes de qualitat i sobretot de zona d'origen.
0: Molt bé.
1: No sé si m'he
0: Sí,
1: explicat bé,
0: i
1: però...
0: tant. No, no, t'has explicat fantàsticament. Lluís, també et volem preguntar, ja per anar acabant, quin és el
1: Sí.
0: vi o escumós que més espectacular que hagis tastat mai a la teva vida?
1: Ostres, doncs n'he tastat molts, gràcies. A la meva trajectòria he pogut tastar molts. I mira, d'escumosos, n'hi han molts, sobretot, evidentment, a la zona de Xampanya, que és els que ho van començar i ho van fer superbé, però no tot el que és Xampanya és bo. Igual que no tot el que és Rioja és bo, ni tot el que és Bordeus o Borgonya és bo, ni és dolent. És a dir, hi ha de tot a tot arreu, no? A la zona de Xampany, tots aquells escumosos que tenen 10 anys de criança normalment són excel·lents, perquè aquesta llarga criança és la que fa que un escumós sigui excel·lent. En el cas de Catalunya, doncs exactament igual. I dins de la Deo Corpina tens, evidentment, els de Gramona, que me'ls conec de cada dia, les Enoteques, el Sallavalla, el Tres Lustres, però el Turó d'en Mota de Recaredo, de Josep Coca i Sabater, el Josep Coca, el Llopart, l'original, que també té molt bona projecció com a escumós i de llarga durada. Vull dir, tenim realment molts escumosos i vins de qualitat, perquè pensa que només a Catalunya tenim 11 denominacions d'origen de vi, que fa que puguis trobar grans vins, no només a la zona de Priorat, que a vegades s'emporta una mica més la fama, sinó a Montsant, a la zona de Bages, a Penedès, a la zona de Costers del Segre o cap a l'Empordà. Vull dir, tenim moltes zones amb grandíssims vins i jo animo a la gent que realment els pugui anar coneixent i anar tastant a través de la quantitat de vinoteques que tenim en aquest país, que ens ajuden molt.
0: Doncs sí. Lluís Prats, director comercial de Gramona, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies, Gemma. Una abraçada ben forta.
0: Seguim a l'Ona Maresma. Quatre infants saharauis passaran els mesos de juliol i agost a Malgrat i Santa Susanna gràcies al programa d'acollida Vacances Sant Pau, impulsat a Malgrat per l'associació solidària Malgrat amb el Sàhara. En parlem del projecte amb el seu president, Josep Gelpí.
2: Bé, aquest estiu diversos infants saharauis tornaran a passar els mesos més calorosos lluny dels camps de refugiats gràcies al programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària que permet acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu en diferents famílies d'aquí del territori. A Malgrat, el projecte el porta doncs, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara i avui volem conèixer millor doncs, aquesta iniciativa, saber com funciona el programa d'acollida i quines famílies, doncs, bueno, saber si encara es necessiten famílies, o si no, quins requisits es demanen perquè aquestes famílies doncs, puguin optar i participar a aquest programa. No? En parlem amb el president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en Josep Gelpí. Josep, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
2: Bé, en primer lloc, explica'ns exactament què és el programa Vacances en Pau i com funciona.
3: Bé, el programa Vacances en Pau es neix el 1987 aproximadament, que varen venir davant de la necessitat dels nens i nenes refugiats en el Sàhara Occidental, del Sàhara Occidental a Algèria, al sud-oest, i per crear aquesta necessitat que tenien aquests infants, doncs per veure com funcionaria. Venien col·lectivament, estaven en llocs tots junts, però a partir d'aquí es van desenvolupant i millorant pel fet de que pogués sortir el màxim nombre d'infants des d'allà. Uh-huh. Aleshores, al principi venien molt poquets, però això es va anar desenvolupant a nivell de Catalunya, de tot el territori i alguns altres països d'Europa, sobretot del sud, en què aquests infants podien gaudir d'una climatologia, bàsicament, una climatologia totalment diferent d'allà on estan durant l'estiu, que l'estiu es arriba a 50 graus a l'ombra. Uh-huh. Aleshores, es va crear aquest treball que és de formigueta, però que es comença a partir del gener, bé, a final d'any ja es comença a treballar i veure les necessitats i els que podran sortir, fins a arribar a les dates que estem ara, que ja gairebé estem tancant les llistes dels que dels infants que podran sortir als campaments aquest estiu.
2: Val, aclarem que l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara és de les pioneres en aquest projecte?
3: Bé, aquí Malgrat, de fet, l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, primer hi va haver-hi la plataforma Malgrat amb el Sàhara, perquè ens va venir aquesta informació arrel d'una entitat de Girona, ens va arribar aquí, que era quan hi havia el tema de Bòsnia, i en aquells moments hi havia Malgrat Solidari. A partir d'aquí es va començar, la informació ens va arribar, es van començar a buscar famílies, llavors es va crear la plataforma, però a mesura que vam anar passant els anys, com que teníem més necessitats i econòmiques i tot, doncs era recórrer a l'administració local. Per tant, llavors, el 2004 va ser quan ens vam crear. Però això ja va començar el 1996 aquí a Malgrat. És a dir, des de, per la costa, des de Girona fins a Malgrat, i de Malgrat em sembla que després també hi havia Badalona. En tots aquests anys ha anat augmentant el nombre de pobles, per la costa i a l'interior és igual, perquè poguessin venir el màxim d'infants.
2: Val, i vosaltres quins pobles cobriu, a part de Malgrat? Cobriu altres pobles
3: bé,
2: de la comarca?
3: Bé, nosaltres sí. Ens van creure la que podríem portar a terme 7 pobles d'aquí al voltant. Agafem per la costa des de Tordera fins a Sant Pol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Hi havia hagut els seus temps àlgics i havíem arribat a tenir 17-18 infants en tota aquesta zona, que era un nombre important. I ara, doncs, bé, des de la pandèmia això va davallar molt perquè la gent es va refredar, és a dir, em refereixo a les famílies voluntàries d'acollida, i intentem tornar a anar fent aquest treball de formigueta per augmentar el màxim possible el nombre de famílies voluntàries d'acollida.
2: Val, aquest any quants nens saharauis, nens i nenes, vindran aquí a... Bueno, vindran a Malgrat i a la resta de pobles que sí. Porteu vosaltres.
3: Aquesta davallada també és a nivell de tot l'estat espanyol, que és on majoritàriament venen més infants. Aquesta davallada doncs, ha sigut importantíssima per tot arreu i parlant concretament des de Catalunya, doncs de just abans de la pandèmia potser estàvem a l'entorn d'uns 600 infants i ara estem a l'entorn de 200, que ara no sabem els nombres d'aquest any, el número d'aquest any, però uns 250, als voltants de 250.
2: Val, és a dir, que encara no podem concretar els d'aquí a Malgrat, els nanos que vindran aquí a Malgrat?
3: Sí, els d'aquí a Malgrat, si jo parlo al nivell general de Catalunya.
2: Val, i aquí a Malgrat?
3: D'aquí a Malgrat... Si res no capgira, de moment estem amb 4 infants.
2: 4 infants.
3: En la zona d'aquí Malgrat.
2: Val, 4 infants que estaran amb 4 famílies, entenc?
3: Sí, no. Hi ha una família que en té dos, perquè per combinacions que hi van haver són de Santa Susana, aquesta família, i llavors dues famílies d'aquí Malgrat que en tindran un cada un.
2: Val, a part de Malgrat, Tordera, Sant Pol, sabem dades?
3: No, aquest any Sant Pol, Santa Susana i Malgrat, de moment són on hi ha tan sols dues famílies voluntàries d'acollida. Sí que hi ha hagut algú que s'ha demanat informació de Pineda o de Tordera, però no ha acabat de Palafolls també, però no ha acabat de guanyar. Què passa? És que molta gent, doncs, com que són 2 mesos l'estada que estan aquests infants aquí, juliol i agost, que és quan hi ha més necessitat d'anar als campaments, que ells tampoc van a escola, molta gent té programades unes vacances, que si tenen un mes o tenen 3 setmanes, etc. Totes aquestes coses que els refreda una mica el fet d'apuntar-se en aquest projecte.
2: Clar, i bueno, a part de que... T'has d'adaptar una miqueta, no? Doncs això, no? A tenir un nen o una nena aquí on està d'un cert temps, també entenc que has de complir amb uns requisits, pot ser?
3: Sí, evidentment. A veure, nosaltres un dels requisits bàsics és que tinguis temps per dedicar a aquest infant, en què pot ser que aquesta família sigui una família que tingui fills, que no tingui fills, que sigui monoparental, és igual. El fet no serà millor ni pitjor. És una qüestió que hi puguis dedicar temps. I que hi ha les necessitats bàsiques que pel fet que els atraiem dels campaments, que són doncs, aquesta alimentació equilibrada, aquestes visites mèdiques, visites odontològiques, oftalmològiques, perquè tot això ho reben allà i pateixen molt. I això és un dels requisits importants. Llavors n'hi ha algun altre que quan estan els infants aquí i que demanem a la família que pugui participar també, quan hi ha alguna concentració, que a vegades normalment es fa, o alguna concentració o manifestació a Barcelona, Llavors, si hi ha algun ajuntament que puguem fer la benvinguda, també és viatge, llavors ja no estan obligats, però qui vulgui i pugui anar al Parlament, que els hi fan una rebuda en aquests infants a nivell de Catalunya. Bé, són aquestes coses bàsiques, però ja dic, primordialment és de que es tingui temps, igual que dedicaries a un dels teus fills, i aquestes necessitats bàsiques, com és la revisió mèdica i el... I l'alimentació, que de, per descomptar l'alimentació, tot i que ells no mengen porc, ho dic ja i aprofito perquè no mengen halufo, però que l'alimentació equilibrada aquí la tenen i els hi veus un canvi físicament des dels primers dies d'aquests dos mesos cap al final, dos que ha canviat, perquè allà la necessitat és molta.
2: Clar, clar. S'entén, també, ara que ho explica, s'entén també perquè és cada cop més complicat, no?, amb l'enduriment de la vida, la gent que té els seus camps, també que les coses estan més cares, és més difícil, no?, comprometre's, sí, sí, agafar, acollir a un nen o una nena de manera temporal, ni que sigui en aquests mesos d'estiu, però bé, què representa? Perquè m'ha agradat això últim que has dit, no? L'evolució del nen, no? Quan arriba aquí...
3: Sí, físicament, físicament, a veure, aquí, com venen els infants, n'hi ha que, com els d'aquí, que són de vida, és a dir, que els agrada menjar molt, i n'hi ha que no els agrada menjar tant. Uh-huh. Llavors, la qüestió és que serà una alimentació equilibrada, i en allà que gairebé sempre mengen el mateix. Ara, per exemple, avui és la festa del xai, Eid Mubarak, a tots els musulmans. Doncs allà faran la gran festa i menjaran un xai entre no sé quants membres de les famílies i que s'ho reparteixen entre els veïns i tot. Carn no és que en mengin gaire, mengen carn de camell i cuiden algunes cabres, llavors això, però és unes coses molt puntuals, perquè bàsicament doncs, els ajuts que reben, que s'han retallat moltíssim, des de l'ACNUR i la PAM, i amb aquests ajuts internacionals, llavors hi ha les possibles caravanes que es puguin realitzar des d'aquí i que s'envien davant de les necessitats que tenen els campaments.
2: I quina és la seva experiència? O sigui, quan acaben aquest temps, no? O sigui, de tot el que viuen allà i el que viuen aquí, és a dir, què és el que s'emporten? Perquè entenc que, clar, això ho heu viscut altres anys, els nens aquests repeteixen, tornen a venir... Què
3: sí,
2: passa?
3: Sí, a veure, el projecte és de 8 a 12 anys. El que passa que durant aquesta reducció de quantitat de famílies voluntàries d'acollida, aquests nens mirem de que es repeteixin, potser no repetiran els 4 anys, potser en repetiran 3, però que hi hagi un seguiment perquè ara hauran de venir aviat els del 2016, que puguin participar al màxim nombre i que puguin gaudir d'aquests mesos. El fet de que venen aquí, hi ha d'haver-hi també que, si poden participar amb casals, o és igual, o amb els coneguts d'aquí, aquest intercanvi cultural d'una zona amb l'altra. I ells això s'ho emporten molt contents, no? De fet, a vegades n'hi ha que diuen, ara tots tenen mòbil per facilitat, vull dir que hi ha aquest contacte que es realitza d'aquí amb les famílies dels campaments, les famílies biològiques amb les voluntàries tenen un cert contacte periòdic o així, i van parlant, a part de quan hi ha els infants aquí, que sempre estan un cop o dos a la setmana parlen amb la família, no? Això els nanos llavors ho expliquen, no? Que si el mar, que no els agrada gaire, n'hi ha pocs que els agradi el mar, però la piscina sobretot, el tema de gelats, a veure, tota aquesta sèrie de coses que allà estan tan mancades, doncs llavors ho plasmen a la família de la manera que ho han viscut ells. Jo recordo abans que els primers anys se'ls hi feia moltes fotografies i es feia un àlbum i se'ls hi donava. I llavors allà ells ho tenien com un tresor.
2: Ah.
3: Ara, evidentment, no tenen el telèfon d'aquí, però com que hi ha els mitjans per poder enviar les fotografies a les famílies d'allà, doncs bé, és un altre sistema perquè vegin des d'allà què és el que hi ha aquí.
2: Déu-n'hi-do, aquest projecte de Vacances en Pau. Avui ho hem parlat amb en Josep Gelpí, president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. Josep, des d'aquí, malgrat, tornem a convidar de cara a un futur perquè ens expliqueu futures activitats des de l'associació i perquè mantinguem el contacte. I res, desitjar-li molt bona tarda, que vagi molt bé.
3: Sí, nosaltres agraïm la vostra col·laboració per poder donar ressò d'aquest projecte i a veure si de cares a l'any vinent podem aconseguir que puguin venir més infants i que puguin passar els estius tant... Aquí els passem molt calorosos, però allà en els campaments de refugiats encara més. És donar-los un cop de mà i que en treguin el màxim profit possible.
2: Perfecte, vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
0: Dos quarts de cinc de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant a l'Ona Maresma?
4: Doncs, Gemma, recordem la pregunta del dia i era com reaccionaríeu si anéssiu pel carrer i us trobéssiu un os. Les opcions eren ficar-se a córrer, ficar-se a cridar, espantar-lo o tirar-li una foto. I de moment he de dir que crec que els nostres oients s'estan decidint per les opcions més sensates, eh? Ja que un 50% de la gent ens diu que es ficaria a córrer i l'altre 50% que es ficaria a cridar. És a dir, que bueno, podeu seguir votant i a veure si es decanta la balança.
0: Molt bé, doncs al final del programa, els últims 10 minuts, farem, doncs, conversarem sobre aquesta qüestió. Per tant, ara de moment només ens fixem en com van els resultats a les xarxes. Que recordem, la pregunta del dia és com reaccionaríeu si us trobéssiu un os pel carrer, no? Si correríeu, el cridaríeu, o bé, també fins i tot hi ha l'opció de fer-li una foto, Martí? Aquesta opció potser algú la posa.
4: Exacte. A veure, clar, ens hem de ficar la situació... Digues, ja vols abandonar, eh? Sí.
0: Marxem. Fins ara.
4: Vale, fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: I l'episodi d'avui de la secció de llibres Llegim amb la Mar Arenaza va per tots i totes als amants de la música. Avui conversem sobre els llibres La història del rock en còmic i Yo siendo yo, dos lectures que ens permeten apropar-nos al món de la música des d'una perspectiva doncs ben diferent. A Sergi, endavant.
2: Doncs sí, nou episodi de llibres, nova setmana, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
3: Bé, bé, motivada.
2: Sí, no, avui sobretot, perquè avui parlem d'un tema que a mi especialment m'encanta. Feia temps que no en parlàvem, sí. De música, amb dos llibres. Quins
3: sí.
2: Llibres?
3: Val, un que és crític i, no sé, m'ha agradat i m'ha donat molt que pensar, que es diu, el títol és Yo siendo yo.
2: Vale.
3: Val? Subtítol, El teatro de l'autenticitat i les estrelles del pop. Uh-huh. Val? D'un autor que és periodista i també molt relacionat amb el món de la música, que es diu Hans Laguna. Val, que és basc.
2: Quan he vist la portada, he llegit Hans Landa.
3: Sí, de... Us saps quins nervis, no?
2: Sí, no? De lluny, de lluny. Això... Tots sabem qui és Hans
3: sí,
2: Landa.
3: Sí, fa
2: no?
3: Por, vale. No m'agrada.
2: Malditos bastardos.
3: Poso una miqueta nerviosa. Però és l'únic autor que li han donat un Òscar per ser el nazi més nazi del món i
2: exacte.
3: Per ser, no? Exacte, tot sí, el contrari, sí, sí, l'antiracista sí, sí. Més antiracista del
2: exacte,
3: món amb
2: sí,
3: Django.
2: Sí, és curiós, és curiós.
3: Vull dir que és... Cal molt bé aquest home, però sí. No que ens l'anda.
2: Tornem al llibre, bé, si doncs anem de temes, Mar. Vinga.
3: Sí, val, doncs... Pues, està molt bé, perquè aquest llibre parla doncs, de tota aquesta aparent espontaneïtat, autenticitat de les grans, grans superestrelles del pop, val? Que representa que és això, no? Que ells són així. Mm-hmm. Que ells són així tal com ens mostren no? En les lletres dels seus discos o en els seus vídeos o en la seva roba que porten i demés. I aquí, bueno, aquí ho va desgranant tot una miqueta, no? Sobre aquest tema, doncs, dels artistes, la publicitat encoberta, no? Que sempre comporten amb ells, no? I aquesta pàtina que sempre s'està venent doncs d'autenticitat i d'aquests molt genuí quan a l'hora de la veritat no és així, no? Ets un producte més i és aquest concepte d'autenticitat del que ara s'està veient, eh? I que és, bueno, una manera més de vendre un tipus de música i un tipus d'artista.
2: Pensa que ens podem tirar els lleons, ens podem tirar els lleons.
3: Però jo aquí no entro, i el llibre tampoc no entra, que si és bona música, mala música.
2: Ja.
3: Vull dir, no és un llibre de crítica musical, sinó que és més un llibre doncs, de com la publicitat, no? Tota aquesta mena d'hipercapitalisme consumista que ens envolta, pues, també està amb el tema... Ja sé que estic fent un resum com hiperbèstia
2: sí,
3: tant, del llibre. I com està doncs, amb tots aquests tantals no fent-te creure doncs, que sí, que el Bad Bunny, ell és així, de
2: ja
3: veritat.
2: Ja has tret el tema, eh? Ja,
3: havia
2: ja
3: de sortir.
2: Havia
3: I
2: de
3: la
2: sortir,
3: casita havia sortir. També havia de
2: la
3: sortir.
2: Casita
3: i tot
2: el preu de les entrades també havia
3: clar,
2: de sortir.
3: No? I que, però això és com superinteressant, perquè el tema de la casita i de sí. Que hi hagi tota aquesta gent famosa allà dintre també és pues, aquesta pàtina, doncs, mira aquesta gent com s'enrotlla, que bé que entren dins aquest món, no? Com, i no, tot és el mateix, no? Però
2: parlem
3: ens ho creiem.
2: Parlem de música pop, perquè la música pop ve de la paraula popular, al
3: sí,
2: final. Llavors,
3: sí.
2: Tota la música pop, a partir dels 2000, 2005, 2010, tota aquesta música que almenys jo escoltava una mica de petit, doncs
3: sí.
2: Se li deia música popular per això simplement, no?
3: Sí, llavors... la música de les radiofórmules,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, exacte. Sí, de l'MTV,
3: sí.
2: Per exemple, de tot
3: exacte,
2: això.
3: Exacte,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí.
3: D'aquesta gran...
2: Exacte.
3: I de tots els diners que es mouen aquí, no? O també tot el tema dels Grammy, vull dir que els Grammys no és que tu i jo votem, ni els crítics musicals, no? Es voten entre ells, no?
2: Exacte.
3: Tot el tema de les discogràfiques, les propostes que ells mateixos es fan i tal, no? Uh-huh. És simplement... Però no és un llibre de crítica musical, ni el que nosaltres estem fent és crítica musical.
2: Uh-huh.
3: Sinó que és simplement adonar-te de com funcionen les coses, no? Per poder tu també prendre les teves decisions on...
2: I tant.
3: O posar-hi
2: sí, sí.
3: Un valor més o menys en el que escoltes, no? Posar-ho tot una miqueta al seu lloc. A vegades ens deixem aquí
2: sí.
3: Portar i no és tant. Però és un llibre llibre que fa pensar i que realment, no sé, jo el recomano. Per sapigueu una miqueta, també parla de tot el món aquest del K-pop, no?
2: Ah,
3: aquesta fascinació tremenda,
2: sí.
3: No? I que, clar, que aquí hi ha com moltes corrents i molts temes subterranis.
2: La magnificació d'aquestes bandes, de les boy bands,
3: clar,
2: no?
3: Exacte. Clar, clar, sí, vull dir que és... No, no sé, a mi m'ha semblat molt interessant, no? Harry Styles, no? Vull
2: sí,
3: dir
2: tant,
3: que...
2: Bé. Que ve d'una boy band, de fet, ve de One Direction.
3: Sí,
2: tot...
3: sí, sí. Però veus, a mi m'agrada...
2: De fet, tot comença en una banda, entre cometes, no?
3: Sí.
2: Justin Timberlake va començar en una banda, també.
3: També tens raó.
2: N5.
3: Ostres, estàs molt al dia,
2: home,
3: eh?
2: I tant. Robin
3: no,
2: Williams...
3: No, és veritat. Ja no... Bueno, sí, perquè aquest és ja més la meva època. Sí.
2: Robin Williams també, a Take
3: sí,
2: That.
3: Sí.
2: I llavors va acabar cantant sol.
3: Sí.
2: O sigui que tot comença amb més gent, amb més gent, sí, exacte.
3: La Beyoncé,
2: també.
3: També,
2: també, sí, sí.
3: Bjork, també,
2: Destiny's
3: amb Sugar
2: Child.
3: Cubes.
2: Sugar Cubes i Destiny's
3: sí.
2: Child amb la Beyoncé. Carai, ens t'estan
3: aquí. Ah.
2: Té, de fet, ara que parlem de diferents bandes i artistes, què tal si passem al meravellós
3: sí.
2: llibre...
3: Sí.
2: Còmic, que
3: sí,
2: ja saps
3: és
2: que...
3: és genial. Sí. És rock and roll, la història del rock and còmic.
2: Home,
3: genial.
2: Espectacular.
3: La veritat és que jo el coneixia molt superficialment i ha estat gràcies a tu que vas dir hem de parlar d'aquest llibre.
2: És còmic i música,
3: al
2: final. És...
3: Sí, la veritat és que m'ha fascinat.
2: Cada artista està dibuixat per un il·lustrador diferent, cosa que li dona un punt més de valor,
3: sí.
2: no? O sigui, i a més és
3: sí.
2: cronològic. És a dir,
3: sí.
2: que és la història del rock. Comences amb l'Elvis Presley
3: sí.
2: i acabes, doncs, amb les bandes d'ara.
3: Sí,
2: no?
3: Mira, exactament, amb LC Down Sound System.
2: Clar, sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
2: sí.
3: Amb The Libertine, sí, uh-huh. sí, Arcafire. Sí, està molt bé. La veritat és que molt bé, molt bona tria.
2: Uh-huh.
3: Sí, Johnny Cash...
2: I tant.
3: M'encanta aquest
2: tant.
3: Home.
2: De fet,
3: hem bueno,
2: triat...
3: on sigui que sigui.
2: Exacte. Hem triat abans tres cançons, no? per ja que parlem de llibre musical, doncs tres cançons de forma cronològica per mostrar una mica el que era a l'abans, a l'inici, al mig, i llavors una mica el més modern, arribant als 90, no?
3: Sí.
2: Què tal si anem per l'inici, per exemple?
3: Va.
2: Arribem-nos fins a Little Richard un moment,
3: va,
2: no?
3: Va, sí. Bam, bam, to...

0: Qui no ha escoltat mai aquesta cançó,
1: sí,
0: de Little Richard?
1: Sí, sí, sí.
0: A més, és molt curiós, perquè bueno, com segurament ho estàs veient, no? Explica la història,
2: sí,
0: te posa les cançons que recomanen,
2: exacte,
0: que tu pots entrar i escoltar-les, i llavors, si passes pàgina, doncs hi ha còmic, cosa que és superinteressant, no?
2: Sí.
0: I tant, sí, sí. I a més, parla de Perdia Lucille, que qui ho sàpiga, Lucille, era com li deia la seva guitarra.
2: Sí,
0: és,
2: sí,
0: molt curiós. Sí, sí, també ho feia B.B. King,
2: sí,
0: que li deia amb un nom.
2: Doncs jo trobo que és genial, perquè cada artista té un il·lustrador particular,
0: i
2: no?
0: I tant, sí, sí, sí.
2: I cada il·lustrador ho fa a la seva manera, el que ell entén. I llavors li dona com... Aquest llibre realment és molt autèntic, no? Perquè aquesta combinació perfecta, no?, entre música, un bon escrit biogràfic dels artistes, no?, perquè són molt curts i ho has de fer-ho molt bé perquè s'entengui. I llavors també la il·lustració, que és com molt personal.
0: No, i, està...
2: I ho disfrutes
0: no sé si,
2: molt.
0: No sé si es veu a molts còmics, això.
2: No.
0: Però bueno, mira,
2: bueno,
0: passem...
2: jo no és el meu... No és la meva especialitat, els còmics, però bueno, jo no conec tants que siguin així,
0: doncs,
2: tant.
0: Doncs, si et sembla, passem a un altre...
2: Sí.
0: Anem més endavant, anem cap a Led Zeppelin, si et sembla. Vinga, va, som-hi.
2: Una miqueta.

0: No sé si vols dir el que m'acabes de dir ara mentre escoltes la música. Quina diferència escoltar
1: bones cançons.
0: Sí. I tant.
1: La veritat és que sí.
0: Al final,
1: sí, eh?
0: Parlem d'opinions, eh? O sigui...
1: Sí, però aquesta sí que jo crec que està a un altre nivell.
0: Per mi és considerada la millor cançó del rock, és, perquè té una variació espectacular, sí. Comença lenta...
1: Sí, és llarga.
0: És llarga,
1: exacte. Dóna temps a molt.
0: Cosa que per ràdio és complicada, sí. Ja se sap que a partir de 5 minuts sempre és molt complicat.
1: Sí.
0: Però bueno, Led Zeppelin, que a més és un altre dibuix completament
1: sí.
0: diferent.
1: O sigui, sí, que és caòtic
0: i només és una pàgina, fixa-t'hi, tres pàgines.
1: Sí.
0: És bastant caòtic, com era, de fet, la banda Led Zeppelin, que moltes portades dels discs, no sé si n'has tingut una a les mans, però
1: bueno,
0: la majoria eren caòtiques.
1: Sí, molt sembla... de l'època, no? Però com
0: sí.
1: molt per damunt de tot, no? És
0: I
1: molt
0: sí.
1: especial.
0: I tant que sí. I acabem amb un teu, de fet, eh? Un que m'has dit tu,
1: sí,
0: que m'has dit que t'agraden una mica.
1: Són
0: bastant.
1: Són depres, però m'agraden, o sigui, bueno, tinc carinyo.
0: Però vinga, anem cap a quina banda anem?
1: Radiohead.

0: Bé, Radiohead, tu m'has dit que bueno, són tristots, no? O sigui que tenen un punt...
1: Sí, sí. Però a mi m'ha agradat molt, perquè són cançons complexes, sí. No sé, donen que pensar...
0: Parlem d'OK Computer.
1: Molt currades, molt treballades, molt produïdes. No sé, a mi m'agrada molt. Jo connecto amb ells des del principi, eh?
0: Sí.
1: Sí, ja sé, Creep és molt pesat. Sí, tens raó. És veritat.
0: Però bueno, aquest és un dels àlbums que la gent escoltaria sencers, i és un viatge, eh? Com
1: sí,
0: King Crimson, també.
1: Sí, ara saps que estava mirant aquí el King Crimson.
0: Mira.
1: Sí! No, la veritat és que és un llibre per disfrutar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: clar...
0: I hem fet un petit recorregut, eh? Recordem que la gent, si té aquest llibre, pot fer el recorregut complet.
1: Sí.
0: Jo m'he llegit el llibre escoltant la música de mentres, que és un viatge escandalós, i m'hi passava poder mitja hora amb cada pàgina. O sigui, que la gent que tingui l'oportunitat que agafi aquest llibre, que li agradi la música, sobretot, eh?
1: Que
0: li agradi el rock.
1: Però sí que és molt bon llibre. La veritat és que, ostres, sí, molt bé. Molt bé, perquè ho té tot. A més que està molt ben fet. Enhorabona.
0: Mar, doncs, gràcies.
1: Ens
0: hem passat molt bé avui, sobretot.
1: Molt curt.
0: Molt curt, però escolta, això de barrejar arts, en aquest cas avui llibres i música, és genial. Hem escoltat una mica de música també, i a veure la setmana que ve amb què ens sorprens.
1: Què fem? No tinc ni idea.
0: Vinga, Mar, que vagi molt bé.

Molt bé, doncs ens acostem al final del programa de l'Ona Maresme d'aquest dimecres 3 de juny del 2026 i avui volem reflexionar al voltant de la pregunta del dia. En Martí Capçada ens preguntava, doncs, fa una estona,

0: d'un animal com aquest. Els experts expliquen que el primer és identificar el tipus d'atac. Si l'ós actua de manera defensiva perquè protegeix les cries o el menjar, recomanen no fugir. El que s'ha de fer és estirar-se boca avall, protegir-se el coll amb les mans i fer-se el mort fins que marxi. Sergi Ferrer, tu estaves deies aquesta opció abans pel grup de WhatsApp, per tant, correcte, eh?
1: Sí, sí, ho havia vist a un documental, de fet. També t'he de dir una cosa, que no em vull fer el valent, eh? O sigui, si jo em trobo un os, no crec que faci això. El primer que faria és córrer o el que sigui per fugir d'aquest animal, eh? Però sí que diuen que és cert, sí, sí, t'has de fer el mort o retrocedir lentament, mica en mica, i allunyant-te de l'os, sí,
0: sí. Clar, és que en una situació com aquesta, la part racional, no?, del nostre cervell, potser no funciona correctament, no? Allò de dir, va, identifica el tipus d'atac, si està protegint els seus fills o és que té gana. Potser no hi pensem.
1: L'adrenalina et deixa esportar a vegades.
0: Uh-huh. Per contra, ho comentem també, eh? Si l'os mostra un comportament depredador, observant la persona de forma persistent o seguint-la, la resposta és completament diferent. En aquest cas, mai, mai, mai s'ha de fer el mort, perquè et pot jalar. Si et fas el mort i l'os té gana, et pot menjar. Cal intentar semblar més gran, aixecar els braços, fer soroll, cridar i defensar-se amb tot el que es tingui a l'abast. Per tant, hem d'encarar l'os. Com us quedeu?
2: Això ja... persones que siguem, per exemple, jo en el meu cas soc baixeta, mai a la vida, no sé que sigui una petita cria d'os, mai a la vida podria ser més gran que un os. Em veurà i diré, tu què estàs fent, nena? Vine cap aquí que et menjo.
3: És que el tema, estem parlant aquí, però tot té un origen. Si, que no sabem com reaccionaríem si ens hi trobem, perquè vull dir, per més coneix que vulguis, clar, vull dir, és que cadascú és cadascú, és a dir, no, és allò que em dic, que algú digui no. És que si a mi m'atraquessin, faria no sé què, dic no. Si a tu t'atraquen, no saps com reaccionaràs.
0: Clar, però això és el que recomanen, o sigui, totalment, d'acord amb tu, Dani, que cada persona té una reacció diferent, però això és el que recomanen els experts.
3: Sí, però...
1: Ja que ho facis una altra cosa.
2: Amb el que deia, Gemma, dels experts, d'estar, per exemple, estirat boca avall, esperant que l'os se'n vagi, clar, jo estaria cagada, boca avall, no pots veure res.
3: Això no, això no.
2: Una mica al cap per veure si l'os s'ha anat, el tens a dalt a punt d'atacar-te.
0: Per això és tan fonamental identificar el tipus d'atac, no? Si està protegint a la seva família o és que realment és un os afamat.
2: És més fàcil córrer o intentar amagar-se darrere d'algun arbust o algo i vigilar-lo així que no...
1: O fer-li una
2: foto. Aquestes coses perquè, també, perquè en aquells moments...
0: Mira, estic segura...
2: No saps com reaccionar.
0: Estic completament convençuda que potser una foto o fins i tot un vídeo i penjar-ho a Insta.
3: Clar, jo per la meva experiència, jo n'he vist una a 10 metres al Prepirineu Aragonès, però clar, estava a 10 metres i no veia ni gràcia ni res. Vull dir, me'l vaig mirar, ens va mirar i va marxar, m'entens? O estava per allà i no vam... Però clar, també podia haver fet segons què. A mi, jo l'experiència que tinc és que no em va fer res ni... I el veiem a 10 metres, però vull dir que no... Clar. Depèn de com tu dius, que no sé.
0: Més coses. Els especialistes també insisteixen en la prevenció. Diuen que si es camina per zones boscoses, és recomanable parlar o fer soroll per evitar sorprendre l'animal. I si es va d'acampada, guardar el menjar de manera segura perquè les olors no l'atraiguin.
4: És que una cosa, jo no em trec una cosa del cap de lo que has comentat abans, Gemma, que és que com pretenen els experts aquests que jo sàpiga si a l'os té gana o no.
0: Home,
4: té gana.
0: Home, Martí,
1: que, nota, això que diuen que...
0: Si l'os va amb les
2: portes, un davantal, porta un davantal allà i uns coberts esperant per menjar-te.
0: Però si t'he explicat, Martí, no escoltes. Martí, si a l'os el veus amb les seves cries... Està protegint a la seva família, saps?
4: Sí, però que no, això... no pot tenir gana, tot
0: no,
4: i que està
0: perquè
4: protegint
0: la família. La prioritat és defensar els seus nens.
4: Ah, bueno, clar, això ja li hauríem de preguntar segons això... a quin os.
3: Això s'entén, no? Això s'entén, però clar, vull dir, si tu te'n vas a Panticosa o a qualsevol vall pirinenca i plantes allà la tenda, clar, no penses tu que algú has de preservar el menjar perquè et vindrà un os, no hi penses. És a dir, i trobes.

0: no... La veritat és que si jo vaig acampar, l'últim que penso és que vindrà un os, la veritat.
1: Home, doncs no sé què dir-te, eh? Jo sí, potser sí que hi pensaria. Ara, després d'aquesta secció, potser ho tindré més
0: home,
1: present.
0: Home, clar. Sí, sí. Però...
1: Sergi, què anaves a dir?
2: No, no, això, que jo primer no vaig d'acampada, precisament poder per això, no només pels ossos, sinó també pels llops o per el que pugui haver-hi per allà, però sí, sí, totalment.
1: Però tu vas molt a la muntanya, ja, dic, pel que tinc entès.
2: Vaig molt per la muntanya, sí, però zona costera, eh? O sigui, no, tampoc Pirineus, no massa, i no m'he trobat amb ossos com en Dani, per sort, però vaja, veig que en Dani va saber reaccionar segons el que ha dit, i també perquè
0: no, no, és que no em va donar temps a reaccionar, simplement entrar al mida, que m'ha cuit tal, i vull dir...
1: I si us trobéssiu, si us trobéssiu un porc senglar, què faríeu?
0: A veure, un porc senglar sí que ens el podem trobar. A mi un caçador expert que tinc que tenia al costat de casa em va dir, diu, no, si no els emprenyen no fan res.
2: Uh-huh. A mi em va travessar un conduint, eh? Us ho dic.
3: Sí, jo conec una noia que li va mossegar la cama o el cul, no sé, no és res.
2: De la cama
3: al
2: cul ja em trobo, bueno, eh?
0: A la cuixa. Ojo que porten... Ojo que porten... malalties, és a dir, no deixa de ser un porc.
1: Clar, clar.
3: Ja.
1: Es va convertir en una porca.
0: Acudit
1: dolent.
3: Sí, està bé, per acabar el programa.
1: Està bé, no?, un acudit tot torron. Molt bé, companys, gràcies per ser presents i també per acompanyar-nos en aquestes dues horetes de programa. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui, així que gràcies.
3: A tu.
1: Molt bé, doncs acabem, ja ho dèiem, el programa i ho farem amb música. Adéu, gràcies, fins demà.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Media d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja a l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem
3: Pons. Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, la cessió de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi d'aldarulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres i estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé, s'ha quedat a dos punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya, i molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i els C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu, doncs, a dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
12: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
13: Funky Tracks Radio.
14: Elegido producto del año por los consumidores.
15: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: I un dimecres més recuperem aquest espai dedicat a les escoles, aquest espai, doncs, que ocupen i protagonitzen els i les alumnes de les escoles de Premià de Mar, i que avui els hem convidat per parlar de les colònies. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui, totes aquestes alumnes de l'escola Aldofí primer, la Laia i l'Antònia. Bon dia, com esteu?
16: Bon dia.
17: Bon dia.
4: Benvingudes a la ràdio. Heu vingut algun altre cop o és el primer cop?
16: Jo ja havia vingut algun
4: sí?
16: cop.
4: Sí? Per parlar de què, te'n recordes?
16: De recomanar llibres.
4: Ah, recomanar llibres. I tu, Antònia? No. És el primer dia?
17: Sí.
4: I què tal? Com ho veus, això?
17: Bé.
4: No bé? Te l'esperaves així, la ràdio, més o menys?
17: Sí.
4: Sí? Molt bé. De l'escola El Pilar ens acompanya la Dara i Laura. Com esteu? Bon dia.
18: Bé.
4: Benvingudes. Havíeu vingut a la ràdio o és el primer cop?
18: És el primer cop.
4: Sí? I què tal? Com ho veieu, això?
18: Guai.
4: És guai? Sí?
18: Sí.
4: Molt bé, molt bé. I també ens acompanyen de l'escola Montserrat, Laila i la Meritxell. Bon dia.
19: Bon dia.
4: També debuteu o ja heu estat a la ràdio algun altre
19: dia?
17: No, no hem estat.
4: És el primer cop.
19: Sí.
4: Molt bé. Doncs avui us hem convidat per parlar de les colònies. A veure, Aura, com podríem explicar a algú què són unes colònies?
18: Que és un lloc molt xulo I que ha sigut la meva primera vegada.
4: I què tal això de dormir fora, que no estigui a dormir amb la família?
18: És guai.
4: Sí? No et va fer cosa, eh?
18: No.
4: Tenies ganes d'anar-hi?
18: Sí.
4: Sí? Molt bé. I com, què recordes d'aquestes colònies?
18: Que eren de la prehistòria.
4: Sí.
18: I també que vam fer el collar.
4: Sí, aquest que portes.
18: És un amulet que feien per caçar.
4: Ah, molt bé, molt bé. I el veu fer tots, eh, aquest collar que portes
18: sí,
4: tu avui.
18: Sí.
4: Molt bé, t'agrada el collar, que encara sí. El portes. Molt bé. Doncs expliqueu-nos també d'ara on veu fer vosaltres les colònies, on veu anar?
16: No me'n recordo.
4: No te'n recordes?
18: No ho sabem.
4: Ah, no ho sabeu?
18: No, han dit.
4: Però com era el lloc, més o menys?
16: Com...
4: De muntanya?
16: De la natura.
4: Sí, de la natura.
18: De la natura i una casa sí. Petita.
4: Val. I veu anar primer i segon junts?
16: Sí.
4: Sí? I què tal us porteu en les dues classes?
16: Bé.
4: Bé, molt bé. I tu també vas fer el taller aquest de l'amulet, que diu.
16: Sí.
4: Sí, també ho estàs
16: però,
4: fent, això.
16: Però ja no el porto.
4: Ja no el portes. El tens a casa guardat o l'has perdut?
16: És que se'm va trencar.
4: Ah, se'm va trencar. Molt bé, molt bé. Però si te'n recordes com el vas fer, el pots tornar a fer a casa, si vols, no?
16: És que no tinc...
4: Què et falta?
16: A la corda.
4: A la corda?
16: I allò.
4: No. I les petxines.
16: Bueno, això... No, això...
4: A veure que... Ah, el que va sobre de la petxina, aquesta peça que hi ha a sobre.
18: No, sí. No és una... No, és un... És el que... És una cosa... Les...
4: Ah, val. Com un plàstic que uneix la corda, no?, amb l'amulet.
18: Sí.
4: Molt bé, molt bé. Doncs això vam fer, i el Dofí, Laia i Antònia, vosaltres recordeu on veu anar de colònia? Sabeu com es diu el lloc?
13: Sí.
4: Sí? On veu anar vosaltres?
13: Vam anar a una casa de colònies que es diu Can Solà.
4: Uh-huh.
13: Però no sabem el lloc on era, no? Era Can Solà.
4: Sí. Val, molt bé. I com era el lloc? Era també de natura o...?
13: Sí.
4: Sí, eh? I fa molt que hi veu anar, aquestes colònies?
13: No, l'abril, el 8, 9 i 10 d'abril.
4: Mm-hmm. Vosaltres ja havíeu fet altres colònies abans d'aquestes.
13: Sí.
4: Per tant, ja coneixíeu perfectament com va això, no?
13: Sí.
4: I us agrada dormir fora de casa, estar
13: sí,
4: amb els amics,
13: molt.
4: Les amigues? Sí?
13: Sí,
4: ho espereu, eh, durant l'any, anar a les colònies?
13: Sí.
4: Molt bé. I en el vostre cas també havia una cosa, ja ens parlaven de la prehistòria, també havia com un fil conductor de les colònies?
13: Sí, era com unes noies que protegien la natura,
4: mm-hmm.
13: Que era com una cosa solar punks i un noi que...
16: Es deia Elon
13: Musk, que volia destruir la natura, la casa de colònies, volia muntar un casino i un hotel.
4: Molt bé. I vosaltres formàveu part de tot aquest joc, no?
16: Sí, del
4: Solar Punk. Uh-huh. I vau aconseguir derrotar els dolents, per així dir-ho?
13: Sí.
4: Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Us va agradar, per tant, aquesta dinàmica
13: molt,
4: que vam fer?
13: Molt.
4: Sí, era xula. Que bé. Doncs ens falta també conèixer on va anar l'escola Montserrat a fer aquestes colònies. Doncs recordeu vosaltres o no?
16: No me'n recordo com es diu el lloc,
4: val.
16: Però també era la muntanya i a la natura.
4: Ah, o sigui, també era de muntanya i natura.
16: Sí.
4: I què hi veu fer vosaltres allà?
16: Nosaltres ens van a ensenyar a sobreviure amb cabanes i ens van ensenyar també tots els noms dels bolets.
4: Molt bé, és a dir, que també vau aprendre moltes coses. Què t'agrada la idea aquesta o què, això dels bolets?
18: Sí.
4: Sí,
18: és que ahir sí vam fer un... Vam estudiar tots els bolets.
4: Ah, sí?
18: Sí.
4: Sí, ja els coneixies, tu, els bolets? Molt bé, molt bé, molt bé. Tu també els coneixies, els bolets?
16: Sí.
4: També, molt bé, molt
16: I
4: bé.
16: I ens van ensenyar una cançó dels bolets.
4: Ah, sí? Us en recordeu o no, d'aquesta cançó?
18: No gaire, però anava de que creixien sota un pi.
4: Val, molt bé. Bueno, si te'n recordes de què anava la cançó, és igual la lletra. Molt bé, molt bé. Us va agradar per això la cançó, que
18: sí,
4: no se'n recordeu.
18: Sí, era guai.
4: Molt bé.
18: Molt guai.
4: Aura, te'n recordes que portaves tu a la teva motxilla, la teva maleta, per aquestes colònies o no?
18: Portava un sac de dormir.
4: Sí.
18: Tres mudes.
4: Sí.
18: I una de recanvi.
4: Molt bé. Va fer falta la de recanvi o no?
18: No
4: va fer falta. No et vas mullar ni et vas embrutar molt, no?
18: No.
4: Molt bé. Ara, què deies tu? Digues, digues.
18: Unes bambes de recanvi.
4: Molt bé. O sigui, que portaves a tot pel que pogués passar.
18: Sí.
4: Molt bé.
18: I també unes tirites.
4: Per si et feies mal.
16: I també un peluig.
4: També un peluig, que això és com que podíeu portar-ho opcional qui volgués portar alguna cosa a la motxilla, no?
18: Sí.
4: Molt bé. Teniu un peluig vosaltres preferit o no?
16: Jo sí.
4: Què? Tu sí? I com és aquest peluig? Què és?
16: És com una rana.
4: Val.
16: Que és de l'Ara Campos.
4: Ah, molt bé, molt bé. I tu, Aura, et portaves algun peluig o no? No vas voler portar res?
18: Sí, vaig portar un conillet.
4: Ah, molt bé.
18: Però però el meu preferit era un mussol,
17: sí,
18: que era blanc, que era com la del Harry Potter,
17: val,
18: però no la vaig portar perquè era massa blanca.
17: Ah, i no volies que s'embrutés, no? Per treure'l de l'habitació i del llit, millor deixar-lo a casa. Molt sí. Bé, molt bé. I el dofí, vosaltres, què portàveu aquesta motxilla? També portàveu peluig o no? Ja portàveu altres coses?
13: No,
17: vosaltres?
13: Peluig no.
17: Ja no.
13: Hi havia gent que sí, però nosaltres no. Una nena es va portar 3 peluixos.
17: Ah, sí? Sí? Sí, que va omplir el llit de peluixos, eh? Molt bé. Què portàveu vosaltres aquesta motxilla?
19: Jo, un sac de dormir, 3 mudes i una de recanvi. També...
13: Necessari,
19: sí.
13: La llanterna, també jo portava un l'impermeable.
17: Sí.
19: La crema solar.
13: Sí.
17: Ah, molt bé, molt important.
13: La gorra, una motxilla amb l'aigua i la... i l'esmorzar.
17: Molt bé.
13: I això.
17: Molt bé. I vosaltres a l'escola de Montserrat, què portàveu?
19: Portàvem el sac de dormir, una ampolla, el neceser, una capelina i...
17: Molt bé, més o menys...
13: I una llanterna.
17: I una llanterna, més o menys tots portàveu el mateix.
19: Sí,
17: hi havia
19: sí.
17: Alguna cosa que no poguéssiu portar, que no us deixéssim portar o no?
18: Xutxes.
17: Xutxes no es podien portar. I no em vau portar, segur. No. No. Bueno, no preguntaré molt si les vau portar o no, perquè veig que al final acabaria malament això. Vosaltres què no podíeu portar?
19: Mòbil.
17: Mòbil.
19: Rellotge.
13: Sí.
17: I què tal això d'estar sense el mòbil,
13: no,
17: les tablets?
13: Bé.
17: Bé, eh?
13: Sí.
17: Sí, us agrada, eh? Estar un dia sense connexió? Molt bé. Vosaltres tampoc podíeu portar, suposo, tablets i mòbils, i deu estar bé sense el mòbil.
19: Ni menjar.
17: Ni menjar, tampoc. No. Molt bé, molt bé. I què tal veu menjar a les cases de colònies?
19: Molt bé.
13: Ai, molt bé.
17: Sí, hi ha opinions de tot. A veure, vosaltres, Aila i Meritxell, què tal veu menjar?
19: A l'últim dia, per exemple, vam menjar hamburguesa amb patates i també ens vam ficar una miqueta de música.
17: Ah, molt bé. O sigui, vam fer com una festeta per acabar l'últim dia.
19: Xulo.
17: Molt bé, molt bé. I l'escola del Dofí, què? Això de l'hamburguesa i les patates i la música no va ser així?
13: No.
17: No? Com hi recordeu del menjar?
19: Estava fred.
13: És que està fred, dolent, no sé.
17: Sí, no es va acabar d'agradar.
13: No.
17: Bueno, però us ho va passar bé a les colònies.
13: Sí.
17: Però a millorar el menjar.
13: Sí.
17: No? Mira, per l'any que ve ja aprendreu. Era el primer cop que anàveu allà o no?
19: Sí.
17: Sí, era el primer cop. Molt bé, doncs mira, una cosa a millorar, el tema del menjar. I va, i vosaltres a l'escola del Pilar, què veu menjar? Us va agradar el menjar o no?
18: Era molt, molt bo.
17: Molt bo?
18: A l'últim dia de postre ens vam posar de gelat.
17: Ah, que bé, molt bé. I què més veu menjar? Què te'n recordes?
18: Macarrons, sopa.
17: Sí? Molt bé.
18: Macarrons, sopa i gelat.
17: Molt bé, molt bé.
18: I també...
17: Què més?
18: Per esmorzar ens vam posar torrada, cremes de marmelada de fresa o de...
17: No te'n
18: recordes? De melocotons.
17: De pressa?
18: Sí, pressa.
17: Molt bé, molt bé.
18: I també ens van donar mantega.
17: Sí.
18: Cereals.
17: Sí. Sí, es van posar moltes coses per esmorzar.
18: Sí.
17: Molt bé, vau esmorzar molt bé també.
18: Sí.
17: Molt bé.
18: Estava tot molt bo.
17: Sí, eh?
18: Sí.
17: Molt bé. Doncs a veure, Laia, Antoni, explica-nos què veu aprendre d'aquestes colònies. Què us emporteu d'aquesta experiència?
19: Aprendre més sobre la natura.
13: Com cuidar-la. També aprenem... Bueno, o la gent que és el seu primer dia aprèn a estar més temps sense els pares. I això.
19: I a fer les coses soles.
13: Sí.
17: Clar, com us veu espavilar per fer les coses soles, per fer-ho tot sense que us ajudessin a casa? Què tal, això?
13: Bé.
17: Bé, eh?
13: Sí.
17: Molt bé.
13: A mi no m'ajuden a casa.
17: No, perquè no ho fas tu sola gairebé sempre.
13: Sí.
17: Molt bé, molt bé. I Aila i Meritxell, i vosaltres què veu aprendre d'aquestes colònies?
19: Bueno, el respectar la natura
17: Què més? A conviure amb vosaltres, suposo.
19: Aquí.
17: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Veu fer amistat més amb companys i companyes que potser durant el curs doncs no hi parleu tant i allà us veu fer una mica més amics o no?
19: Sí.
17: Sí? Sí, heu guanyat amics també en aquestes colònies?
19: Sí.
17: Molt bé, això està molt bé. Vosaltres també o no? Ja éreu amics abans d'anar
13: sí,
17: a les colònies?
13: Sí, ens portem amb tots.
17: Sí, eh? Us porteu més o menys amb tothom?
19: Sí.
17: Molt bé. I veu podeu conèixer alguna mica més en aquestes colònies o que potser no coneixíeu tant i allà veu poder conèixer-vos una mica més o no?
13: No.
17: No gaire, no gaire, eh? Molt bé. I vosaltres, Aura, vas fer noves amigues i amics a les colònies o no? O eren els que tenies ja? Ja són els
18: que
17: teníeu
18: els
17: de
18: que
17: mi.
18: Els que tenies.
19: Sí.
17: Molt bé, molt bé, molt bé. Veu anar amb autocar tots a les colònies?
18: Sí.
17: Sí, i què tal això de l'autocar?
18: Guai, vam menjar allà.
17: Ah, també vau menjar l'autocar?
19: A l'autocar,
18: ah, no.
17: Quan vau baixar de l'autocar?
18: Sí.
17: Molt bé, molt bé.
19: I ja havia... Quan esmorzaven, sí, al costat ja havia un parc petitó.
17: Ah, molt bé.
18: En vam esmorzar.
17: Ara no, o sigui, se'n recorda, Laura, d'on veu esmorzar.
19: Sí. Hem al costat, passaves per aquí i allà ja va un parc. Hi havia un parc.
17: Laura no se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar, ara, eh? No se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar. De totes aquestes experiències que veu fer, recomanaríeu a altres nens i nenes que facin colònies, que vagin a les colònies o no?
19: Oh, sí.
17: Sí?
19: Perquè es fan activitats que potser mai haguessis fet, uh-huh, pel dia i per la nit.
17: També, eh? Per la nit també. Sí. Molt bé. Quines activitats veu fer que recordeu així que
19: vam
17: us van agradar?
19: Vam a la disco...
17: Sí.
19: Vam fer jocs per la nit.
17: Uh-huh.
19: Sí, i també hi havia com un yeti que s'havia perdut per la muntanya.
17: Sí.
19: I nosaltres el vam orientar una mica.
17: Sí, veu aconseguir que es trobés?
19: Sí,
17: sí, sí. Molt bé. I vosaltres, quines activitats veu fer, la i Antònia, a les colònies, que
20: vam
17: recordeu?
20: Vam fer tirolina... Mm-hmm. També a discoteca, jocs de nit, sí, i també fer a rocòdrom.
17: Molt bé, molt bé. És a dir, vau fer moltes coses, molt diverses, aquells dies. A veure, Antònia, què falta? Què ens hem deixat?
19: No.
17: Ah, era una cosa per la Laia. Molt bé. I vosaltres, d'ara i ara, què veu fer a les colònies?
18: A la nit va... Vam fer...
17: Què volies dir-ho tu? Va.
18: Unes fades ens van dir que havíem perdut els seus bolets. Els que van perdre el menjar, que eren bolets màgics.
17: Sí.
18: Que el menjar. Eren bolets.
17: Sí.
18: Les seves cases.
19: No.
18: I com que...
17: Sí, en els bolets vivia, no se'ls menjaven.
18: No se'ls menjaven. No. Era el menjar que portaven la cistella.
19: Què dius?
17: No sabem què van passar amb aquests bolets.
19: Vam anar a buscar els bolets.
17: Sí.
19: I vam trobar moltíssims.
17: Molt bé.
18: Sí, i un va assustar a l'ara.
17: Ah, sí?
18: A l'Antonio.
17: Ah, molt bé.
19: L'Antonio.
18: Per la nit, que estaven en el bosc, es va amagar en un arbust,
17: sí,
18: o algú es va amagar i es va assustar, no?
19: No.
17: No te'n recordes d'això, però veu fer,
18: no
17: jocs, veu fer jocs, bueno, de nits també
18: això,
17: o no, vosaltres?
19: Sí.
17: I que era de por o de què anava això? No era de por.
19: No, era de por.
17: No era de por.
18: No.
17: Molt bé.
18: Vosaltres... Una mica la Juju donava.
17: Ah, sí, perquè clar, era fos, no? I
18: anava
17: que...
18: per tot arreu.
17: Clar, clar, molt bé.
18: I hi havia com una altra porta.
17: Sí.
18: I vam fer galetes.
19: Sí.
17: Vam fer un taller de galetes?
18: Sí, sí.
19: I la meva amiga Jana va veure una fada,
17: sí,
19: al bosc.
17: Ah, molt bé.
18: Jo li vaig veure com unes ales de paper.
17: Ah, també? Molt bé. Molt bé. A veure, escola del Dofí, vosaltres també veu fer jocs de nit,
19: sí,
17: o no? I de què anaven els jocs de nit?
20: De lo mateix, del Solar Punks.
17: Ah, molt bé.
20: Això de l'Elon Musk.
17: Molt bé. I va estar bé, us ho veu passar bé també els,
20: sí,
17: jocs de nit?
20: Tenien un lema, els Solar Punks.
17: Ah, sí? Com, sí, era aquest lema?
20: Ni diners, ni poder, sempre natura.
17: Molt bé, o sigui que se'n recordeu, eh? El teniu,
19: sí,
17: gravat.
19: Sí.
17: Molt bé. I vosaltres, Ayla i Meritxell, veu fer els jocs de nit també, i us va agradar també l'experiència.
19: Sí, sí, va ser, sí, molt xulo.
17: Molt bé. Doncs amb això, ara us volia preguntar també, perquè jo recordo quan era petit i anava de colònia, sempre perdia alguna cosa. Veu perdre alguna cosa en aquestes colònies o algun amic o amic va perdre alguna cosa que no ha trobat?
18: Ah. Van... En el bosc van fer una... Un se li va caure la llanterna, vam anar a buscar-la, la vam trobar i li vam donar, no, donant la volta,
17: sí,
18: però vam trobar una llanterna al terra i vam dir, de què és aquesta llanterna?
19: Em sembla que era la de l'Antonio, perquè
18: sí,
19: l'Antonio se'n va anar sol cap allà,
18: sí,
19: cap a la casa.
18: Sí, se'n va sempre sol.
17: Però l'Antonio és un company vostre.
18: Sí, és de segon,
17: ah,
18: i és una mica passat.
17: No, home, però bueno, no crec que sigui passat, no. És bon nen, no? Sí.
19: Mm.
17: Sí, diguem que sigui, és bon nen. I va trobar la llanterna al final, no?
19: No, la vam trobar nosaltres perquè la va deixar al terra,
17: sí,
19: i se'n va anar corrents cap a la casa de colònia.
18: Sí.
17: I li veu tornar després, suposo.
18: Crec que va agafar por, no?
19: Què?
18: a l'Antonio i la va deixar i se'n va anar.
0: No.
17: Se li va caure, potser, la llanterna.
18: Sí.
0: Però jo crec que la va portar la mà, la va deixar al terra i se'n va anar corrents a la casa de colònies perquè jo crec que ell fa moltes bromes i llavors pot ser que va ser perquè li ha...
17: Com per fer una broma, no?
0: Sí, per assustar-nos nosaltres.
18: Sí, perquè te'n recordes que deien uns que l'Antonio s'havia perdut?
0: Sí.
17: Val, si era una broma que va fer l'Antonio.
18: Sí, que va deixar la llanterna al terra i perquè es tingui més por.
17: Val, per fer veure com que s'havia quedat la llanterna i que ell no estava, no?
0: Sí.
17: Molt bé. Laia, tu recordes alguna cosa que hagis perdut o que algú del teu grup perdés?
20: Sí, jo, hi havia una carpa on vam fer... Bueno, també una activitat que vam fer eren com unes pilotes gegants de plàstic que tenien que fer guerra de xucar.
17: Mm-hmm.
20: I pues, aquella carpa, a la nit, vam fer la discoteca allà i jo vaig deixar les... llinternes amb les jaquetes a un lloc. Després, quan vam anar cap a l'habitació, no trobava la llanterna al lloc on la vaig deixar, vam buscar per baix de la carpa i no estava. I de cop, el dia següent, estem sortint de l'habitació i veiem totes les llanternes allà ficades a la finestra de l'habitació.
17: Molt bé. Vosaltres heu perdut alguna cosa, Aila i Meritxell, o no?
0: Nosaltres no, però un company, que es diu Martí, sí, es va deixar el sac justament al llit i se'l va oblidar d'agafar, però al final vam tornar i el vam agafar.
17: I el va poder recuperar, sí. Molt bé. Doncs em queden dues preguntes per fer-vos a cadascuna de vosaltres. La primera és quin record us emporteu cadascú d'aquestes colònies? Quina cosa recordaràs sempre, tu, Meritxell, d'aquestes colònies?
0: Un record que vam tindre va ser... Sí, que per la nit no sabem qui... estàvem dormint i ens van pintar les cares.
17: Ah, sí? I us ho vau poder treure el dia següent, suposo, no? Molt bé. Aila, tu quin record t'emportes de les colònies?
0: Un dia vam veure un guineu que estava així corrent i era molt mona.
17: Molt bé, t'emportes aquest record. I tu, Laia, quin record t'emportes de les colònies?
20: Els monitors.
17: Sí, et van caure bé els monitors?
20: Molt.
17: Sí, eh?
20: Sí.
17: Sí, ho van fer bé la feina.
20: Molt bé.
17: Sí, molt bé. Te recordes com es deien o no, els monitors?
20: Bueno, es van ficar uns noms falsos, que eren com, per exemple, Kiwi, Dino, Kinder, Bambú...
17: Molt bé, molt bé. I us referíeu a ells amb aquests noms, que s'han posat. Molt bé. I tu, Antònia, quin record t'emportes?
19: Pues que una nit vam estar jugant i la profe no està perquè se'n va anar a un lloc i estàvem jugant.
17: Molt bé. A veure, i vosaltres, Dara, tu quin record t'emportes d'aquestes últimes colònies que has fet? Pensa tu, si vols, i de mentre Laura ens ho diu. Va, Aura, tu quin record què recordes d'aquestes colònies?
18: Que hi havia una sala de dibuixar i el menjador, quan encara estàvem preparant tots els menjars, en les taules posàvem molts llocs, no? I que vam fer una activitat que era que... Vam fer una...
17: Que era un joc, un taller?
18: Una casa,
17: però
18: era la cabana de la prehistòria, que la vam fer amb pals, amb cordes, amb flors, amb pedres...
17: Uh-huh.
18: I com
17: va quedar això?
18: No, palla no. Una cosa que era com palla, però eren pals de color com marró fort.
17: Molt bé. I com va quedar aquesta casa que vau fer? Com un color d'una fusta, no? Més o menys.
18: Vam fer uns equips per fer les cases aquelles de...
17: De la prehistòria.
18: Sí.
17: Molt bé.
18: Hi havia l'equip blau i l'equip negre. Jo era de l'equip blau.
0: Jo el de l'equip negre.
17: Ah, molt bé, molt bé.
18: Anàvem en contra.
17: És veritat? Sí. Fèieu dos equips. Molt bé. Doncs ara, abans d'acabar, sempre tothom que ve a la tertúlia els deixem saludar a qui vulguin. Meritxell, a qui vols saludar, tu?
0: Els meus avis.
17: Sí.
0: A la meva mare i al meu pare.
17: Molt bé. Els vols dir alguna cosa o no?
0: Gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat.
17: Molt bé. I tu, Aila, qui vols saludar?
19: A tota la meva família, qui m'estigui escoltant, que gràcies per escoltar-me
2: i...
17: Molt bé. Molt bé, Laia, va, qui vol saludar?
20: Sí, jo també sé, jo no sé qui m'està escoltant, però algú m'haurà d'estar escoltant, així que gràcies per escoltar-me.
17: Molt bé, Antònia.
21: Jo la meva mare, gràcies per escoltar.
17: Molt bé. Dara, qui vols saludar, tu?
22: A tota la meva família.
17: Molt bé. I tu, Aura?
23: A tota la meva família, incluïda la meva germana petita.
17: Molt bé, tothom. La germana i tota la família. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio. Us heu passat bé?
24: Sí.
17: Sí? Tornareu un altre dia?
24: Sí.
25: Jo vull tornar.
17: Ah, doncs quan tu vulguis estàs convidada per explicar-nos el que tu vulguis, d'acord?
25: Vale.
17: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
25: Adéu.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja a l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos al C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, la cessió de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi d'aldarulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres i estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé, s'ha quedat a dos punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya, i molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i el C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Media. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
12: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
8: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
2: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
3: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
2: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
0: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
2: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
0: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
2: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
5: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
2: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
0: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
6: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró, en vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent que s'anirà reforçant a Rand de Mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió bolcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant a aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud amb aturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de zona franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido toda estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com l'Eire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència, i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
4: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros. Crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
13: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
14: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
15: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
13: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
4: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
16: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
17: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
18: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
17: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
20: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
19: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
21: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
1: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
21: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
0: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
2: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
22: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
2: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
23: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
24: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
23: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
25: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
26: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
27: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
26: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum, des de 6:15 que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
6: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
7: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i el Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
5: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. A l'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14 a 9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9 a 10 al Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascó en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Morant, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Morant. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
4: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
3: El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68 a 91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
2: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
3: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
2: Així consta el sumari de la causa de la investigació de la Unitat Central Operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
0: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
2: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
0: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
2: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
0: Televisió de Martorell, Manel Gómez.
5: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
2: A 6:15 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
0: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
6: Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a l'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí, i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquest moment és una via tallada, recordem-ho, la GI-550 a l'altura d'Arbúcies per un camí volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de dalt, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Per motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer l'esquerra en sentit Besòs i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui, que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Escoldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Més coses, el papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
13: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
14: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
13: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote.
16: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
15: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
4: Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3 en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
0: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
17: En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
18: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
17: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellver.
19: L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments. esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
19: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
21: El MAC ha posat de manifest que l'emergència de les tecnologies automatitzades i la IA fa evolucionar el sector de manera molt ràpida i que fan falta molts consensos i una transferència de coneixement ràpida i dinàmica. El que va començar fa 27 edicions sent un intercanvi entre mitjans de comunicació, ara és un univers molt variat. Lau Delgado, director del MAC.
22: Pot acollir doncs, mitjans de comunicació, professionals del món digital, tècnics de comunicació d'ajuntaments, professionals de l'audiovisual del món de la ficció, com són els de la PAC, que aquest any debutaven amb el projecte Mentoria Arcana, entre proveïdors, acadèmics. Per tant, realment ens reafirmem molt com un espai de trobar el sector, un sector que, a més, ho necessita molt, perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
21: Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules rodones, i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe, i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el rep de Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió.

0: Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
1: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana. Por fin, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar.
2: Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
3: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Uineta i el Guitarrica. I la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
0: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
4: Gràcies, Clàudia. I l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de la Clàssic a la Platja els dies 8 i 9 de juliol. David Naverna.
5: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
6: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
5: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
7: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
5: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
4: I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
8: Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat, l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Sant Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Janis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
5: Tant el Janis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Curux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
4: El partit entre el Baskonia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posilleida ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.

0: nous, perquè el tercer any seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CBD i de som qui de ser que som. Fora potser a vegades valora més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
1: Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
2: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
3: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
1: I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
4: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Media d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Media, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, la cessió de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi del Darulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres i estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé, s'ha quedat a dos punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya, i molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i els C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Estàs escoltant?
9: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
10: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir estona de ràdio a prop vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació Amulet, que acaba de treure al mercat el que és ja el seu tercer disc, que porta per títol Es Desastre. I la segona entrevista avui serà amb la cantaora Noelia Llorenç, Titana, que també té nou disc al mercat, aquest el segon, el títol Llum. Comencem. El cantant Nil Moliner ha publicat un nou disc, Nexo, un nou treball que reivindica la importància de les emocions i les connexions. Aquí podem trobar el tema Bona nit, un tema cantat en llengua catalana que evoca una història real d'amor adolescent.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualitat.
1: Dediquem ara el nostre temps dedicat a les efemèrides amb la nostra companya, Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bon dia, Joan Manuel. I doncs sí, repassam com no podia ser d'una altra manera les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 8 de juny de 1976 va néixer la cantautora Montse Castellà i el 8 de juny de 1979, Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet van començar una tanda de recitals al Teatre Romea de Barcelona sota el lema Per Corpus al Romea.

Seguim repassant les efemèrides del 8 al 14 de juny. El 9 de juny de 1965 neix la cantautora Sílvia Comas. I el 9 de juny, però de 1979, neix el cantant i músic Joan Dausà. El 9 de juny, però de 2020, perdíem el compositor, cantant i guitarrista Pau Donés. El 10 de juny de 1982, dues efemèrides, neix el músic valencià Òscar Peris i neix també Roger Padilla, guitarrista dels Manel. L'11 de juny de 1985 va néixer Jonathan Argüelles, el que va ser líder d'Inèdits i ja més tard també la veu dels Sau 30. 35 anys després, l'11 de juny de 2020, va morir l'actriu i cantant Rosa Maria Sardà. I un any després tenim dues efemèrides més. L'11 de juny de 2021, Carles Casillas, dels Smoking Souls, treu el seu primer EP en solitari, L'Afluent, i també surt el darrer disc dels Charango, El Gran Ball. L'11 de juny de 2022 reapareixen després de 9 anys els Antònia Font al Primavera Sound. El 12 de juny de 1982 neix el líder i cantant de Zoo, Toni Sánchez Pancho. El 12 de juny, però de 2020, es publica el disc Don Gelato de Flashy Ice Cream.

0: separen per accident.
1: Més efemèrides. El 13 de juny de 1963 neix el músic i artista multidisciplinari Adrià Puntí. 20 anys després, el 13 de juny de 1983, neix el músic i escriptor Xerim Araster. El 13 de juny però de 2002 es va retre homenatge a Salvador Escamilla al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la participació de Joan Manuel Serrat, Marina Rosell, Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota i Joan Isaac, entre molts altres. El 14 de juny de 1991 es va dur a terme el concert al Palau Sant Jordi amb Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i S'han Traït. 15 anys després, el 14 de juny de 2006, es du a terme la primera edició dels Premis Ovidi al Teatre Miquelet de València. Per últim, el 14 de juny de 2019, va morir la guitarrista Laura Almeric, coneguda per la seva relació artística amb Lluís Llach.
2: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Marxem ara cap a Mallorca. Passem ara a entrevistar en Toni Mulet, que té, com molts de vosaltres sabreu, el seu projecte Amulet, cantautor mallorquí, i que està presentant, acaba de sortir, el que és el seu tercer disc d'estudi, que porta per títol Es Desastre. Hola, Toni, benvingut aquí a Actualicat.
4: Hola, bones, com va? Encantat.
2: Tota la teva trajectòria, Toni, tota la teva trajectòria musical convergeix en aquest, el teu tercer disc?
4: Sí, suposo que d'alguna manera sí. Jo sempre he pensat que el tercer disc és un disc que on toca reinventar-se, no? Perquè vens de treballar dos discs que, en el meu cas, i crec que en el cas de molts artistes, passa que fas un perfeccionament de fórmula, no? I de tècniques i de maneres de treballar i tal, i d'alguna manera, quan ja dus dos discos treballant d'una manera determinada, necessites com a sortir una miqueta de vicis i de rutines que havies anat fent, tant a nivell estilístic com a nivell de manera de treballar, com de temàtiques. I crec que això en el final també és una cosa que surt gràcies a la feina que has anat fent, no? I crec que en el final de cada disc s'aprèn i evidentment pues cada disc que fas representa una mica tota la trajectòria de lo que has anat fent.
2: Definitivament, amb aquest disc has deixat el folk britànic?
4: No sé si abandonar-lo o si deixar-lo, perquè en el final hi ha molt d'elements que continuo pensant que tenen sentit i que crec que formen part de la meva signatura, no? De la meva firma quan faig cançons, com pot ser el banjo, com pot ser segurament determinades formes melòdiques o instruments o maneres de ficar ritmes, i crec que és una cosa que sempre m'influeix, però sí que he intentat que no fos que no definís la totalitat del disco, no? Sinó que també hi hagués altres coses que poguessin aportar. Crec que hem intentat que la música electrònica tingui un pas més important, crec que hem intentat que les lletres i les melodies s'acostin més en el pop i en els estils que estem més acostumats a compartir amb la gent de la nostra escena, tant d'aquí de Mallorca com de la resta dels països catalans, i considero que és una actualització, no? Que el folk sempre està allà, en certa manera, perquè és la música que jo més he treballat, però que l'anem actualitzant.
2: En aquest disc, el desastre, de quin desastre o de quins desastres parles?
4: Idò, clar, jo per això, el desastre és el primer que passa en el disc, també comença amb la cançó que se titula igual, i d'alguna manera crec que el disc, tot i que no especifica, no?, quin desastre és, perquè cadascú tindrà un desastre diferent, no? Jo crec que tots ens trobem algun desastre a la nostra vida i per cadascú és diferent. Crec que el disc xerra més de lo que passa després del desastre, no? De com tornem a trobar les ganes de tirar endavant i les ganes de recuperar-nos d'alguna manera. En el meu cas, en certa manera, el desastre va ser que fa 2 anys vaig decidir que necessitava baixar de tots escenaris i que necessitava posar una pausa en aquest projecte perquè, bueno, perquè no ho estava gaudint, no? I mai trobar que estava fent música més per una imposició pròpia, no? una expectativa de que jo ho havia de fer i ho havia de fer perquè me tocava i perquè era el que m'havia proposat i ho havia de fer sí o sí. I va ser com un moment de ruptura de dir, ostres, necessito fer una passa enrere i parar. I d'aquí, en el final, pues, tot el procés del disco, jo m'he sent molt identificat dins aquest procés que he tingut de tornar-me a retrobar en fer música i tornar-me a retrobar en voler-ho compartir, voler-ho tornar a exposar-me, no?, en el públic.
2: A part de la seva discografia, aquests 3 discos en solitari, vas col·laborar, per exemple, en el disc del 20 aniversari dels Amics de les Arts. Com va anar aquesta col·laboració?
4: Pues és d'aquestes coses que ja no t'esperes, no? Perquè jo els Amics de les Arts sempre han estat un grup, potser dels grups en català que jo més he escoltat des de molt petit i bueno, són 20 anys de trajectòria, jo només en tinc 29, per tant, allà, aquí un punt de que és un dels grups que m'ha acompanyat potser durant més part de la meva vida i va ser a partir d'un programa de TV3, Cover, que va sortir durant la pandèmia, on feien col·laboracions de 5 artistes diferents. A l'edició que vaig participar jo hi havia els Amics de les Arts i justament tenia una cançó gravada de feia temps dels Amics de les Arts que vaig decidir, pues, dir, bueno, ja la tenia feta, vaig decidir enviar-la i llavors pues, vàrem passar rondes en el programa aquest, no vàrem acabar guanyant, va quedar una mica a l'aire i va ser aquest estiu que vàrem coincidir a un concert seu que jo havia anat a vendre merchant perquè també pues, de vegades han de fer feinetes d'aquestes perquè la música pues, no sempre dona i estava acompanyant fent la venda de merchant i tal, ja havien coincidit alguna vegada i tal i com que bueno, vaig acabar pujant a l'escenari tocant-la perquè m'han convidat, els va fer il·lusió i d'allà després del concert estaven xerrant amb ells una estona i m'han fet la proposta i evidentment va ser un sí absolut, una alegria. Varen confiar en nosaltres perquè la produíssim com havíem fet la versió per cover, per aquest programa de televisió que la volien d'aquell estil. Varen fer la producció nosaltres a Tramuntana Studios amb en Jaume Gelabert i després varen venir un cap de setmana aquí, que també gravaven amb Antonio Penya, varen estar a l'estudi, varen estar acabant de gravar veus tots junts, acabant de polir 4 coses, però la veritat és que també va ser molt guai, poder compartir aquest espai amb ells, i dos, que confiessin en nosaltres per dur per produir una de les cançons del disc del seu 20 aniversari, no? La veritat és que va ser una experiència molt xula, són gent meravellosa, això que te diuen de vegades de no coneguis els teus ídols, en aquest cas és completament fals, i va ser una cosa molt xula i un pot ser dels detonants que me va dur a dir, vinga va, anem a tornar a posar en marxa la maquinària, anem a fer aquest disc.
2: També cal ressaltar que el Toni, amb el projecte Mulet, va guanyar el concurs Pop Rock de Palma i també un parell de premis de rock. Això, Toni, dona visibilitat i també suposem que dona força per tirar endavant, no?
4: I una pujada de l'ego, també, perquè els premis el que tenen també és això, que al final el que és molt xulo és sentir que la indústria musical reconeix la qualitat de lo que estàs fent, no? I que de vegades no podem controlar la repercussió que té les coses que fem, no? Podem treballar per intentar que surti el millor possible i intentar que la gent ho rebi de la millor manera possible, però al final hi ha un punt d'aquesta feina que és una mica incerta, no? I una mica que se te'n va... que no tens el control, no?, sobre aquestes situacions. I amb els premis passa una mica el mateix, i és cert que un premi no te resol la vida, però és veritat que surts reforçat i surts amb ganes de dir, ostres, pues, la feina que he fet està ben feta, no? I està reconeguda per gent que ha escoltat moltíssims de discos, però al final la gent que vota en aquest premi, sobretot des de la crítica, són gent que està lligada a la indústria i que se n'ha trobat de tot color, no? I que segurament s'ha trobat en projectes de moltíssima qualitat any rere any, i bueno, que gent així reconegui la teva feina sempre és una alegria.
2: Tornant al disc, a aquest tercer disc teu, És desastre, has tingut també col·laboracions d'aquella que es diuen de categoria, no?
4: Sí, sobretot, bueno, la de Josep i Maria Ribó va ser una mica màgica, la veritat, perquè va coincidir que quan ho varen proposar i ho varen començar a preparar era just uns mesos abans de que ells anunciessin la seva parada. De fet, quan varen quedar per gravar-la encara no ho havien anunciat i ni tan sols m'ho varen dir, va ser després que m'ho varen comunicar, va ser com un pensat, jo hem trobat la coincidència de poder-ho fer just abans de que ells fessin aquesta passa enrere, i la veritat és que amb ells, bé, ja tenia molta confiança i havíem pogut coincidir a algun concert seu aquí a Mallorca, teníem gent en comú i ja sabíem que en algun moment o un altre sortiria aquesta col·laboració, i al final moltes vegades es troba aquesta cançó que t'encaixa i que sents que és músic pot aportar-hi i que podreu fer un intercanvi, que podreu aprendre els dos de ses coses, no? I crec que aquesta està a la vista, va quedar xulíssim. Amb Natxisca i Paradise també ha estat com una experiència superxula, perquè Natxisca compartim música des de fa moltíssim de temps i compartim música, compartim espais, compartim feina, fem feina junts moltes vegades, i era una cosa que també sabíem que un moment o un altre sortiria de manera natural. I amb en Pere Joan, amb en PJ Company, és músic que toquen jo des de fa molt d'anys, va iniciar també fa 2 o 3 anys, va iniciar el seu projecte en solitari, i també era una cosa que deies, bueno, en el moment en què tingui una cançó que m'encaixa i que la pugui fer amb ell, també sabia que havia de sortir un moment o un altre. O sigui que són col·laboracions que han sortit de manera molt natural i que crec que funcionen molt bé dins la dinàmica dels dies.
2: I ja per acabar la pregunta obligada, quan tens previst començar a presentar el disc en directe?
4: Sí, tenim un ple de dates aquest estiu. Sí que he intentat que no quedés molt carregat l'agenda, perquè un dels motius pels quals vaig agafar una mica mai crema durant els processos de redisc va ser per la quantitat de concerts, que de vegades no només la quantitat, sinó també la qualitat dels concerts que fas, de que els espais siguin òptims per presentar el que tu estàs fent, que la gent estigui a gust, que la gent pugui estar escoltant, a molt de llocs que no permeten això, i enguany hem intentat, ja que fèiem una mica aquesta tornada en els escenaris, que fossin espais xulos, i de moment en tenim dos aquest estiu, una Samogofest, a Sant Joan, que a més és la despedida d'aquest festival que tant ha donat a la música de Mallorca i en els músics que han tingut la sort de passar per les diferents edicions que han fet. Serà una festa xulíssima, això és dia 25 de juliol a Sant Joan. I després, la setmana abans, dia 17 de juliol, tocaré Santa Maria del Camí, en el meu poble, que són festes patronals, i estarem allà una miqueta arrencant aquesta tornada d'escenaris i amb ganes de retrobar-nos amb el públic i presentar aquest disc nou.
2: Doncs bé, que sapigueu també, com és habitual, ho recordem, el disc fa pocs dies que ha sortit al mercat, és el tercer disc de Mulet. El títol és Desastre i el podeu trobar ja a les diferents plataformes digitals musicals. Gràcies, Toni, per haver-hi estat amb nosaltres, i et desitgem el millor amb aquest nou projecte.
4: Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies per convidar-me i molta sort.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions per aquest cap de setmana de música en directe. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, Calissalla i Arbres de Pols al Castell de Mur. També a les 8 del vespre, Maria Jaume a l'Església de Sors de Cornellà del Terri. 9 del vespre, Minoria a lo Submarino de Reus. Mitja hora més tard, a 9:45, Doctor Prats a la plaça Cim d'Estela de Berga. A les 10 de la nit, els Catarres al Parc de les Escoles de la Selva del Camp. També els Catarres, però ja dissabte, dins del Festival Festivalot, actuaran a l'Auditori de Girona a 11:45 del matí i a 11:45. També dissabte, a l'Auditori de Girona a 11:45 i a les 3 de la tarda Alfred Garcia, i a 5:15 i a 7:15 Miqui Núñez, també a l'Auditori de Girona. Continuem amb dissabte, Banda Neon i els Catarres a la cooperativa Bern Tallat de la Vall d'en Bas. També a la mateixa hora, a 8:15, en Venus al carrer de la Pau de Sant Adrià de Besòs. Mitja hora més tard, a les 8, Arturo Galla amb Lia Sampai i Júlia Cruz a la plaça de l'Església d'Isil. Tomeu Penya i Guillemino els podreu veure als jardins de Can Rovira de Sant Hilari Sacalm a partir també de les 8 del vespre, i a les 10 de la nit en Mama Dolça de Tietxo de Talles, Tesa, entre d'altres, a la plaça Cim d'Estela de Berga. A la mateixa hora, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església de Gualta, hi ha l'actuació d'Alosa. I acabem amb diumenge. A partir de 11:45 del matí, Ginestà a l'Auditori de Girona, dins del Festival Festivalot d'aquesta ciutat. Dins d'aquest festival, també aquest diumenge, podrem veure els Atrapasomnis a partir de les 12 del migdia, i per últim també de Tietz de Talles a partir de 4:45 de la tarda. Aquestes han estat les nostres recomanacions.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, a les nostres entrevistes, a les entrevistes d'actualitat, tenim amb nosaltres a la Noèlia Llorenç, coneguda com Titana, cantaora del País Valencià, que ens ve a presentar el que és ja el seu segon disc, que porta per títol Llum. Hola, Titana, i benvinguda aquí, a Actualicat.
2: Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar d'este nou disc.
1: Primer de tot, Titana, per què el títol de Llum?
2: Perquè estàvem en un moment de molta foscor. De fet, encara continuem en moments així com de foscor, en què passen coses en el món, com genocidis, guerres... Així al País Valencià ja sabeu que van patir el fenomen de la Dana, que es va convertir en una barranca on molts pobles de la Ribera, de l'Horta, de la Plana Utí, el Requena, es van inundar, i era un moment molt fosc en el que vam veure que la unió era allò que ens podia salvar, no? Això del poble salva el poble. Aleshores, passa el mateix en la música tradicional, no? Que és un conjunt de persones fent música, i això crea una energia molt especial, molt bonica, que te fa oblidar o te fa més lleu els problemes que pugues tindre. Per això, Llum.
1: Musicalment parlant, Llum és un recorregut per diferents formes de la música popular?
2: Sí, exacte. Hem passat per diversos gèneres musicals, uns de baix alt, com podria ser la xota, el fandango, la seguidilla, en el que les persones ballen soltes, i altre més com la rumba o el pas doble, en el que se diuen agarraos, solen dir de forma col·loquial agarraos, perquè la gent ja, quan vingueren aquestes músiques, ja era una música com que es ballava més en parella, no? I més cos a cos. I hem fet això, diversos gèneres musicals, per a que la gent els puga ballar.
1: Titana, com has combinat les peces que podem trobar en el disc d'origen tradicional i les composicions noves?
2: Volíem no, que no fora un disc de ripropostes com de gèneres que ja s'han conegut, no? Com per exemple la xota de tal puesto o les seguidilles de tal puesto, no? Sí que hem fet algunes ripropostes d'algunes, com per exemple les segadilles de Tàrbena, en parlar de sa, les hem cantat en Salat, i les hem dedicat a... hem fet un homenatge especial a Joan Molines, que era l'últim transmissor de les segadilles que va faltar fa 2 anys, i es deia Es Zurdo, de mal nom. També tenim una recuperació, com poden ser les sevillanes Torres de Jarafuel, que és un poble d'interior castellano parlant del País Valencià. També tenim altres gèneres molt coneguts, com poden ser a Castelló, la xota, que va lligada a aquesta mudança de fandango. Què més? La rumba de la Mindanga és una riproposta d'una rumba que se va composar a Oriola, que moltes quadrilles murcianes la coneixen i la toquen perquè no tenia lletra. Nosaltres hem posat una lletra en català, i altres com la segadora de Tierra Baja, que ja existia, però hem convertit un cant de segar en una buleria estranya, que diu el productor musical de MoMA Studies, i és una barreja de molts gèneres. La veritat que pense que és un disc molt equilibrat en quant a noves composicions, cançons que ja existien però hem fet una riproposta, i trobo que a la gent el que me diuen és que els està agradant molt i estem molt contentes d'això.
1: Què millor que a una cantaora que preguntar-li què és per ella la música d'arrel?
2: Pues per a mi la música d'arrel és la base, no? És la nostra identitat, més enllà d'una bandera o d'un himne. La música d'arrel és allò de com sonàvem, com hem sonat des de fa molts anys. I per a mi és el més important, és la identificació del poble. I mira tu, també, a banda d'identificar-nos i fer-nos diferents, també ens fica dins del territori nacional ibèric, no sé com dir-ho, que també té els mateixos gèneres musicals, però són en diferent, no? Entonces, formem part d'una gran cosa, però dins d'aquesta gran cosa tenim el nostre propi caràcter de fer la música d'arrel. I és espectacular.
1: Hauríem de reivindicar la tradició, perquè la tradició no és tan sols passat, vell, sinó podríem reivindicar-lo, Titana, com un espai viu, no?
2: Exacte. Mira que la tradició és una cosa que es repetís durant diversos anys i es convertís en una tradició, però les tradicions estan per a canviar-les. Hem mantingut la base dels gèneres musicals, però trobem que la lletra ha de fer una evolució, perquè ja no estem vivint en les condicions que vivien fa molts anys, ja no estem en eixa societat. La societat ha avançat en certa mesura, en algunes coses, en altres no tantes, però, per exemple, el paper de les dones és totalment diferent, i estem visibles i estem ocupant espais que abans no podíem ocupar.
1: Mm-hmm. Anem ara per una cosa més tècnica. El disc Llum, Titana, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
2: És una producció de Susana Díaz Tejedor i Estudis La MoMA, i està gravada en 2 estudis. Està gravada en l'estudi de Nelo Sanz, a Catarroja, que... Bueno, començàvem a gravar a finals d'octubre de 2024. Ja sabeu que Catarroja fou un dels pobles afectats per la barranca, per la Dana, i s'emportà tot l'estudi de Nelo. Aleshores pararem la gravació Li diuen Manelo, no et preocupes, anem a esperar-te a que tornes a reconstruir i gravem ahí perquè és el que volem fer. I també els estudis de Jorge López a l'Orillilla, l'estudi de Juguete.
1: Mm-hmm. També habràs tingut més d'una col·laboració, no?
2: Sí, efectivament, volíem això plasmar el que he dit abans, que formem part d'una gran cadena de què és el gènere musical tradicional. I hem volgut contar amb el Gato con Jotas, que com bé sabeu és un cantaor cacereño de Càceres i que també li ve de tradició això de cantar en la seva família. Sa mare tocava la bandúrria, el seu iaio també és cantaor i bueno, volíem això plasmar, que un fandango té el mateix patró ací que en Càceres. I també en Múrcia, em volgo contar en Ara Morenilla, que és una violinista tradicional, quadrillera també, al igual que la veu de Maricruz Sánchez, que també és una quadrillera murciana, cantaora de Mujeres con Raíz, un grup murcià, que vos recomano perquè són espectaculars. I bé, fer això, Carles Denia també és un dels col·laboradors, Carmen París, i una cantaora molt especial de l'Alcora, que li diuen Tamara Bellés, com hem enregistrat la cançó de Bressol de l'Alcora, també li van fer partícip per a que poguera cantar. I a nivell musical tenim Caixó i Palmes de Marta Barberán, violí i acordió de Jordi Pastor, i guitarrons com pot ser Pepe Martínez o Rafa Solves.
1: Ja per acabar.

0: Una oportunitat per veure en directe a Titana presentant aquest, el seu nou disc, el segon titulat Llum, que ja podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Titana, gràcies per haver estat amb nosaltres i els millors dels desitjos.
1: Moltíssimes gràcies i vos espero en les actuacions. Molta música.

0: Notícies a Actualicat.
1: De la llista que elabora cada mes l'Associació de Productors, Editors, Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, repassem els 10 discos més radiats durant el passat mes de maig, això sí, en català. En el lloc 10, el tema Gràcies de Búhos. En el 9 entra directament Doctor Prats i el seu tema Energia. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els Passos Prohibits de Banda Neon. En el 6, No Està Mal de Guillem Bautista. En el 5, Ginestà i el tema Perdre el cap. Entrada també directa al lloc número 4, Max Navarro, amb el tema Inigualable. En el 3, La millor gent del planeta, de Mama Dolça.

En el 2, Camins, somnis i promeses de Sopa de Cabra. I per segon mes consecutiu, número 1 a la llista tututurú de Cederland.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, i si no, feu un petit esforç com a mínim, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix, Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, la cessió de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi d'aldarulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres. Estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé. S'ha quedat a dos punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya. I molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i el C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 388 des dels nostres inicis i 38 d'aquesta desena temporada. Dins la història del cinema contemporani, pocs directors han protagonitzat una evolució tan radical i fascinant com la de Peter Jackson. Convertit en una de les figures clau de la gran indústria del cinema, gràcies a la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va iniciar la seva trajectòria molt lluny dels grans estudis, des d'un entorn familiar modest, autodidacta i completament allunyat dels circuits tradicionals de formació cinematogràfica. Aquest 2026, el Festival de Cannes ha reconegut la dimensió històrica de la seva carrera, atorgant-li la Palma d'Or d'Honor de la 79a edició del certamen. La presidenta del festival, Iris Knobloch, va definir Jackson com un cineasta d'imaginació il·limitada que ha dignificat el gènere fantàstic. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Peter Robert Jackson va néixer un dimarts 31 d'octubre de 1961 a Pukerua Bay, una petita localitat costanera situada a prop de Wellington, a Nova Zelanda. És fill únic, fet que el va convertir en l'únic centre d'atenció familiar i li va permetre desenvolupar molt aviat una intensa imaginació vinculada al joc, la fantasia i el cinema. El seu pare, William Jackson, treballava com a funcionari de l'administració pública neozelandesa, mentre que la seva mare, Joan Rock, exercia tasques domèstiques i contribuïa activament a l'estabilitat familiar. Ambdós compartien una forta afició pel cinema i van estimular des de ben petit la curiositat artística del seu fill. De fet, van ser els seus pares el que, quan encara era un nen, li van regalar una càmera Super 8, un gest que acabaria determinant tota la seva vida professional. Jackson va desenvolupar molt aviat una fascinació obsessiva pel cine fantàstic, les pel·lícules de monstres i els efectes especials artesanals. Entre les seves grans influències juvenils destacava Ray Harryhausen, mestre de la tècnica de stop motion, així com el cinema de King Kong. Peter va cursar estudis elementals i posteriorment va matricular-se al Capity College, però va deixar la seva formació a mitges. Tampoc mai va passar per una escola de cinema ni va rebre formació acadèmica especialitzada.

Tal i com comentàvem fa uns minuts, l'educació cinematogràfica de Jackson va ser essencialment autodidacta. Va aprendre muntatge, fotografia, maquillatge i efectes visuals, experimentant directament en càmeres domèstiques i filmacions amateurs. Durant l'adolescència, va començar a rodar petits curts amb amics del barri, utilitzant maquetes, maquillatge artesanal i tècniques d'efectes visuals improvisades. Aquesta etapa d'aprenentatge resultaria fonamental en el desenvolupament del seu estil. Jackson va aprendre simultàniament direcció, producció, interpretació i resolució tècnica de problemes, un perfil multidisciplinari que el continua definint dècades més tard. Quan va deixar els seus estudis secundaris, va començar a treballar com a aprenent de fotogravat en un diari local de Wellington, un petit sou que invertia íntegrament en equipament cinematogràfic. Durant aquells anys dedicava els caps de setmana i les vacances a filmar escenes experimentals inspirades en el cinema gore i la ciència-ficció de sèrie B. A finals dels 70, Jackson ja començava a imaginar projectes molt més ambiciosos. El que no podia arribar a sospitar aquell jove autodidacte era que amb el temps acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani.

A finals dels 70, Peter Jackson comença a desenvolupar un projecte que inicialment havia de ser només un curt còmic rodat amb amics durant el cap de setmana. Aquella producció artesanal acabaria convertint-se en Mal Gusto, una de les obres més emblemàtiques del cinema gore dels anys 80 i porta d'entrada internacional del director neozelandès. Jackson escrivia, dirigia, produïa, maquillava, muntava i fins i tot interpretava diversos personatges dins del film. El rodatge es va allargar durant gairebé 4 anys, perquè els participants treballaven gratuïtament i només podien filmar durant els dies lliures. La pel·lícula narrava una invasió extraterrestre grotesca i ultraviolenta, marcada per l'humor absurd, unes mutilacions exagerades i una estètica deliberadament excessiva. El govern neozelandès va acabar aportant suport financer per completar el projecte quan va adonar-se del potencial internacional de la producció. Quan el film es va estrenar al Festival de Cannes de 1987, Peter Jackson es va convertir en una figura de culte dins els circuits alternatius. Després, el director va aprofundir encara més en el terreny de la provocació amb El delirante mundo de los Feebles, inspirada parcialment en l'univers de Jim Henson, però invertint-ne completament la innocència. Jackson construïa una sàtira ferotge sobre l'espectacle i la degradació mediàtica.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant la producció del Delirante Mundo de los Feebles, Jackson va consolidar una relació creativa decisiva amb Frank Walsh, guionista, productora i futura parella sentimental de Peter. Walsh va començar col·laborant en els guions i el desenvolupament narratiu dels projectes, però amb el temps va acabar convertint-se en una de les arquitectes fonamentals de tota l'obra posterior de Jackson. L'any 1992 va arribar a un punt clau de la trajectòria del cineasta amb Clínicament morta, considerada encara avui en dia una de les pel·lícules gore més extremes i inventives mai rodades. La recepció internacional del film va consolidar definitivament el director dins del circuit de cinema fantàstic de culte. Figures com Sam Raimi i George Andrew Romero mostraven admiració pública pel treball del neozelandès, mentre la crítica començava a percebre que darrere l'excés gore existia un cineasta d'enorme talent tècnic i narratiu. Paral·lelament, Jackson va desenvolupar un profund interès pels efectes visuals i les tecnologies cinematogràfiques i, juntament amb col·laboradors locals, va construir les bases del que posteriorment seria Weta Workshop i Weta Digital, empreses fonamentals pel desenvolupament de la indústria audiovisual neozelandesa.

L'any 1994 va representar una autèntica metamorfosi artística pel cineasta. El director va sorprendre la crítica internacional en Criatures Celestiales, una obra dramàtica i psicològica basada en un cas real ocorregut a Nova Zelanda durant els anys 50. La pel·lícula reconstruïa la relació obsessiva entre les adolescents Pauline Parker i Juliet Hulme, responsables de l'assassinat de la mare de Pauline l'any 1954. Jackson va escriure el guió conjuntament amb Frank Walsh, abandonant l'humor grotesc dels seus films anteriors i apostant per una combinació més sofisticada de drama psicològic, fantasia visual i reconstrucció històrica. El càsting va ser determinant. Jackson va escollir dues actrius pràcticament desconegudes. Kate Winslet interpretava Juliet Hulme i Melanie Lynskey donava vida a Pauline Parker. Per a Winslet, en aquell moment pràcticament desconeguda, el film va significar el començament d'una carrera internacional extraordinària. Criatures Celestiales destacava també per la manera com Jackson integrava fantasia i realitat, incorporant efectes visuals creats per l'equip de Weta Workshop. Aquest llenguatge visual anticipava el que el director utilitzaria posteriorment al Senyor dels Anells, la Germandat de l'Anell.

L'any 1996 va dirigir Agárreme esos fantasmas sota la direcció de Robert Zemeckis i protagonitzada per Michael J. Fox. La pel·lícula, tot i obtenir uns resultats moderats als Estats Units, va convertir-se en una prova tècnica decisiva per al futur desenvolupament de Weta Digital. Mentrestant, la seva relació professional i sentimental amb Frank Walsh es consolidava plenament. Walsh no només participava en l'escriptura dels guions, sinó també en les decisions creatives, estructures narratives i desenvolupament dels personatges. La seva influència resultaria essencial a la següent etapa del cineasta. A finals dels 90, Jackson va iniciar el projecte que acabaria redefinint el cinema fantàstic contemporani, l'adaptació cinematogràfica del Senyor dels Anells, l'obra monumental de J.R.R. Tolkien, publicada entre 1954 i 1955. La idea d'adaptar Tolkien havia circulat des de dècades per Hollywood, però molts estudis consideraven la novel·la pràcticament impossible de traslladar al cinema. Jackson, però, veia el projecte com la culminació natural de totes les seves experiències prèvies. El realitzador va treballar estretament amb Frank Walsh i posteriorment amb la guionista Philippa Boyens, que es va incorporar a l'equip com a especialista en l'univers literari de Tolkien, formant un dels equips de guionistes més influents del cinema contemporani.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Inicialment, Miramax volia condensar tota la història en una o dues pel·lícules, una proposta que Jackson considerava incompatible amb l'ambició narrativa del material original. Després de llargues negociacions, el projecte va passar a mans de New Line Cinema, que va prendre una decisió revolucionària per l'època: rodar simultàniament les tres pel·lícules amb un pressupost gegantí i amb una gran planificació. D'aquesta forma neix la trilogia formada per El Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El Retorn del Rei. El rodatge, desenvolupat principalment a Nova Zelanda entre 1999 i el 2000, es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la història del cinema. Jackson coordinava simultàniament centenars de localitzacions, milers d'extres i enormes equips tècnics. La direcció artística i els efectes van quedar en mans de Weta Workshop, dirigida per Richard Taylor, mentre que Weta Digital desenvolupava innovacions revolucionàries en animació per ordinador. Un dels grans avenços tecnològics va ser la creació de Gollum, interpretat per Andy Serkis. Mitjançant captura de moviment digital, el personatge es va convertir en una fita absoluta dels efectes visuals, modificant sempre la relació entre interpretació actoral i animació digital.

El repartiment reunia actors consolidats i nous talents. Ian McKellen com Gandalf, Elijah Wood com Frodo, Viggo Mortensen com Aragorn, Liv Tyler, Cate Blanchett, Sean Astin i Christopher Lee, entre molts altres. La música va ser composta per Howard Shore, que va desenvolupar una monumental arquitectura musical basada en leitmotivs i estructures temàtiques inspirades parcialment en l'òpera wagneriana. La col·laboració entre compositor i director va resultar essencial per la cohesió emocional de la trilogia. Quan La Germandat de l'Anell es va estrenar l'any 2001, la resposta, tant per la crítica com pel públic, coincidien a considerar que Jackson havia aconseguit una rara combinació entre espectacularitat industrial i sensibilitat narrativa. Les següents entregues van consolidar encara més aquest fenomen global. El punt culminant va arribar amb El retorn del rei, que va obtenir 11 premis Òscar, igualant el rècord històric de Titanic i Ben-Hur. Jackson va obtenir personalment l'Òscar a millor director, va compartir el de millor guió adaptat amb Frank Walsh i Philippa Boyens i el de millor pel·lícula com a productor. El cineasta havia passat en poc més d'una dècada de ser un director gore a un arquitecte de la fantasia cinematogràfica moderna.

Malgrat el prestigi adquirit després de l'estrena de la trilogia del Senyor dels Anells, Jackson va decidir immediatament recuperar un vell projecte personal, la nova versió de King Kong, la pel·lícula que havia despertat la seva vocació cinematogràfica durant la infantesa. Produïda per Universal Pictures, King Kong es va convertir en una de les produccions més ambicioses de la dècada. El director va reunir un repartiment encapçalat per Naomi Watts, Adrien Brody i Jack Black. Andy Serkis, després de l'impacte de Gollum, va assumir novament la interpretació mitjançant captura de moviment del goril·la gegant.

país. Durant aquesta etapa també va desenvolupar una estreta relació professional amb Steven Spielberg, sent tots dos els productors executius de Les aventures de Tintín, El secret de l'unicorn, a partir dels personatges creats per Hergé.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: La següent gran aventura cinematogràfica de Jackson acabaria sent també una de les més complexes i esgotadores de la seva carrera, el retorn a l'univers de Tolkien amb l'adaptació del Hobbit. Inicialment, el projecte havia de ser dirigit per Guillermo del Toro, però problemes financers i retards van obligar-lo a abandonar el projecte, moment en què Jackson va assumir personalment la direcció de la nova trilogia. Aquell

La decisió va comportar una etapa creativament intensa i físicament extenuant per al cineasta neozelandès. La trilogia resultant, El Hobbit, Un viatge inesperat, La desolació de Smaug i La batalla dels cinc exèrcits, va plegar novament a gran part de l'equip tècnic i artístic de la trilogia anterior de Tolkien. Acabada aquesta etapa, el realitzador va reduir notablement la seva activitat, centrant la seva carrera cap a projectes més vinculats a la recuperació històrica i a treballs documentals. El Festival de Cannes ha reconegut aquest 2026 la trajectòria de Peter Jackson amb la Palma d'Or d'Honor, una distinció reservada a figures que han deixat una empremta decisiva a la història del cinema. El guardó va ser lliurat durant la cerimònia inaugural del certamen. El director va definir la Palma d'Or d'Honor com un dels privilegis més grans de la seva carrera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns 8 de juny, ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, a una visita a les obres que fa DIF a la infraestructura. Santano també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'any per iniciar les obres després de l'estiu de 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començarà les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers, per comprovar que tot és correcte. Les obres de l'R3, en canvi, s'allarguen més del previst i el servei es reprendrà de cop a finals de 2026. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per 2027. Ho ha dit en el seu discurs al Segle d'Economia, on ha assegurat que els comptes donant un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. A més, ha dit que seran molt socials.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: Per cert, que el PSOE ha vinculat la suposada trama descrita als informes de la Guàrdia Civil per protegir Pedro Sánchez, que està assegut avui, dels embats judicials contra el partit i el seu entorn a comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits, que han utilitzat el nom de la formació en va i en fals. La secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Turró, admet que els tres contractes recollits als informes són totalment legals i subratlla que si en algun moment es detecta un responsable identificable o un perjudici al partit, les decisions judicials es prendran pertinentment. I SEAT ha iniciat avui la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers 100% elèctrics de la planta de Martorell. L'automobilística té capacitat per fabricar 1.200 cotxes al dia i ha començat a fer-los de manera esglaonada. Ho ha escenificat avui la marca, aquest inici de fabricació en un acte a les instal·lacions del Baix Llobregat, on ha participat el president espanyol Pedro Sánchez. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir de demà dijous al migdia i fins a les 8 del vespre a gran part de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de calamarsa i també de pedra que poden superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts a la Garrotxa, al Lluçanès, a Osona i al Ripollès. Per tant, ens demanen precaució sobretot entre el migdia i les 8 del vespre. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova de Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie. I trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal, que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Cat.

Kiss, Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magalí Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles. La seva cançó, que forma part del seu disc Olympus, es diu Nosedive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltor. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquestes estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del

seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Crida Premianenca ha donat més detalls avui sobre l'acció de protesta que ha impulsat les últimes setmanes per denunciar l'estat de l'estació de trens i la inacció de la companyia Renfe, que va anunciar fa 2 anys una actuació de reforma sobre la qual no hi ha notícies. Avui el regidor d'aquest grup, Pere Ramoneda, ha parlat a Premià Mèdia d'una compareixença en bloc de tot el plenari en aquest equipament la setmana vinent per llegir-hi un manifest i per posar de relleu la indignació del municipi i l'exigència de solucions. L'escoltem.
2: Una acció d'impacte de tot el plenari sencer, plantar-nos i denunciar l'estat de tot plegat. Té una data que diria que seria com cap a la setmana que ve, fer una lectura d'un manifest i plantar-nos davant de l'estació. Tot el plenari que denuncia no només ja l'estat de les marquesines, sinó el mal funcionament dels ascensors, les escales mecàniques, la falta de neteja fins i tot de l'interior. El consens va ser des del primer minut de la proposta.
1: Ramoneda ha fet notar que més enllà del format i la data precisa de l'acció, que s'hauria de concretar els pròxims dies, existeix un consens total per part dels grups i que tots ells participaran de l'acte. Els projectes que permeti fer el Pla de Barris marcaran els pròxims anys del municipi en la mateixa mesura que ho farà la pacificació de la Nacional 2, els nous accessos a l'autopista o la transformació de Transmesa i Can Sant Pere. Ho ha dit el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, a Premià Mèdia, que s'ha confessat molt il·lusionat amb les possibilitats que s'obren, però que també ha advertit que els terminis donen molt poc marge. Escoltem Pons.
3: Ara mateix Premià de Mar té diversos projectes que poden marcar, que marcaran, de fet, el futur. Un és aquest Pla de Barris, que pot modificar molt les condicions de Premià de Mar. L'altre és la pacificació de la Nacional 2. L'altre són els nous accessos a la C32. L'altre és la reconstrucció de veure què fem amb l'espai de Can Sant Pere. Així que aquestes són els grans projectes que té Premià de Mar segurament en els propers 20 anys. Per desgràcia, s'ha donat de temps als ajuntaments fins al 17 de juliol per entregar tota la documentació. En aquests tempos és molt difícil, però molt difícil fer d'això un procés participatiu. Només tenim els títols dels projectes i, per tant, queda molta feina.
1: Recordem que després que l'equip de govern traslladés als grups la setmana passada una primera llista de propostes per acudir al Pla de Barris, ara se'ls ha donat uns dies per fer-hi aportacions i després està previst sondejar el teixit associatiu i la ciutadania en general. L'Ajuntament espera entendre's amb els propietaris de la finca de Metal·logènia per tal que cedeixin al municipi l'antiga casa que dona nom al sector, Can Malet, que presideix la parcel·la arran de la Gran Via. Així ho van traslladar a les associacions de veïns en l'última taula veïnal celebrada amb els grups polítics i així ens ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà. L'any 2022, l'Ajuntament va fer públic un projecte residencial per la finca acordat amb la propietat que contemplava, entre altres coses, l'assessorament de la casa. El projecte no va prosperar i la parcel·la no va ser requalificada. Amb tot, l'equip de govern no renuncia a obtenir la cessió de l'immoble, que es podria facilitar amb algun tipus de contraprestació vinculada a la transformació del sector. I així ho ha fet saber als propietaris sense que de moment s'hagi obtingut una resposta significativa. Can Malet és una casa en jardí d'uns 1.500 metres quadrats. És un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local i en el projecte de fa 4 anys es deia que la idea era convertir-lo en un espai per entitats. Nou episodi del Darulls a Mataró ahir dimarts, arran d'un desnonament. Segons informa Televisió de Mataró, l'execució d'un llançament al matí va motivar una concentració en contra i un operatiu policial. Hi va haver enfrontaments que van desembocar en 3 detencions i diverses persones ferides. En concret, segons Mossos d'Esquadra, 5 agents ferits lleus i, segons el sindicat d'habitatge, 5 manifestants ferides que van haver de ser ateses a l'hospital. Durant els incidents, alguns manifestants haurien llançat llambordes, pedres i ampolles contra la línia policial. A la nit, els incidents es van reproduir i va tornar a haver un ampli desplegament policial i fins i tot hi va haver llançament de bengales per part dels revoltats contra la policia. També hi va haver danys al mobiliari urbà i diversos contenidors cremats. Llengua i escola, a la pàgina de Cultura d'avui. Manel Ferrer.
4: L'entitat Gent pel País organitza avui un debat sobre el model de l'escola catalana. L'acte tindrà lloc a 6:45 del vespre al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Margarida Muset, pedagoga, inspectora d'educació i sòcia fundadora de la Societat Catalana de Pedagogia, i Júlia Ojeda, investigadora crítica literària i vicepresidenta de l'Hora. Segons explica Ramon Massaguer, president de Gent pel País, la trobada d'avui respon a dos motius principals: el retrocés del català i les conseqüències que això comporta a les aules.
5: Respon a dos motius principals. D'una banda, el retrocés del català a l'escola i les conseqüències que això té per a la llengua i la cultura del nostre país. De l'altra, la necessitat de replantejar el model educatiu.
4: El debat donarà continuïtat a una jornada celebrada el passat 20 de maig en què es va analitzar la situació actual dels centres educatius a partir de dades sobre finançament, demografia, rendiment escolar, ràtios d'alumnat i la situació del català a les aules. Amb aquesta nova sessió, els organitzadors volen fomentar la reflexió i el debat ciutadà sobre el futur de l'educació a Catalunya.
1: I ara esports, Marc Rodríguez.
6: Final de temporada pels equips del Club Vòlei Premià de Mar en un curs tancat amb els objectius complerts i de manera positiva. Així ho diu el president de l'entitat, Ivan Serrano, que explica que el sènior femení s'ha mantingut a segona divisió després d'un any irregular, de la mateixa manera que el júnior, que també ha aconseguit la permanència.
7: El sènior, que el tenim a una bona categoria, s'ha mantingut bé. El júnior, que el tenim a la màxima categoria del vòlei petit, però hem estat a la lliga de descens, però al final hem quedat terceres i estem molt il·lusionats perquè l'any que ve també tenim un equip molt competitiu amb gent de la casa. El juvenil ho ha fet molt i molt i molt bé, s'ha quedat a dos punts per no fer els campionats de Catalunya final, les finals de Catalunya, i molt bé, i molt contentes i amb ganes de seguir per l'any que ve.
6: També destaca la bona feina dels equips A, tant del juvenil com del cadet i l'infantil, així com els equips B, que també s'han aclimatat a les noves categories, i els C, formats per equips nous, que ho han fet molt bé, segons Serrano.
1: Pel que fa al temps, ha tornat el sol, però les temperatures han baixat, mínimes de 20 graus i màximes de 23. Demà esperem matí de núvols i pluja a la tarda, i les mínimes baixaran.
8: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
9: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
10: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
11: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt bé.
10: Sí, una mica, sí, dit així.
12: Escolta'm,
10: però
12: no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
10: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
12: I tapa uns tàpers de 10.
10: És veritat.
12: I Dani?
11: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
12: Doncs mira, és bona idea.
10: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat.
8: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
4: Molt bé.
3: Grande. I avui tenim plat únic.
4: Sí, avui plat únic i plat fondo.
3: A veure, què tenim? Què
4: avui
3: tenim?
4: Farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
3: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
5: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
3: Ets un
5: clàssic, un feligrès ja del programa.
3: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dues novel·les?
5: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
3: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana?
5: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
3: Vale, i després Senderos de Éxodo.
5: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
3: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
5: Un premi, bueno, un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
3: Estàs on fire,
5: a Hollywood.
3: Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
5: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
3: Amb relats.
5: De la ciutat de Vic, sí.
3: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solem fer...
5: Mezcolanza, eh?
3: Mezcolanza. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, com es diu això? Ho anem alternant amb frases... Sembla bé?
5: Fem-ho així improvisat,
3: frase.
5: Espontani.
3: Ai, per una frase, per un passatge.
5: Fem per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
3: Com es diu aquest llibre?
5: Increïble. Es diu Ascesi, uh-huh. I és del senyor Nikos Kazantzakis,
3: okay.
5: Que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
3: Ah.
5: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
3: Sí, una pel·lícula.
5: Que sí?
3: Per mi, boníssima.
5: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Uh-huh. És molt curt, però és d'una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me la llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
3: Llibre de capçalera.
5: Sí, llibre de capçalera, absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima.
3: Sí.
5: De Sant Joan de la Creu. Uh-huh. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera. Eh? I sé que són paraules maiores,
3: pues sí.
5: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gazet,
3: uh-huh.
5: I et sembla que agafem algun
3: sí.
5: dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
3: El que et sembli.
5: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
3: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
5: No, clar.
3: No avançaràs gaire. No
5: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud.
3: Mm.
5: Perquè normalment fugim de les pors, fugim de les dificultats, i aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant, però quan un pren la resolució de dir això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí.
3: Hmm.
5: La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
3: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... Quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no? Que era l'Ancelot, i aquell no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no? Diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo desenvolupant al màxim els seus recursos fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara faci sigui bagatge.
5: I una benedicció, també,
3: total,
5: no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
3: Absolutament.
5: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad. I que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val? Si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
3: Que bo.
5: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?
3: Absolutament.
5: A posteriori.
3: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució, el creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
5: Ah, jo no tinc manera de saber-ho.
3: Què diries tu?
5: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
3: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
5: Vinga.
3: Mira, tinc aquí...
5: El trivial de la saviesa.
3: Aquí farem un trivial. Ja sabeu com funciona això. Jo dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
5: És que podria ser qualsevol dels dos.
3: Sí. Els tres, no?
4: Pensava que anava a dir dels tres.
5: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
4: I el Blay?
3: Doncs Anthony de Melo. Sí, sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
5: Hagués pogut ser perfectament, sí.
3: Què en penseu d'aquesta frase?
5: És així, efectivament, és així. M'han recordat un altre d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
3: Que bonic.
5: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No? Tenim experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Melo, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar. I no donar-li tanta bola.
3: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
5: Ni de lo que presumes.
3: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
5: Funciona totalment així i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella. No?
3: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu. dur, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius, amb aquests estats. El que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu. Per tant, és preferible 100%.
5: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa,
3: bien.
5: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
3: Interessant.
5: Una mica paradoxal.
3: Vinga,
5: avancem amb Assesi. Salvatore Dei Nicos, cosens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
3: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nicos.
5: I amb sis línies, eh?
3: I amb sis línies.
5: Col·lega.
3: Què en penses tu?
5: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa, molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi, quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
3: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor. I quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però, clar, mentre l'ésser humà, sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó, més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
5: És el capitalisme, però, clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi han tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu, la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
3: De xino. Sí.
5: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
3: Jo soc molt fan de la primera via, per això, eh? Potser no caldria ni te sols en el Congo.
5: S'ha d'estar molt atent.
3: Ho sé, però a triar... no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors, després d'una comprensió, una empatia, una sensibilitat, que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
5: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
4: Espectacular.
5: Val, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona? No,
3: tampoc serà creïble.
5: I això és una crítica implícita al sistema escolar,
3: Sí, sí,
5: de pas.
3: Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
5: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat.
3: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
5: Som-hi.
3: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Luis Jai.
5: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
3: Home, el conte de Montecristi ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
5: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
3: Però la novel·la no surt, això.
5: Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Luis Jai.
4: Jo Luis Jai anava a dir també.
5: Sí, vinga.
3: Ah, exacte, Luis Jai. Sí, senyor.
5: Vamos al todo por el todo.
3: Què penseu d'aquesta frase?
5: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
3: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, tu l'estàs menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu. Perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
5: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, Està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pagava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres, li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
3: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lomera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
5: I en anglès, que és forgive.
3: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, doncs simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
5: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
3: Uau.
5: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
3: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
5: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatore Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
3: Que boníssim.
5: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Mm-hmm. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
3: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Mm. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
5: No, bueno, no, ja està la dualitat, no?
3: Claro, ja l'hem parida, perquè si ja ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
5: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge que, si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
3: Absolutament.
5: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, aquí ja entraríem...
3: Aquest és un altre tema.
5: Entraríem en un altre tema.
3: Sí, sí.
5: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu... Agafem una drecera.
3: Pues no estigui gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
5: 10 minuts? No hi ha un altre trivial, rapidet? No?
3: Fem un altre trivial, va, fem un altre trivial. Sí, vinga, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu... No vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
5: Ah,
3: no, l'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A. Anita Morjani. B. Alaska. C. Isabel Ayuso.
5: Anita Morjani, no?
3: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estaria en aquesta línia, eh?
5: Sí, no sé. A quién le... No?
3: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
5: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
3: Val molt la pena.
5: Increïble.
3: Sí. Què en penseu d'aquesta frase?
5: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
3: No, per integrar, no?
5: Sí.
3: Però, clar, no, sí, és... ostres, a mi sempre m'ha donat la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplet, t'adones que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
5: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
3: Sí, és brutal, aquesta.
5: Llavors, clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
3: Totalment.
5: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Uh-huh. Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
3: Sí.
5: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
3: Sí, també hi havia hagut Jeff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
5: Fer-ho veure.
3: Fer-ho veure, sí, exacte.
5: Perquè
3: a vegades, no interessa, més que ara per simplificar-te la vida. Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, certa manera.
5: Necessari.
3: Necessària. Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
5: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
3: Oh, que
5: ha estat un dels temes recurrents del llarg del programa. És un conte que... està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
3: Que també hi ha una pel·lícula.
5: Que també hi ha una pel·lícula, que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu, ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre, sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud. Va dir, efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir, ostres, això és fantàstic. però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir, però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí, diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
3: Com?
5: Em dijo usted, una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor, va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud i li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. I agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
3: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
5: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler prendre d'elles.
3: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor? Si no has viscut ni experimentat res, que no sigui amor, és impossible.
5: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
3: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
5: L'Iscariot.
3: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
5: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
3: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
5: Un altre passatge?
3: Vinga, va, dale.
5: Minuts,
3: perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
5: La petita ànima i el sol.
3: La petita ànima i el sol.
5: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
3: Va.
5: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
3: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
5: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
3: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
5: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tànatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
3: La mort.
5: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
3: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
5: Vinga,
3: última
5: trivial. Frase.
3: Trivial.
5: El pote de 2.000 euros.
3: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
5: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo aposto fort per Krishnamurti.
4: Jo igual.
5: I podria haver sorpresa, però...
3: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
5: Podria arribar.
3: Té unes arrels...
5: Sí, més va estudiar molt el budisme...
3: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió, perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
5: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
3: Uau.
5: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
3: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
5: La presència.
3: La presència.
5: Hi ha alerta i hi ha passivitat.
3: Exacte.
5: Simultàniament.
3: Exacte. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
5: Encantat d'estar aquí, com sempre.
3: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
8: Estàs escoltant

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpedo!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
2: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.